0: El foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
8: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat.
9: Entonces vino
8: en esta entrada vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
7: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
10: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
7: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
12: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí, Pau Rovira.
13: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
14: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular 7 dies.
13: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional Regional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
15: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
16: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides, i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
17: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia a prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3CAT Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
19: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
20: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de l'Arrabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de l'Arrabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
22: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
21: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
24: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa Capgirem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
2: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
3: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Bor.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i 2 plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les 3 nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la 3ª etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
7: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
9: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
10: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
10: Són 2:45.
0: Moment a aquesta hora, a la sintonia de 3CAT Info, de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps, dimarts, tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
12: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
11: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
13: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
11: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
11: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
15: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
16: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
17: ¿Y salió de dónde?
16: De Marruecos, de Rabat.
17: Entonces vino en esta entrada vino nadando.
16: No sabem nadar, mi madre se va a volver loca.
15: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
18: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le facilite los documentos y eso.
15: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
21: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
20: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
22: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. Hi veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
10: Trescat Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
10: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3:02. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
5: El que tenim és un problema
4: primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júri Albacar.
5: El pavelló 4 incorpora 169 places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. Aquest estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat aquest nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
6: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
5: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Llibre Reixac.
23: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3Cat Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. Al juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey?
28: I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Obareda.
2: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
7: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
9: Que puguem estar set dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i de sobte pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
8: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
12: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
13: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
12: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
14: We have to wait.
27: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
14: And then we will see what happens.
12: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet

0: dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
1: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
0: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hoset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
2: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix, estic emocionada.
0: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
3: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
0: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
4: 3CAT Info.
0: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff, un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
4: Trescat Info.

La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys.

0: L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i una tarda amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
8: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat.
9: Entonces vino en el...
8: Vino nadando, vino nadando. En esta entrada vino nadando. No sabem on anar, mi madre se va volver loca.
7: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
10: Que estan esperando que les lleven al centro menores hasta que les facilite los documentos y eso. Amri, ni el centro menor. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen.
7: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí, Pau Rovira.
13: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
14: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
13: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aiguestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
15: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
16: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides. I tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set i, si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
17: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3Cat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
19: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
20: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els cartells hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
22: Totes les zones de roques està prohibit de llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
21: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
24: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. i la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
2: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
3: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Borrera.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
9: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
10: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són dos quarts de quatre.
0: Moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, i ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
12: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
11: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
13: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
11: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
11: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
15: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
16: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
17: ¿Y salió de dónde?
16: De Marruecos, de Rabat.
17: Entonces vino
16: vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
15: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
18: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
15: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
20: Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
21: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
22: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
21: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu a aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
23: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. I veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
20: Trescat Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
20: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a ponent.
20: Trescat Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
4: El que tenim és un problema primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
5: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. Aquest estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat aquest nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
6: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
5: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Oliver Reixac.
8: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3Cat Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incidental, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey?
28: I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Obareda.
2: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
7: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarri, Domingo.
9: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
10: Que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurats, des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals, on puguin valorar i de sobte pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
9: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
20: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
12: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
13: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
12: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
14: We have to wait.
27: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
14: And then we will see what happens.
12: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
28: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
12: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
20: 3CAT Info.
12: Iris Tio nadarà aquest dimarts a les 9 del matí.

0: Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hoset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
1: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix, estic emocionada.
0: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogačar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
2: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
0: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
3: 3CAT Info.
0: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
3: Trescat Info.

La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants

0: El seu físic serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i una tarda amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes, localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
8: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat.
9: Entonces vino
8: en esta entrada vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
7: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
10: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen.
7: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba en cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
13: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
14: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
13: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
15: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
16: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides, i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set i, si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
17: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3Cat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
19: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
20: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
22: Totes les zones de roques està prohibit de llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
21: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
24: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BCM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
25: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document
2: i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
3: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Abor.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
1: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
7: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
9: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
9: Són 4:45.
0: Moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana als cinemes ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol amb alguns núvols baixos a la costa sud i un altre a la tarda amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, ja ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
10: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
11: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
10: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
12: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
10: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
13: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
10: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
14: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
15: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
16: ¿Y salió de dónde?
15: De Marruecos, de Rabat.
16: Entonces vino
15: en esta entrada vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
14: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
17: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le faciliten los documentos y eso.
14: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
18: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
9: Trescat Info. Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
19: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
20: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula, els 7 dies.
19: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu a aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies, empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per tres focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
21: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. Hi veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
9: Trescat Info. Trescat Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
3: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
9: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3:02. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
22: El que tenim és un problema
4: primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
6: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
22: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
6: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Oliver Reixac.
23: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
6: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3Cat Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La Plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey?
28: I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Obareda.
3: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
1: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
7: Que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i de sobte pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
2: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
9: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
8: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
10: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
11: We have to wait.
12: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
11: And then we will see what happens.
8: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
13: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
8: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
9: 3CAT Info.
8: Iris Tio nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tio ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tio, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
28: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
8: Aquest dilluns les catalanes

0: acreditar com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
1: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
0: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot.

0: I més ciclisme, perquè a la general Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogačar cuida per temporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff, un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.

0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària ja deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles,

0: Robles ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
1: La ministra portaveu Elma Saez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
2: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
1: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
3: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
1: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
4: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
1: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
5: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
6: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
7: ¿Y salió de dónde?
6: De Marruecos, de Rabat.
7: Entonces vino en el...
6: Vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
5: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
8: Dice que están esperando que les lleven al centro menor hasta que les facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
5: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Paul Moreno, Morillas emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
10: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí, Pau Rovira.
12: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alerta als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
13: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
12: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
14: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Al Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
15: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides, i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set, i si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
16: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia a prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
11: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
11: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3Cat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
18: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
19: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
21: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany
2: completament segur.
20: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
23: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
24: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
25: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
3: Trescat Info.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Abora.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Thió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Thió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Thió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
9: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
10: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són 6:15.
0: És moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Recorda recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps, dimarts, tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes, localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, ja ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
12: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
11: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
13: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
11: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
11: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
15: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
16: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
17: ¿Y salió de dónde?
16: De Marruecos, de Rabat.
17: Entonces vino en el...
16: Vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
15: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
18: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
15: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya. Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
21: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
20: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
23: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. Hi veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
22: Trescat Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments, la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
22: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a ponent.
22: Trescat Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
4: El que tenim és un problema primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
5: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. Aquest estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat aquest nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
6: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
5: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Llibert Reixac.
8: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3CAT Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey?
28: I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Guareda.
1: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
2: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
9: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i, de sobte, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
7: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
10: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
11: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
10: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
12: We have to wait.
13: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
12: And then we will see what happens.
10: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
14: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
10: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
22: 3CAT Info.
10: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
28: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
10: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú, Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hosset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove.

0: anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
1: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
0: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
2: 3CAT Info.
0: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra a la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff, un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
2: Trescat Info.

0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.

0: 3Cat Info.
1: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
2: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
2: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
2: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
2: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
1: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
6: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
7: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
8: ¿Y salió de dónde?
7: De Marruecos, de Rabat.
8: Entonces vino en el...
7: Vino nadando, esta entrada, vino nadando, ¿no? En esta entrada vino nadando. No sabem on anar, mi madre se va volver loca.
6: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
9: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le faciliten los documentos y eso.
6: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
1: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla. I una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
1: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
10: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
1: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí, Pau Rovira.
12: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un és alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
13: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
12: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
1: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
14: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
1: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
15: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
1: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
16: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot al contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
11: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim de xafogó, perquè la xafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a ponent.
11: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3Cat Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
18: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
1: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
19: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
1: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fruit i de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
3: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
20: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
1: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
22: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
1: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BCM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
23: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
1: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
24: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
1: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
11: Trescat Info. Trescat.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Abor.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
9: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
10: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són 6:45.
0: És moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, i ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La ministra portaveu, Elma Saed, ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
12: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
11: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
13: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
11: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
11: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
15: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
16: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
17: ¿Y salió de dónde?
16: De Marruecos, de Rabat.
17: Entonces vino en esta entrada vino nadando.
16: No sabem nadar, mi madre se va volver loca.
15: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
18: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le faciliten los documentos y eso.
15: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
7: Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
21: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
20: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu a aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
22: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. Al cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar al desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. Hi veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
7: Trescat Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogor, perquè l'aixafogor ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3:02. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
5: El que tenim és un problema
4: primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els, els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
5: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. Aquest estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat aquest nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
6: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
5: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Oliver Reixac.
23: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
5: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3CAT Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
24: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
25: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
26: What is happening to me?
27: Did you miss me, Spidey?
28: I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Obareda.
2: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
8: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noarantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
10: Que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i de sobte pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
9: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
11: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
12: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
11: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
13: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar. And then we will see what happens.
11: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
14: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
11: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
7: 3CAT Info.
11: Iris Tio nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tio ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tio, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
28: Crec que és això, em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
11: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú, Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hoset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
1: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix, estic emocionada.
11: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogačar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019.

0: L'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dimarts que ens llevem amb 19 graus al Carràs, 24 a Santa Coloma de Farners i 26 graus i mig a Badalona. De tota manera, el tema avui sembla que no és tant la calor com l'aixafogor i el risc de pluja, perquè Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions, molt especialment al nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. En concret, s'esperen tempestes, ens diuen el Ripollès, la Garrotxa, Osona, també el prelitoral de Barcelona i Tarragona, també al sud del país. Es recomana evitar rius i rieres en aquestes zones. Això després de la pedregada que hi va caure al Solsonès. Important pedregada que, segons el Servei Meteorològic, va fer que caiguessin pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre. Al Berguedà, a la Cerdanya, a l'Urgell, també hi ha hagut xàfecs déu-n'hi-do d'intensos. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Avui, per tant, o pluja o aixafogor, no? Una de les dues
1: doncs
0: coses.
1: Doncs sí. Un d'aquests dos ingredients seran els principals doncs, del menú meteorològic d'avui. Atenció, amb les tempestes aquesta tarda poden ser fortes cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, però tota la línia prelitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre, passant per la Catalunya central, i avui, a diferència d'ahir, les comarques de Ponent en quedarien força al marge. I a la costa, ni pluja, més núvols i aquesta aixafogor ambient pesat que s'ha de mantenir un dia més.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs aquest és el menú, com deia el Gori Massip, o pluja o aixafogor. Serà una mica el menú meteorològic de les pròximes hores. La part positiva d'aquest risc de pluja que comentàvem ara mateix és que per segon dia consecutiu no hi ha cap municipi català en el nivell més alt de risc d'incendi. Sí que n'hi ha uns 52 municipis on la situació de risc d'incendi forestal és molt alta, però el risc extrem, ara mateix, per segon dia consecutiu, per primer cop en el que portem d'estiu, no hi és a cap municipi de Catalunya. Això, de tota manera, sense oblidar el foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Avui anirem en directe. És un foc que continua actiu, bàsicament perquè és una zona bastant complicada d'accedir-hi i això està complicant la feina dels bombers. La bona notícia és que s'hi han aixecat les restriccions. Veurem també si aquestes pluges, que ens anuncien per les próximas horas, mejora la situación de la sequera.
2: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'investigador Sergio Vicente. Ell és investigador, com dèiem, de l'Institut Pirinenc d'Ecologia, del CSIC, i va participar en l'informe de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Ens deia que és d'hora per veure si Catalunya pot tenir aviat problemes de sequera, però que hi ha aquest símptoma, que hi ha algunes zones, sobretot de muntanya, on comença a haver-hi problemes de pastures, de la qual cosa noten especialment els ramaders. Tot això a les 7 i 3 minuts, un dia més, al matí de Catalunya Ràdio, amb la mirada posada en Ceuta. Això que sentiu és un dels dispositius que ha hagut d'activar la Creu Roja, literalment per donar menjar i beguda a les persones migrants que continuen a Ceuta. La crisi és ara per l'acollida dels menors d'edat, perquè la ciutat, ho ha dit molt clar, des de Ceuta no tenen capacitat per acollir el que es calcula com un miler de persones, com un miler de menors d'edat, de nens, de nenes, de nois, que hi ha ara mateix a Ceuta, una quarta part dels quals es calcula que dormen al ras. Això, d'una banda, la part social, d'atenció a aquestes persones, però després hi ha la part política o la part diplomàtica.
3: Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
0: Després que la ministra Margarita Robles fos la primera del govern de Pedro Sánchez en assenyalar el Marroc per la possible complicitat de permetre l'entrada a Ceuta de milers de persones, avui hi ha la famosa reunió dels ministres europeus de l'Interior. El govern de Pedro Sánchez hi demanarà més compromís europeu. És veritat que després que el

0: govern espanyol garantís que la immensa majoria de persones que van entrar a Ceuta ja torna a ser en territori marroquí, el to de les crítiques ha baixat, però continuen sent-hi aquestes crítiques cap al govern de Pedro Sánchez per part de governs com l'italià. En fi, a banda d'això, avui anirem en directe també a l'aeroport del Prat, on comença una vaga dels treballadors de Ground Force, que són els que carreguen i descarreguen maletes per aerolínies com Air Europa o Qatar Airways.
1: És 24 hores de caràcter indefinido, un momento, que també l'empresa pues, quiera sentar-se a hablar.
0: Ground Force també gestiona facturació i embarcament de passatgers. Aquesta vaga coincideix, no cal dir-ho, amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlem del turisme de brossa. La setmana passada, si us recordeu, ens fèiem ressò de la queixa de la Glòria Rodríguez, una veïna de l'Hospitalet que té casa a Roda de Barà i que es troba com veïns del Vendrell li col·lapsen els contenidors d'escombraria que té prop de casa.
2: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Coma-ruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
0: El motiu és aquest que deia la Glòria. El Vendrell és recollida d'escombraries porta a porta. Com que al Vendrell hi viu molta gent que té la segona residència i no li va bé, és el sistema, perquè recordem que la recollida porta a porta doncs, és en uns dies concrets, doncs com que la gent que hi va de cap de setmana, per exemple, en els dies concrets que li venen a recollir la brossa no hi són, el que fan és portar-la a Roda de Barà, on no hi ha aquest sistema. L'alcalde del municipi ja ens avançava mesures.
3: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova en un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
0: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Roda de Barà. Avui a l'Àgora repassarem més queixes que ens han fet arribar oients del programa de Salt, de Cabrera de Mar, de Solsona, de molts altres municipis on hi ha queixes semblants pel que fa a la gestió de les escombraries. I aquesta nit, a banda d'això, a les 7 i 6 minuts, una altra entrevista de Ferran Torres a la televisió dels Estats Units. Ja sabeu que està fent gira de promoció de la seva marca esportiva. Estava a la CNN i li han preguntat per aquella gorra vermella que portava el dia de la celebració del Mundial, imitant la gorra dels partidaris de Donald Trump, on, en aquest cas, amb la que portava el jugador del Barça, es podia llegir Make Spain Great Again.
4: You were later seen wearing a red Make Spain Great Again hat. Where did you even get that hat from?
5: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics, because honestly I don't know about politics. It was just...
0: El jugador diu que jo no tenia res a veure amb la política perquè no hi entén, de política. Recordem que Ferran Torres, insistim, està fent diverses entrevistes i en una d'elles, al portal Esportico, ha parlat de la renovació amb el Barça. Allà ha dit textualment que el club blaugrana ha de demostrar que realment el vol. En fi, de seguida ho repassarem en el matí de Catalunya Ràdio d'aquest quart dia del mes d'agost. Que, com ja és pràcticament tradicional, August de Taylor Swift s'ha tornat a posar entre les cançons més reproduïdes de les plataformes, una cançó que té 6 anys, però vaja, amb això del mes d'agost el seu ús es dispara a les xarxes.

0: 7 minuts, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. Però de moment, Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Es reuneixen
3: els ministres d'Interior de la Unió Europea avui per tractar temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió després de la crisi migratòria a Ceuta.
0: Més detalls, Clàudia Serra.
4: Durant la trobada s'espera que els socis comunitaris mostrin la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi migratòria. Una forma de rebaixar el to perquè recordem que la reunió arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus. Ahir el president espanyol ja va rebre també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Onega.
5: El govern espanyol que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc.
6: I la ministra de Defensa, Margarita Robles, trenca el silenci sobre el possible paper del Marroc i demana al govern a la UITA que investigui fins al final l'entrada massiva d'immigrants.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: La ministra Elma Saed ha estat contundent. Cap informe d'intel·ligència va advertir de la crisi de Ceuta.
8: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
7: I per primer cop, un membre de l'executiu espanyol ha apuntat cap al govern del Marroc. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però exigeix a l'executiu a la UITA que investigui.
9: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
7: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Malviuen
3: els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera cap al Marroc.
5: Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans, fins i tot, d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-se.
0: Enviat especial del 3CAT a Ceuta, la Dina Susi.
10: El centre de la ciutat de Ceuta comença a recuperar la normalitat, mentre que ara mateix la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe, a tocar de la frontera amb el Marroc. Es troben en una situació molt precària, dormint molts al ras, en zones muntanyoses o boscoses, tenint un accés molt difícil a menjar i aigua, i també incomunicats per la família. És per això que molts d'ells han optat al llarg d'aquests dies a retornar voluntàriament al Marroc, tot i que també empesos per la pressió militar. La ciutat de Ceuta continua militaritzada i continua havent-hi molts joves encara vivint-hi, esperant, sense saber què podrà passar amb ells en el futur. A la Dina Susi, Catalunya Ràdio, Ceuta.
0: Vaga.
6: Aquesta mitjanit ha arrencat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Grand Force.
3: L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2 com Air Europa o Qatar Airways.
0: Albert Duran.
11: Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Grand Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
11: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Albert Duran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incendi.
5: Els bombers han reprès aquest matí les tasques d'extinció del foc forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça, després que les tempestes d'ahir a la tarda obliguessin a retirar tots els efectius per motius de seguretat.
0: Anem a la Vall d'en Boí, de la Vall de Boí, amb el Pau Rovira. Bon dia.
13: Bon dia. Els bombers han tornat a desplegar el dispositiu a la zona per continuar treballant en un foc que crema des de divendres.
2: incendiades en una àrea d'alta muntanya molt inaccessible. Ahir la pluja va ajudar a frenar l'activitat de l'incendi, però el risc de vent, llamps i nous pirocúmuls va obligar a suspendre les tasques d'extinció. Protecció Civil també va enviar un alerta als excursionistes perquè abandonessin la zona, una restricció que es va aixecar al vespre quan va disminuir el risc. Avui es preveu una jornada complicada i l'incendi pot durar dies, tal com recordava l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
13: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula, els 7 dies.
2: De moment el foc ja ha cremat més de 80 hectàrees. Des de la Vall de Boí, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contrastos.
6: Pel que fa a la previsió meteorològica i el risc d'incendis.
3: Després que ahir al vespre les pluges escombressin el Pirineu i el Prepirineu, aquesta tarda es preveu un nou episodi de precipitacions violentes.
5: Per contra, el risc d'incendi continua baixant i avui serà el segon dia consecutiu sense cap municipi català en situació de risc extrem.
0: Cristian Roldán.
14: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país. Preocupa sobretot el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també diferents punts del litoral de Tarragona i Barcelona. S'esperen ruixats molt violents que freguin els 30 litres per metre quadrat en franges de mitja hora. Ahir a la tarda, de fet, ja va arribar la primera pota d'aquest temporal que va deixar tempestes al Pirineu, al Solsonès, al Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. De fet, a Solsona van caure pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que no van causar greus desperfectes. Tot plegat ha fet que avui, igual que ahir, tampoc hi hagi cap municipi en situació de risc extrem d'incendi, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment situades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Tancat per l'eclipsi.
6: Els municipis de Cornudella i la Morera del Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant entre l'11 i el 13 d'agost per l'eclipsi del dia 12. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, ho justifica així.
15: Elegant, doncs, per una banda, els espais naturals, la protecció i la prevenció de riscos i d'incendis. Per una banda, elevem aquest decret, doncs, a títol municipal, i per l'altra, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també, doncs, els restringim, doncs, amb aquesta acreditació per evitar, doncs, que hi hagi un desbordament, doncs, d'afluència de persones.
0: I una quarta part de les més de 2.000 morts atribuïbles a la calor a tota Espanya s'han produït a Catalunya, Montse Poblet.
6: Són un total de 544 defuncions, majoritàriament de persones de més de 65 anys. Com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, a la gent gran la calor es pot complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
16: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions.
6: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha ningú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ofegaments.
3: 6 de cada 10 menors es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 i tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera.
0: Maria Costa.
17: Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. En parla a Catalunya Ràdio el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
18: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi per evitar situacions de risc.
17: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors ho detecten regularment.
19: Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari.
17: Per això es demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació de prevenció. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nous cartells.
5: L'Ajuntament de Tarragona n'instal·la 10 per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar.
6: La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels 3 menors a la platja de la Rabassada al juny.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
21: A totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
20: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I també la platja.
3: Ucraïna trasllada la guerra a les platges russes en plena temporada d'estiu.
5: Un dron va matar ahir almenys 7 persones, 3 de les quals menors, i en va ferir una quarantena a la regió de Krasnodar, al Mar Negre.
0: Moscou, Cristina Solies.
1: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I es contradiuen.
5: Els Estats Units i l'Iran sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament.
3: Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
4: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
5: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. A l'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda.
0: I mentrestant, el nombre de morts pel terratrèmol de Veneçuela el dia de Sant Joan ja supera les 6.000 persones.
5: Són xifres actualitzades aquesta matinada per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que actualitzi també la xifra de desapareguts, que segons les dades oficials està estancada en 157 persones. Alguna d'aquestes entitats calcula que hi ha almenys 29.000 persones que no han estat localitzades des del dia del sisme.
0: Doncs encara parlant de balanços, 60 persones.
3: Han mort a Catalunya en accidents laborals durant la primera meitat de l'any.
5: Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina.
0: Roger Santaló.
22: Són el que s'anomena víctimes in itinere. N'hi ha hagut 17 durant la primera meitat d'aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquestes morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
23: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
22: El sindicat demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat. Roger Santalop, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un segon pavelló.
5: L'ha posat en marxa aquesta nit l'Ajuntament de Lleida per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar en la campanya de la fruita.
0: Anem a Lleida, Julià Bacar.
24: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost i que sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira. Un dispositiu d'emergència que s'ha activat després que s'hagi duplicat el nombre de persones que han vingut per buscar feina als camps de fruita. Una situació, però, que algunes entitats asseguren que era previsible i lamenten que l'ampliació arriba tard. Sentim el portaveu de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac.
25: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
24: Des de Lleida, Julio Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix són les 7:22, al Matí de Catalunya Ràdio, vaga de vigilants.
3: De les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir de dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any.
0: Més detalls també, Vicent Bifsut.
26: La vaga la convocà Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors el 2023. Llavors, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballassin diumenges i festius. Un jutge va tombar la decisió, però el sindicat defensa que la sentència comporta el retorn del sou que els treballadors van deixar de percebre per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
27: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar
26: Vicent Mifsud, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Urna funerària.
5: A Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'aquest objecte que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat.
0: València, Alba Barbosa.
2: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, s'hi posi en contacte. Per això acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient el va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm quan va revisar les taquilles. Si no es localitzen els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions, Spider-Man.
6: Recapta en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història del cinema.
0: Valèria Obereda.
7: Només té al davant Avengers Endgame del 2019. I si ens fixem en l'Odissea de Christopher Nolan, la seva recaptació des que es va estrenar fa 15 dies es queda en 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i dona per fet que coses apassionants estan per arribar. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Locarno.
3: El Festival Internacional que acull aquesta població suïssa, un dels certàmens de cinema d'autor més prestigiosos del món, comptarà amb 5 produccions catalanes.
0: I a les 7:25 gairebé anem als esports. Pau Dacs, com estàs? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Ferran Torres no descarta marxar del Barça.
8: El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
9: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar. Pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar, tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
10: We have to wait.
11: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
10: And then we will see what happens.
8: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se.
0: I el Madrid ven jugadors.
8: El club blanc traspassa Gonzalo García i César Palacios al Fulham, que entrena l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per uns 40 milions d'euros i Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots els jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorpora als entrenaments. El migcampista portuguès va lloar la figura de Mourinho.
12: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
0: I pot caure una altra medalla.
8: Diris Thion, natació artística, als campionats aquàtics europeus de París. Thion nedarà a partir de les 9 del matí la final de solo tècnic per lluitar per la seva quarta medalla. Ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat ahir, i dues plates en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips, on l'equip espanyol es va quedar a menys de 3 punts de l'or.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
28: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
29: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
30: El 18 d'abril... de 1934.
29: I el número de la sort, el...
30: 10.
29: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
1: Manu, què passa aquí amb el senglar? Em puc menjar els peus de porc o no?
4: Catalans, catalanes, Catalunya està en guerra. Coroneu a Verdarmau, sisplau. Gràcies, coroneu Dalmau.
0: Aviam, president Illa, bon dia. Què és tot això? Què ha passat? Què està fent?
4: Acaben d'arribar notícies del front.
0: Home, del front, no.
4: I la situació és molt delicada.
14: Quin front? A veure, president, i expliqui'ns per què porta aquest casc militar que sembla el Gila.
4: Segons els meus homes desplaçats a Collserola, una mica es multiplica. Es multiplica i avança de manera implacable i inexorable, amenaçant l'estabilitat i la pau social que aquest govern havia aconseguit per Catalunya.
14: Molt bé, a veure, estic interpretant que l'enemic del que parla són els porcs senglars.
4: Afirmatiu, soldat, molt agut.
14: Soldat.
4: Els nostres serveis d'intel·ligència han detectat un nou focus de pesta porcina africana. Perdó. No volem estigmatitzar ningú.
0: Bueno, no, és que es diu així, no pateixi, president, es diu així, pesta porcina africana, PPA.
4: Ningú se senti interpel·lat, fes o deixat de banda.
14: És un concepte científic.
4: Exacte. I hem de tornar allà a la zona de Collserola. Aquesta és la conseqüència. L'altra vegada vam eliminar els líders del règim dels senguars.
14: Sí,
0: el règim dels senguars.
14: Quins líders?
4: Però sembla
0: que
4: han seguit operant a la zona... I s'ha tornat a expandir.
14: Molt bé, anem... Gràcies, senyor Dalmau.
0: Gràcies, conseller.
14: Sí, va venir ahir el conseller Dalmau al Matí de Catalunya Ràdio, va dir, cito, sabien... Va dir que s'havien de matar senglars sense complex.
0: Sense complex. Sí. De manera desacomplexada.
14: De manera desacomplexada, exacte.
4: És així.
14: He citat, però he citat malament.
4: Sí, potser et podries mirar una mica els puixos que fem al Matí de Catalunya.
14: Sí.
0: És que n'hi ha molts.
14: Ho he fet així de memòria una mica i no.
4: Els senglars són un perill per l'estabilitat a la zona i els hem d'exterminar. Per tant, no tindrem compassió.
30: No tindrem compassió.
0: Aviam, tampoc no en fem un gra massa ara, d'aquesta història. No. Senglars! President, conseller...
4: Si m'esteu sentint...
14: Ara es dirigeix als senglars.
0: Sí, està bé, això.
14: Està mirant a càmera, eh?
4: S'ha acabat el temps. S'ha acabat. En què governeu lliures per Collserola.
0: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin assumptes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió i mostrin la solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Tot això després que alguns dels socis de la Unió es desmarquessin d'una manera molt clara de Pedro Sánchez, però a les últimes hores el fet que el govern espanyol assegurés que la majoria de persones que van travessar la frontera ja tornen a ser en territori marroquí ha suavitzat d'alguna manera les crítiques. Tot això mentre el govern espanyol nega que els serveis secrets l'alertessin del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit això i també ha pujat el to contra el Marroc.
1: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
0: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, un miler dels quals podrien ser menors d'edat, i això fa que els centres d'acollida d'adults i menors estiguin ara mateix saturats. Aquí, aquesta mitjanit, ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Ground Force fa, bàsicament, carregar i descarregar maletes i també alguna atenció a la facturació per Air Europa o Qatar Airways. Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball, diuen que si l'empresa no cedeix, l'aturada serà indefinida, i això coincideix, evidentment, amb el moment de l'estiu en què hi ha més vols a l'aeroport del Prat. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es demana extremar la prudència davant del risc, sobretot, de rius i rieres. Recordem una vegada més que aquestes crescudes són molt sobtades. Per tant, vigilar molt en aquestes zones del país, nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. La pluja, però, té una part positiva, fa baixar el perill d'incendi. Per segon dia consecutiu, a Catalunya no tenim cap municipi en risc extrem d'incendi forestal. I una dada, ja que parlem d'altes temperatures, les morts per calor a Catalunya el mes de juliol han duplicat les de l'any passat, s'han enfilat fins a 544 persones. La immensa majoria són persones de més de 65 anys amb altres patologies prèvies, com deia Montse Soler, que és la presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
2: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, problemes de marejos, infeccions.
0: I a les... quan passen 3 minuts de 7:45, en esports, Pau Dax.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. Iris Tió pot guanyar aquest matí la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo tècnic.
0: I mentrestant també val la pena que fem un cop d'ull al temps amb aquestes circumstàncies que dèiem ara mateix. D'una banda tenim xafogó, de l'altra banda tenim tempestes. En fi, què hem d'esperar? Gori Massip, bon dia.
4: Bon dia, doncs el temps d'aquest dimarts ens porta a parlar novament d'inestabilitat a la tarda. De moment, aquest matí, alguns núvols baixos cap a la costa denoten aquesta humitat, aquesta xafogó, i a la tarda, atenció, se'n tornem amb tempestes que poden ser localment intenses, cap al Pirineu, Prepirineu més oriental sobretot, passant per tot el prelitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre i també la Catalunya central. A diferència d'ahir dilluns, avui les comarques de Ponent en quedarien força al marge. Precaució perquè poden anar acompanyades de ventades i també de calamarsa o pedra. A la costa també es mantindrien al marge d'aquesta situació de tempestes, però no de la xafogó. Aquí la humitat continuarà sent molt elevada i, per tant, l'ambient pesat s'ha de mantenir.
0: Gràcies, Gori. Paciència, per tant, amb aquesta xafogó i amb aquest ambient pesat. De moment, repassem la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui és un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb alguns retards als trens. Per exemple, la demora d'uns 25 minuts que porta l'AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid. També veiem retards a l'R15, en el primer tren que ha sortit de Reus cap a Barcelona i que va amb una demora de 10 minuts i també endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. A l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi veiem retards destacables.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs les carreteres en general tranquil·les. A la B7 encara un carril tallat a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès en direcció Tarragona per les tasques de retirada del camió accidentat ahir al matí que va provocar força en renou. A Barcelona, a la Ronda Adal amb cua de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i entre Sant Gervasi i Vallcarca, sentit Besòs, per les obres de cobriment de la ronda que tallen un carril per sentit, i a la Ronda Litoral l'aturat entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, l'Àgora, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. però de moment el que fem és un cop d'ull als diaris i comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pau Bartrolí, Marc Presseguer, bon dia.
7: Bon dia.
0: La reunió europea d'avui sobre la crisi de Ceuta centra totes les portades dels diaris.
7: La Vanguardia parla de màxima tensió pel xoc migratori i considera que la crisi de Ceuta n'ha portat una altra, de diplomàtica.
8: En el seu editorial assegura que és preocupant que la majoria de països de la Unió Europea exhibeixin més desconfiança en Espanya que solidaritat.
7: Al periòdico, el columnista Ernesto Kaiser va un pas més enllà i parla d'una vendetta anunciada. Explica que la dreta i l'ultradreta europea no perdonen a Sánchez la regularització massiva de 500.000 migrants. I Kaiser també assenyala Trump, que ha utilitzat Espanya com a mirall del que pot passar als Estats Units si el Partit Demòcrata guanya els comicis.
8: L'Ara, per la seva banda, posa el focus en el paper d'Ursula von der Leyen. Publica que la presidenta de la Comissió Europea ha sortit a rescatar Pedro Sánchez, sobretot per rebaixar el fet que Ceuta hagi tornat a posar en evidència la desunió interna i comunitària en el tema migratori.
7: I el Mundo posa de manifest el que considera una contradicció de la Unió Europea. Per una banda, denuncia el paper de Marroc i al mateix temps continua donant ajudes a Rabat com a soci estratègic per gestionar la migració.
8: El País, en canvi, dedica l'editorial al sisè mes de conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Diu que l'exasperant frivolitat de Trump només contribueix a allargar la incertesa i el caos econòmic i fa presagiar una perillosa extensió de la guerra si no s'arriba aviat a un acord.
7: L'ABC, de la seva banda, obre Montero i Zapatero, assegurant que es van unir tres dies abans del cessament d'Avalos per fer més discreta l'entrada de l'expresident al ministeri i responsable del rescat de Plus Ultra. El diari ha tingut accés a correus electrònics exclusius que revelen fins a 8 reunions entre els dos.
8: I el Punt avui se centra en mantenir la cultura en temps de guerra. Ho fa amb l'exemple del Festival Frontera, Ucraïna. A l'editorial critica el procediment sancionador contra la directa per haver destapat informació sobre els policies espanyols infiltrats en moviments socials independentistes.
0: Dos quarts i set minuts de vuit. Un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Bon dia.
9: Bon dia.
0: El rescat en mar endins i acaba detingut.
9: Salvament Marítim va emetre un avís per la presència d'un nedador a l'aigua mar endins a la zona del Port Olímpic i que no seguia les indicacions de tornar a terra. Van enviar una llanxa per rescatar-lo i un cop identificat, la policia va descobrir que el noi, de 23 anys, tenia pendent una ordre d'arrest dictada per un jutjat de Vigo i set antecedents per delictes relacionats amb maltractaments a l'àmbit familiar, desobediència, resistència i agressió contra un agent de l'autoritat. Evidentment, el van detenir. Ho explica La Voz de Galícia.
0: I atenció amb això. Un meteorit amb gust de pernil?
9: Bé, això ens ho hem inventat una mica. S'hauria de llepar i olorar.
0: Comencem bé, també, trobo.
9: El cas és que una família d'una petita localitat de Ciutat Real passejava pel camp, va veure una roca d'aspecte singular i grans dimensions, pesava 100 quilos i va pensar que li aniria bé per premsar i salar pernil. Després de veure una notícia a la tele sobre meteorits, van lligar caps i es van posar en contacte amb l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Els científics que van anar a fer acte de presència per confirmar-ho, es van trobar el meteorit al pati on l'havien arrossegat amb una catifa. Es van endur una petita part per exhibir-la al Museu Geominer de Madrid i la resta es va quedar on era. Ho recull el periòdico.
0: I el Mundial del Futbol ressuscita Nino Bravo.
9: La mítica Un beso i una flor, estrenada al febrer de 1972 amb la veu prodigiosa del cantant de la Vall d'Albaida, ha tornat a les llistes d'èxit 54 anys després. Ha aconseguit el disc de platí i s'ha col·locat al número 71 de la classificació de vendes d'Espanya que elabora l'associació de productors ProMusicae. El motiu que se n'hagin disparat les vendes i les reproduccions en plataformes com YouTube o Spotify, on l'últim mes han augmentat més d'un 80% respecte a l'anterior, és clar. El tema ha estat una mena d'himne oficiós de la selecció espanyola i va sonar per megafonia després dels partits, incloent-hi la final contra l'Argentina i a les celebracions pel títol a Cibeles. Ho llegim a Regió 7.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: Un dia més hem de parlar sobre Ceuta i mirem cap a Itàlia. El Corriere de la Sera titulen el duel entre Espanya i Itàlia i es fan ressò de les paraules d'ahir del ministre Álvarez, que va dir que Itàlia hauria d'aprendre d'Espanya pel control del flux migratori. Això, el Ministeri de l'Interior d'Itàlia ha contestat i ha dit que amb Meloni el nombre d'arribades està disminuint. El diari The Guardian es fa ressò de la polèmica sobre alliberar fins a 6.000 delinqüents de les presons del Regne Unit, perquè segons prediuen, les presons estaran plenes al mes de novembre. Aquest era el pla de l'antic primer ministre, però ara el nou primer ministre ha dit que, de moment, els violadors, els abusadors sexuals infantils i acusats d'altres delictes sexuals seran exclosos d'aquests plans d'alliberament. Acabem al New York Times, que en portada dedica un article a la brossa espacial que cau a la Terra. Cada vegada hi ha més deixalles al cel procedents de parts dels coets i de satèl·lits que s'envien, i això s'explicaria per la cursa frenètica entre governs i empreses com les d'Elon Musk per qui té més poder al cel. L'any passat, la força Espacial dels Estats Units va emetre alertes per gairebé 820 objectes que entraven a l'atmosfera terrestre, mentre que fa 10 anys se'n detectaven poc més d'un centenar.
11: I pel que fa als diaris econòmics, es fan ressò de les dades de les matriculacions al juliol. Un de cada 4 cotxes comprats a l'estat espanyol són elèctrics o endollables. Tot i això, els híbrids convencionals són el tipus de vehicle preferit pels compradors. A l'Economista destaquen el programa Auto Plus, el pla del govern espanyol per subvencionar l'electrificació, ja té gairebé el 60% dels fons compromesos. A l'Expansió analitzen les inversions del sector immobiliari espanyol. L'aportació a nous projectes de construcció supera els 77.000 milions d'euros fins a l'any 2031. Gairebé la meitat es dedicaran a habitatge residencial, un 22% a habitatge assequible i un 14% a hotels. El diari destaca que l'encariment dels preus de l'energia, la construcció i el transport passen factura al sector immobiliari. I acabem amb 5 dies on destaquen un robatori de criptomonedes. Els hackers es van endur 60 milions d'euros en bitcoins en 3 quarts d'hora. El robatori ha generat alarma en tractar-se d'un atac contra el que es considerava un dels sistemes més segurs per guardar criptomonedes, les anomenades cold cards, carteres fredes, on les claus digitals es desen sense connexió a internet.
0: Tres minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Ara l'esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
3: Bon dia.

0: Hansi Flick mira el cel i espera que amb les llàgrimes de Sant Llorenç li caigui una estrella pel davanter centre, i és que passen els dies i l'opció de Julián Álvarez pinta negra com l'eclipsi solar del dia 12. Mentrestant, Ferran sembla que ha fet la carta astral i està acabant de decidir on jugarà. Llegim al Mundo Deportivo un titular amb declaracions del valencià a l'NBC. El Barça ha de demostrar que en vol. En els destacats, més missatges críptics de Torres. Vull prendre la decisió correcta, però encara no la sé. Anem amb l'esportiu i seguim parlant dels astres amb una peça que repassa casos històrics de grans jugadors de futbol que han jugat en equips modestos de la Lliga. L'últim cas, Aubameyang i el Depor aquest estiu. Falcao va fitxar pel Rayo, Bebeto i Mauro Silva també van aterrar al Deportiu als anys 90, Riquelme va portar la samarreta del Villarreal i el neerlandès Van Nistelrooy la del Màlaga. I acabem amb l'Ara, que obre la secció d'esports titulant 700 milions per mantenir el Barça a flor d'aigua. La notícia explica que el club necessita més finançament de Goldman Sachs per tancar l'exercici econòmic i també evitar que les obres del Camp Nou s'endarrereixin encara més. Tot plegat, diu la peça, amb manca de transparència per part del club, que des de fa 5 anys ja no fa un avançament de l'estat dels comptes als socis abans de l'agost.
1: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos San Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Sembla que no és un estiu fàcil per a la baronessa Thyssen. Després de la pneumònia que la va tenir ingressada unes quantes setmanes i que l'ha obligada a canviar d'hàbits, ahir arribava la gran bomba des d'un diari andorrà. El seu fill Borja estava en cerca i captura per morós. I això sí que no. Deixar el tabac per fa de baronessa moderna, però tenir un fill morós, no. Segons publicava l'Altaveu d'Andorra, l'hereu de la família Thyssen tindria un deute d'uns quants milions d'euros amb un banc del País dels Pirineus. I a la família no li ha faltat temps per desmentir la notícia. Bé, per desmentir-la potser no, però sí per matisar-la. És cert que Borja té algunes discrepàncies amb el banc per la manera de com tornar els diners, però està perfectament localitzable. De fet, està de vacances amb la seva família, segons publica l'Ola. Com a bon rendista, primer les devocions que les obligacions. O era al revés.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Crec que ens hem perdut.
6: Sí! Sort que he portat ametlles!
7: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: A punt d'arribar a 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
11: Va, que aquesta t'agradarà.

0: Amaral, quants anys diries que fa, va?
1: Eva Amaral, 48.
0: L'has fet molt jove.
1: Sí?
0: Bueno, molt jove. A veure, ara sí. Que potser d'aigua ens enfadarà. No. Una mica més, 54.
1: 54. Pensava que era una mica més jove que jo. Mira, una mica més gran que jo.
0: Vinga, ara anem amb dos presidents. El primer, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Avui és l'aniversari de Zapatero.
0: Avui és l'aniversari.
1: Pobret. Zapatero, 72.
0: 66.
1: Vaja.
0: I Barack Obama, president dels Estats Units i Premi Nobel de la Pau al 2009, en fa...
1: 72, repeteixo.
0: No. 65.
1: No, tampoc. No.
0: I acabem amb una actriu, ara duquesa, que t'agrada molt o no t'agrada gens, que és Meghan Markle.
1: Home, Meghan Markle. Meghan Markle, 40.
0: 45.
1: Ai, bueno, m'he costat.
0: No, bé.
1: Vinga, i el santoral?
0: Avui és Sant Joan Maria Viné i és el patró dels rectors de la parròquia. També avui, si coneixeu alguna perpètua, doncs és Santa Perpètua, també és Sant Rubén, Sant Tertulià, Sant Eleuteri...
1: Sant Tertulià?
0: Sí.
1: Deixa'm un punt després.
0: Sí. Sant Eleuteri i Sant Agavi.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I ja sabeu que aquest estiu al matí de Catalunya Ràdio cada dia us fem una recomanació literària. Vaja, no la fem nosaltres, és una recomanació que ens arriba des d'una llibreria del país.
2: Hola, sóc l'Anna Ginestar, de la llibreria cooperativa Malapesa de Sabadell, i us vull recomanar Imaginar la fi d'Eudald Espluga, un llibre sobre com podem imaginar una fi del món antifeixista i anticapitalista. Davant els discursos d'una fi del món violenta i dolorosa, hem d'imaginar-nos utopies? Eudald Espluga té clar que no, que la fi del món no serà ni distòpica ni utòpica, sinó real. El món tal com l'hem conegut ja està acabant, però els exemples de com imaginar una fi que impliqui poder seguir vivint també els tenim sobre la taula. No hem ni d'escapar de la Terra ni confiar en que la nova Jerusalem baixi del cel en forma de megalòpoli 100% ecològica, ni colònies a Mart, ni invasions de migrants. Les narratives col·lapsistes reaccionàries són tan o més perilloses que els riscos ecològics que ens assetgen. Necessitem una crida esperançada a organitzar agències col·lectives i moviments contrahegemònics. L'apocalipsi també ens l'hem de fer nostre. Pot ser un terreny fèrtil per imaginar un canvi positiu.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La Mujer Danesa.
3: Una exespia danesa es retira a Islàndia buscant una vida tranquil·la, però la seva naturalesa ho fa impossible. L'edifici on viu es converteix en un camp de batalla on cada situació quotidiana es transforma en una missió i cada veí és un cas a resoldre, sovint amb mètodes poc convencionals. Missions que tenen com a eix l'ecologia, el masclisme o el racisme, tot passat pel sedàs de l'humor negre. La protagonista, interpretada per Trine Dirholm, és magnètica. Té 6 capítols i és a Filmin.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó.
6: Ara mateix, la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe.
7: Están esperando que le lleven al centro menores.
8: Que no lo encuentro, no sé, que se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat. Vino a
10: Nadal. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
11: L'incendi ara està mateix un cas més estabilitzat, però que tardarà de distingir-se.
12: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Xarxa.
13: En sentit figurat, conjunt de coses o persones enllaçades entre elles. La ministra de Defensa, Margarita Robles, demana al Marroc que investigui qui hi ha darrere de les xarxes socials que compartien informació sobre com arribar a Ceuta. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, posa com una de les prioritats en la resposta europea el desmantellament de les xarxes de tràfic il·legal de persones. I tot plegat, mentre els menors que han arribat sols a Ceuta no tenen cap xarxa familiar que els empari.
1: Maleta.
13: Caixa amb nansa i tanca destinada a portar-hi roba i altres efectes. Aquests dies molts fan les maletes per marxar de vacances, però els treballadors que les traslladen als aeroports, a l'aeroport del Prat, han començat una vaga indefinida perquè asseguren que ja fa massa temps que arrosseguen una maleta massa pesant d'hores extres i manca de descansos, amb una càrrega de treball que diuen que és insostenible.
1: Ofegar-se.
13: Morir per no poder respirar. Més de la meitat dels menors que van perdre la vida ofegats al medi aquàtic entre el 2019 i el 2023 provenien de famílies migrades que patien un altre tipus d'ofegament, més en sentit figurat, l'econòmic. Així ho ha revelat un estudi de l'Institut de Medicina Legal que conclou que les famílies amb pocs recursos no es poden permetre cursets de natació per als seus fills i fa una crida a facilitar-los l'accés a aquest aprenentatge.
1: Després de les tres paraules, posem-hi tres xifres al dia amb la Sílvia Creus. 12.708.
9: Són els milions d'euros que ha guanyat nets el primer semestre del 2026 el banc HSBC, el més gran d'Europa. Aquesta xifra de beneficis representa un increment del 27,07% respecte al mateix període de l'any anterior. La companyia atribueix la millora de les xifres a l'absència d'extraordinaris negatius, així com uns ingressos nets més grans per interessos i també per comissions.
1: 90.000.
9: Són els dòlars que un noi de Portland ha obtingut per una samarreta de bàsquet que va comprar de segona mà per poc menys de 3 dòlars, concretament 2,61. El motiu és que la peça havia pertangut a Will Chamberlain, pivot de Los Angeles Lakers, a principis dels 70. Quan es va adonar de la troballa que havia fet, ho va compartir a les xarxes socials i de seguida van contactar amb ell des de la casa de subhastes Sotheby's, que va autentificar la samarreta i es va encarregar de trobar el millor postor.
1: 3.012,9.
9: Els metres que té exactament el cim acreditat com a nou 3.000 al Pirineu Català. És l'agulla sud de Malavasina, al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, al terme municipal de la Vall de Boí. I l'ha certificat l'equip de topògraf de Sostremetries, que fa anys que revisa les altituds dels pics dels Pirineus en els mesuraments que ha fet aquest mes de juliol passat. D'aquesta manera, Catalunya passa de tenir 12 3.000 a tenir-ne 13.
1: I ens falten les tres imatges amb el Carlos San Andrés, que de seguida repassarem les imatges del dia. Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. A la primera imatge del dia, dues turistes asiàtiques al centre de la plaça Catalunya, totes dues amb ulleres de sol. Una beu aigua d'una ampolla, l'altra s'amaga del sol sota un barret. Al fons, una mare i una filla busquen refugi a l'ombra d'una de les estàtues de la plaça. És un exemple del nombre de turistes estrangers que visiten Catalunya. Les xifres continuen creixent i, segons els especialistes, encara no s'ha tocat sostre. El primer semestre d'aquest any ens han visitat més de 9 milions i mig de persones, que representa un 3,5% més respecte a l'any passat. De mitjana, cada turista es va gastar uns 1.300 euros durant la seva estada. Això és 11.800 milions d'euros en total. La tendència diu que els visitants cada cop gasten més i passen més dies a Catalunya, concretament 8 de mitjana. Catalunya és la segona comunitat més visitada, només superada per les Balears. I a la segona imatge, el llac de Branets, a l'est de França, pràcticament buit. Veiem al fons de la llacuna i un embarcament que ha quedat inutilitzat pel baix nivell d'aigua. Carlos, ara sí.
14: Ara sí, doncs és una de les moltes conseqüències que està deixant la sequera a Europa. El volum de rius com el Rin o el Danubi han caigut un terç i el baix nivell està perjudicant el transport de mercaderies i de matèries primeres. Les altes temperatures i la falta de pluja han deixat al descobert bombes i vaixells de la Segona Guerra Mundial i han pes el Regne Unit a una situació alarmant amb una baixada del 75% del volum dels seus embassaments.
1: Gràcies, Carlos. I la tercera ens l'envien des de Girona. Una imatge típicament estiuenca, una de les petites cales de la Costa Brava, amb embarcacions que fondegen a una certa distància de la platja i que contrasta amb la sequera que viu a Europa. Què té d'especial això, Fèlix Martín?
15: Doncs si t'hi fixes bé, que en aquest blau transparent de l'aigua hi tornen a surar les boies de color groc que algú o alguns van destrossar fa uns dies entre Palamós i Mont-ras, i que són el punt en el que, com a molt a prop de la costa, s'hi poden amarrar aquests vaixells recreatius. Això vol dir que els ajuntaments ja han posat boies noves i ara creuen els dits perquè les respectin i no les tornin a fer malbé.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
16: Les tasques d'extinció van bé.
17: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: Quan Àtila i els uns van irrompre...
19: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
4: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
19: Una hora d'història que us captivarà.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Repassem els titulars en dos minuts amb Maria Fernández Noguera i Pau Bartolí. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta.
22: S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria.
1: El govern espanyol nega, en canvi, que el CNI els alertés del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta.
13: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apujat el to contra el Marroc.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
1: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants continuen encara als carrers de Ceuta.
22: Mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats.
1: I anirem en directe d'aquí uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio, mentre aquí, aquesta mitjanit, ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force de l'aeroport del Prat.
13: Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport.
1: I Protecció Civil activa el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya.
22: Tempestes que ja han fet que s'aixequés les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. L'alcalde José Antonio Parache diu, però, que encara trigaran a apagar-lo.
11: L'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
1: I les morts per calor a Catalunya el juliol dupliquen les de l'any passat i s'enfilen fins les 544 persones.
13: El gruix són de més de 65 anys amb altres patologies prèvies. Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
0: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions.
1: I a la taquilla, rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man.
22: En el seu primer cap de setmana als cinemes ha arribat als 927 milions de dòlars a tot el món.
2: Bon dia. El temps d'aquest dimarts torna a mostrar-se força inestable. No encara, amb un matí de calma tensa, amb alguns núvols baixos cap a la costa, on es manté i s'ha de mantenir tot el dia aquest ambient xafogós, i nuvolades que, atenció, a partir de mig matí i migdia creixeran cap al Pirineu, Prepirineu, tota la serralada prelitoral, des de la serralada transversal, Ripollès, Garrotxa, Osona, arribant fins a les Terres de l'Ebre, passant també per la Catalunya central. Ruixats que només 30 minuts poden deixar més de 20 litres per metre quadrat, anar acompanyats de pedra o de fortes ventades. A diferència d'avui, d'ahir, l'Alt Ponent quedarien força al marge d'aquesta situació. Tot plegat amb calor, calor de ple estiu, no extrema, amb moltes màximes de 30 a 35 graus.
1: Repassem el trànsit a aquesta hora, Mariu García, que ens expliques. Bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs ja hi ha una incidència a la C31 a les costes del Garraf, tallada Sitges en tots dos sentits a causa d'un accident a Barcelona, aturats a la rondada entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que es fan de cobriment de la ronda, i a la ronda litoral, aturats entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
13: Doncs mira, al matí hi ha alguns retards aquest matí als serveis de Rodalies i de Regionals de Renfe. Destaquen els 40 minuts de demora a l'R11 del tren que ha sortit a primeríssima hora de Barcelona-Sants cap a Portbou a causa d'una incidència en l'operativa. El tramvia de Barcelona, freqüències de pas alterades a les línies T1, T2 i T3 a causa de l'avaria d'un comboi. I mentrestant, a l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi estem veient retards destacables.

0: aquesta hora, cada dia per arribar a les 8, sentim un oient del programa, o un oient, que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si ho voleu fer, en el que queda de mes d'agost, envieu-nos una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, és la que ha fet, per exemple, en Salvador.
1: Bon dia, des del Solsonès. Dedico aquesta cançó a les meves filles, Sheila e Irina. I els hi desitjo que puguin mantenir l'equilibri en els nous reptes que començaran al mes de setembre. La cançó es titula La bicicleta, interpretada per Shakira i Carlos Vives. Bon dia.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Tallada a la carretera de les Costes del Garraf, la C31 a Sitges, en tots dos sentits, a causa d'un accident a l'àrea de Barcelona, petites cues de la C58 de Montcada, a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la C33 a Montcada, direcció Mollet per un vehicle avariat, i la ronda a dalt, amb cua de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i entre Sant Gervàs i Vallcarca, sentit Besòs, per obres.
0: Cimera d'urgència avui dels ministres de l'Interior europeus per tancar la situació a Ceuta. Fernando Grande Marlaska traslladarà als seus homòlegs el compromís en el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi. Mentrestant, el govern espanyol nega que el CNI els avisés d'un moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb els serveis d'intel·ligència espanyols i exigeix al Marroc que investigui els fets. L'incendi de Sanet a l'Aldarribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies, les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen les amenaces de Trump al tram a l'Iran. El president nord-americà parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho nega categòricament. Investiguen una agència de viatges de l'Escala per estafar unes 200 famílies i deixar-les sense viatges ni diners. Els Mossos ja han rebut fins ara, de moment, una vintena de denúncies. El titular de l'agència assegura que no pot operar a causa d'un impagament que l'ha deixat sense accés als turoperadors. Els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant quedaran tancats per l'eclipsi del 12 d'agost. Així ho han decidit els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant davant la previsió d'un gran volum de gent que voldrà veure el fenomen i l'alt risc d'incendi a la zona. Jordi Savall actua avui al Festival Pau Casals de l'Abadia Nord-Catalana de Sant Miquel de Cuixà. El festival el va crear el mateix violoncel·lista vendrellenc l'any 1950, mentre estava exiliat a Prata de Conflent. Amb les entrades exaurides, Savall tocarà aquest vespre acompanyat de l'orquestra Le Concert de Nacions.
2: Esports.
0: Pau Tax, bon dia.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. Iris Tió pot guanyar aquest matí la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística en la final de solo tècnic.
0: Ens espera un matí de temps tranquil i xafecós a la façana costanera, a l'espera de més xàfecs i tempestes, que aquesta tarda descarregaran el Pirineu, el Prepirineu, el Prelitoral i a la Catalunya Central. Poden ser intensos i anar acompanyats de pedra i ventades, tot plegat amb calor de ple estiu.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Dimarts 4 d'agost, comencem. El ministre espanyol de l'Interior defensarà avui la gestió que ha fet Espanya de la crisi migratòria a Ceuta. Amb les crítiques prèvies de la majoria de països de la Unió Europea, Fernando Grande Marlaska traslladarà als seus homòlegs europeus el compromís de Madrid en el control de les fronteres europees. Marlaska es trobarà aquest matí per videoconferència amb els ministres de l'Interior dels 27 en una reunió convocada per Espanya arran de l'entrada massiva de persones a Ceuta, que va sorprendre i desbordar la capacitat de les forces de seguretat. De la reunió en sortirà, entre altres mesures, la intenció de reforçar les fronteres exteriors de la Unió Europea. I és que les imatges de la generació incontrolada entrant a Ceuta per terra i per mar sense cap oposició van fer saltar les alarmes de moltes cancelleries europees, fins al punt que una vintena de països encapçalats per Itàlia van carregar contra la política migratòria espanyola. Només França, el Regne Unit, Portugal, Irlanda i Luxemburg van fer costat a Pedro Sánchez i es van oposar a suspendre a Espanya del Tractat de Schengen. Von der Leyen va elogiar la tasca feta pels governs espanyols.

0: espanyol i marroquí en la gestió de la crisi i va demanar reforçar les fronteres. La presidenta de la Comissió Europea responia a una carta de Pedro Sánchez de dissabte passat on demanava més implicació dels 27 davant la situació a Ceuta. En el document, el president espanyol expressava el seu rebuig a la resposta de països com Itàlia o Dinamarca, que considera egoista i contrària als principis de solidaritat que han de regir la política migratòria comunitària. I mentrestant, el govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada d'aquest miler de persones a Ceuta des del Marroc. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, trenca el silenci sobre el possible paper del Marroc i demana al govern a la UITA que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Afuente.
1: La ministra Elma Saed ha estat contundent. Cap informe d'intel·ligència va advertir de la crisi de Ceuta.
2: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
1: I per primer cop, un membre de l'executiu espanyol ha apuntat cap al govern del Marroc. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però exigeix a l'executiu a la UITA que investigui.
3: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
1: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació.
0: I sobre el terreny, les últimes hores han estat de pocs canvis. Els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera de tornada al Marroc continuen malvivint, escampats per diversos punts de la ciutat autònoma. Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans fins i tot d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-s'hi. Enviat especial a Ceuta, Aladín Azuzi.
4: Les últimes hores a Ceuta han deixat la imatge del centre de Ceuta començant a recuperar la normalitat, amb molts més comerços oberts, molta més gent passejant-hi, una imatge que contrasta, però, amb la imatge dels barris més perifèrics, on ara s'hi troben la majoria de joves que van emigrar des de la frontera marroquina. Es troben en unes condicions precàries, amb poc accés a aigua, a menjar. Ens expliquen també que estan incomunicats des de fa dies amb la família i que molts no tenen on dormir. I tot plegat genera un clima en el qual alguns d'ells han anat optant aquests dies per retornar voluntàriament al Marroc. Hem pogut veure a la frontera de Ceuta aquest degoteig constant de joves que retornaven pel seu propi peu cap a territori marroquí, però la realitat és que continua havent-hi molts joves vivint i malvivint a Ceuta i que esperen una oportunitat. Alguns d'ells fins i tot pregunten als periodistes, no?, què passarà a partir d'ara amb ells. I tot això mentre el CETI, el centre d'immigració, continua desbordat i la ciutat encara està adaptant-se a aquest episodi i aquesta crisi humanitària sense precedents a la ciutat de Ceuta.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. Els bombers de la Generalitat han reprès aquest dimarts al matí les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques després del temporal d'ahir. També han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona perquè el foc continuï actiu malgrat aquesta pluja d'ahir a la tarda. L'incendi que crema des de divendres en una zona d'alta muntanya molt inaccessible continua sent un dels focs més complexos de l'estiu per l'orografia i el risc de propagació cap a la vall d'avui. Anem cap allà, Pau Rovira.
6: La jornada d'ahir va estar marcada per les tempestes. A la tarda, els bombers van retirar tots els efectius que treballaven a la part alta de l'incendi perquè el vent, els llamps i la possibilitat que es formessin nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació sobre el terreny. També els mitjans aeris es van haver de retirar a causa de la tempesta. Durant hores, el dispositiu es va limitar a monitorar l'evolució del foc des de la distància, mentre s'esperava que la pluja ajudés a reduir-ne la intensitat. Al mateix temps, Protecció Civil va activar al migdia un missatge "és alert" als telèfons mòbils i va demanar als excursionistes que abandonessin una superfície de prop de 2.500 hectàrees. Així s'expressava l'alcalde pedani de Senet, José Antonio Parache.
7: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
6: Avui dimarts, amb una situació meteorològica més favorable, els bombers han tornat a desplegar els mitjans aèrics aeris i el personal especialitzat per continuar les tasques de contenció en un incendi que afecta una zona de molt difícil accés. Segons les darreres dades, l'incendi afecta ja més de 80 hectàrees, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els agents rurals mantenen com a principal hipòtesi que l'origen del foc sigui l'impacte d'un llamp, mentre els bombers adverteixen que l'extinció encara serà llarga i continuarà molt condicionada per l'evolució del temps i per la dificultat d'accedir al terreny.
0: Molt pendents també de la vaga que ha arrencat aquesta mitjanit a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T82 com Air Europa i Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abuse de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: És que l'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat.
5: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran es contradiuen sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa ja mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament. Fa poc més de 24 hores que Trump anuncia el restabliment de les converses amb Teheran de cara a la reobertura imminent de l'estret d'Hormuz a la Marina Comercial. Però de moment ni l'Iran ni cap dels països mediadors, com ara Qatar o el Pakistan, han confirmat que la taula negociadora torni a estar completa. Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
9: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. L'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda. Ara com ara, no es tenen notícies de possibles víctimes entre la tripulació. De l'àmbit internacional, també us expliquem que l'aplicació del Pla de Pau per a Gaza, anunciat la setmana passada pel president Trump, continua aturada mentre les parts posen en qüestió l'ordre dels passos a seguir en aquest procés. La milícia palestina de Hamas ha reiterat el seu compromís amb els punts que ja s'havien consensuat amb el pacte d'alto el foc, però això sí, reclama informació clara i oficial de la Junta de Pau i dels països mediadors sobre l'acord de desarmament. El diplomàtic búlgar Nikolai Maldenov, que dirigeix la Junta de Pau per a Gaza, ha afirmat aquesta nit, després d'entrevistar-se amb Netanyahu, que la retirada total de l'exèrcit israelià es produirà quan Hamas es desarmi completament. Segons Mladenov, això s'aplica tant a les armes lleugeres com a les pesants i també es refereix als túnels construïts per la milícia islamista. El full de ruta anunciat dijous passat per Trump preveia l'eliminació progressiva de la capacitat militar de Hamas i d'altres faccions armades palestines i el cessament de les operacions militars israelianes. La persistència dels atacs de l'exèrcit d'Israel contra objectius a Gaza en si mateix és un altre escull per implementar el pla de pau. Ahir, un atac amb míssils contra un vehicle va matar dos palestins, entre ells un alt comandament de Hamas, i en va ferir diversos més. Qatar, Egipte i Turquia, països mediadors de la treva Gaza, han fet públic un comunicat de condemna a Israel per les violacions contínues sobre el territori palestí que qualifiquen de violació flagrant del dret internacional i del dret humanitari.

0: Investiguen una agència de viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per una possible estafa. Els Mossos han rebut una vintena de denúncies fins ara, però es calcula que hi ha unes 200 famílies afectades. El cas va arrencar fa unes setmanes, quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van tornar els diners. Algunes de les famílies ho van denunciar a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la titular de l'agència de viatges. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament i que se li ha tallat l'accés als turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència. Un quart de nou del matí. Repassa la situació del trànsit i del transport públic. Aquesta hora, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es manté tallada la C31, la carretera de les Costes del Garraf, a l'altura de Sitges, al punt quilomètric 170 en tots dos sentits. Es tracta de despreniments. Hi ha caigut una roca de grans dimensions, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Hi ha retencions llargues en tots dos sentits. A la resta, també encara complicacions en alguns accessos a Barcelona, tot i que molt localitzades, hi ha petites retencions a l'entrada per la C58 entre Montcada i l'entrada pel Nus de Trinitat. L'autovia A2, també amb una petita retenció a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, i on hi ha més problemes per circular és a la Ronda a Dalt per les obres de cobriment que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron i que tallen un carril per sentit. Hi ha retencions ara més en direcció Llobregat, entre Roquetes i la Vall d'Hebron. En canvi, en sentit contrari, en sentit Besòs, només una petita retenció a l'altura de Vallcarca. A la Ronda Litoral, també una llarga cua des de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i en canvi més curta a l'altura de Cantonís en sentit en Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que al tramvia de Barcelona hi ha un comboi avariat i per això hi ha alterades les freqüències de pas al tram Besòs, les línies T1, T2 i T3. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb el Gori Massip.
3: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha baixat un pèl, res, un 2 graus. Mantenim aquest ambient xafogós, temperatura mínima al voltant dels 26-27 graus a la ciutat de Barcelona, Castelldefels, també a la ciutat de Tarragona, i valors al voltant dels 18-19-20 graus a bona part de l'interior, el valor més baix, aquests 11 de Bolvi. Atenció, atenció, aquesta tarda tempestes que poden tornar a ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, també a la Serrada Prelitoral. En tots aquests indrets tenim activat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens adverteix que en només 30 minuts poden caure més de 1.000 litres per metre quadrat i, a més, aquests xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o de fortes ventades. A diferència d'ahir, potser les comarques de Ponent sí que en quedarien una mica més al marge i a la costa es mantindrà aquest cel variable i amb aquest ambient, sobretot, humit, pesat i xafogós. Les properes tardes, pràcticament cada dia repetirem aquests xàfecs. Potser demà dimecres perdin una mica d'extensió, però en canvi dijous tornarien a guanyar embranzida.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Un quart de 9:03, la cadena de supermercats Bonpreu podria començar les obres del seu nou centre logístic al polígon Logis Montblanc, a la Conca de Barberà, aquest mes d'agost. L'Ajuntament li ha atorgat la llicència d'obres per abordar la primera fase dels treballs, que compten amb un pressupost de 34 milions d'euros. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: En aquesta primera fase està prevista la construcció de dos grans magatzems i l'objectiu és que el nou centre logístic entri en funcionament durant el primer semestre de l'any 2028. Serà la plataforma de referència de Bonpreu per distribuir al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Es tracta de la primera empresa que començarà a treballar al nou polígon Logis Montblanc i ocuparà la parcel·la més gran. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, confia que aquesta iniciativa empresarial sigui un reclam per a altres empreses.
8: Bonpreu serà l'empresa tractora d'aquest polígon. N'estem segur que això serà un efecte crida. Per tant, dinamització econòmica, nous llocs de treball i diversificació de l'economia. Doncs encara, si Montblanc és industrial, doncs encara serà una mica més, però també cap a la banda de serveis, cap a la banda de logística.
0: Els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per l'eclipsi. La mesura s'ha pres perquè s'espera l'arribada d'un gran volum de gent per veure el fenomen, que coincidirà amb un alt risc d'incendi. Els dos municipis tancaran els accessos al parc entre l'11 i el 13 d'agost perquè temen una allau de gent el dia 12 que coincideix, com us dèiem, amb aquest alt risc d'incendi a la zona. En el cas de Cornudella es decreta el tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més d'altres espais propers al municipi de Prades, tal com detalla l'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
0: La decisió s'ha pres per garantir la seguretat a la zona i perquè el Departament de Territori només tanqui el parc en cas d'entrar al nivell 4 de risc d'incendi del Pla Alfa. Cardona ho justifica bé d'aquesta manera.
9: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i per l'altra el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament doncs, d'afluència de persones.
0: Segons el cos d'agents rurals, els ajuntaments tenen la potestat d'aplicar aquestes mesures i ells s'activarien en cas que Territori decideixi tancar la totalitat del Parc Natural.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Festival Pau Casals al Conflent celebra enguany els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Parada, Laura Bertran.
10: Cada estiu, la Batllia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Aquest certamen el va crear l'any 1950 el mateix Pau Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement dedicada al seu instrument, al violoncel i a la seva personalitat. Pierre Bleuze és el director artístic.
11: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
10: En aquesta edició, inaugurada el 28 de juliol i que durarà fins al 8 d'agost, se succeeixen concerts i conferències amb la millor assistència de públic des de la Covid. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides. Sandra Mascré, directora administrativa del festival, es mostra satisfeta.
12: Entre el públic, els músics, els voluntaris, és a prop 8.000 persones que vinen aquí i que viuen el Festival Pau Casals aquest any.
10: S'hi viu un ambient únic, també gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
13: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple. No?
10: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses i una programació de grans obres de música de cambra al costat de novetats més agosarades.

0: Avui arrenca a Palamós la desena edició del festival amb so de cobla, amb una programació que reivindica la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llengües musicals. S'obre amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i també hi actuaran obeses amb la cobla Berga Jove o la cobla amb so de dona, Girona Maria Rovira.
1: Per la desena edició s'ha volgut fer una inauguració especial amb l'espectacle Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb la Polifònica de Puig-reig, que comptarà també amb les veus d'Arjau Bé, Joan Garrido, Mariona Escoda. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
2: Mare Mundi és un homenatge al món del mar. Nosaltres, com a un poble pescador, un poble al costat del mar, no, creiem que era un grandíssim concert, un concert que tindrà la presència de 100 artistes sobre l'escenari aproximadament, i això serà una passada.
1: La programació consolida la voluntat del festival de fusionar formats i acostar-se a nous públics, amb propostes com la de la cobla amb so de dona, que reivindicarà la contribució de les dones a la creació per la cobla, el baríton palamosí Guillem Batllori, amb la principal del Llobregat, o el concert d'obeses i la cobla Berga Jove. El festival es clourà dissabte amb la festa final amb l'orquestra Transmediterrània.

0: contemplant.
1: I encara vegirem que el Festival Internacional de Cinema de Locarno arrenque demà dimecres amb 5 produccions catalanes en les diferents categories. Des del 1946, aquesta localitat turística de Ticino, del Ticino suís, acull un dels festivals més antics del continent i un dels més prestigiosos en l'àmbit del cinema d'autor. A la secció concurs internacional s'hi projectarà el llargmetratge L'Ecos de los Árboles, la tercera cinta de ficció de la cineasta barcelonina Meritxell Colell, coproduïda amb el Perú i Itàlia. Fora de competició s'hi veurà 6 de momentos de Mai Vie, un documental d'Albert Serra amb l'actriu i cantant alemanya Ingrid Caven. Serra ja va guanyar el Lleopard d'Or a la millor pel·lícula del Festival de Locarno el 2013 amb Històries de la meva mort. La representació catalana arribarà també a Locarno Kids amb la pel·lícula Ecologista Los Nuevos de Rodrigo Pla i amb 2 curtmetratges, Los Andares de Sofía Esteve i Isla Luengo i Primer Foc de Blanca Camell Galí.
2: Esports.
1: Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
4: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
3: Mentrestant, l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, també va parlar ahir i va dir que cal esperar per veure què passarà amb Ferran i perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
5: We have to wait.
6: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
5: And then we will see what happens.
3: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorpora als entrenaments. El migcampista portuguès va lluar la figura de José Mourinho.
7: Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
3: Iris Tió lluitarà avui per la seva quarta medalla en natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Serà en la final de solo tècnic, que arrenca en poc més de mitja hora. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i 2 plates guanyades dissabte en el duet lliure i en el duel mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze d'ahir té molt valor.
8: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
3: Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les 3 nedadores catalanes van formar part de l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es van dur al combinat d'atletes neutrals.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I avui la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení. Ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de la contrarrellotge.
9: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
3: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho va anunciar ahir el seu equip dels Emirats Àrabs, ahir a X.
2: 3CAT Info.

0: Dos quarts de nou del matí, informacions més destacades a aquesta hora. Cimera d'urgència avui dels ministres de l'Interior europeus per tractar la situació a Ceuta. Fernando Grande Marlaska traslladarà els seus homòlegs al compromís amb el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi. L'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a les tasques d'extinció. Ara bé, Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. I comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies a les terminals T8-T2, com Air França, Air Europa, volíem dir, o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora, i a partir d'ara també us explicarem que el canal Segarra-Garrigues s'ha instal·lat al parc solar flotant més gran de Catalunya en una bassa de rec situada al Fes, al Segrià. També que tornen a posar a les cales de Palamós, a la Costa Brava, les boies que uns desconeguts van sabotejar la setmana passada i que fixen els límits d'accés als vaixells recreatius. Des de l'Ajuntament demanen més respecte als usuaris de les embarcacions, més control als Mossos i agents rurals, i avui presentaran una denúncia pels danys. I a Sant Marcel, la sisena edició del festival Itinera, que acosta la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Ho fa amb concerts de petit format que, a més de donar vida a aquests pobles, també els dona a conèixer. I pel que fa al temps, matí tranquil i xafegós a la façana costanera, l'espera de més xafecs i tempestes que aquesta tarda descarregaran al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i Catalunya Central. Poden ser intensos i anar acompanyats de pedra i ventades, tot plegat amb calor de ple estiu. Dos quarts de nou i dos minuts aquest matí es reuneixen, com us dèiem, els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol de l'Interior defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i intentarà recusir el suport de la majoria de països de la Unió Europea després de les dures crítiques d'Itàlia i d'una vintena de socis més. Madrid, Paula Brujats.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, arriba a la reunió pràcticament sol. La majoria de socis europeus culpen el govern espanyol de la crisi a Ceuta i avui serà un matí de donar explicacions. Marlaska intentarà convèncer als estats que Pedro Sánchez està compromès amb el control de les fronteres, que la crisi a Ceuta és també una crisi europea i demanarà més solidaritat i menys egoisme als socis europeus per gestionar-la i per evitar, sobretot, que repeteixi. No serà una cita gens fàcil. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica al govern espanyol, però s'hi han sumat també una vintena de països europeus i Pedro Sánchez no ha rebut ni tan sols el suport explícit de capitals com París o Berlín. La resposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha arribat 4 dies més tard. Sí que ha elogiat la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi, però recorda Pedro Sánchez la necessitat d'endurir el control de les fronteres. Aquest serà un dels punts importants de la trobada d'avui. És una reunió telemàtica i ahir ja es van veure els ambaixadors a la Unió Europea. Segons fonts diplomàtiques, aquesta primera trobada va servir com a mínim per rebaixar la tensió després de dies de retrets.
0: Mentrestant, el govern espanyol negué que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada d'aquests milers de persones a Ceuta des del Marroc. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, trenca el silenci sobre el possible paper del Marroc i demana al govern alauita que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Ens quedem encara a Madrid amb l'Àngels Lafuente.
2: La ministra Elma Saed ha estat contundent. Cap informe d'intel·ligència va advertir de la crisi de Ceuta.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
2: I per primer cop, un membre de l'executiu espanyol ha apuntat cap al govern del Marroc. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però exigeix a l'executiu alauita que investigui.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
2: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat han reprès aquest dimarts al matí les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques després del temporal d'ahir a la tarda. També han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona perquè el foc continuï actiu malgrat la pluja d'ahir. L'incendi que crema este divendres en una zona d'alta muntanya molt inaccessible continua sent un dels focs més complexos de l'estiu per l'orografia i el risc de propagació cap a la vall de Boí. Anem cap allà, Pau Rovira.
5: La jornada d'ahir va estar marcada per les tempestes. A la tarda, els bombers van retirar tots els efectius que treballaven a la part alta de l'incendi perquè el vent, els llamps i la possibilitat que es formessin nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació sobre el terreny. També els mitjans aeris es van haver de retirar a causa de la tempesta. Durant hores, el dispositiu es va limitar a monitorar l'evolució del foc des de la distància mentre s'esperava que la pluja ajudés a reduir-ne la intensitat. Al mateix temps, Protecció Civil va activar al migdia un missatge és alert als telèfons mòbils i va demanar als excursionistes que abandonessin una superfície de prop de 2.500 hectàrees. Així s'expressava l'alcalde pedani de Senet, José Antonio Parache.
6: El bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula, els 7 dies.
5: Avui dimarts, amb una situació meteorològica més favorable, els bombers han tornat a desplegar els mitjans aeris i el personal especialitzat per continuar les tasques de contenció en un incendi que afecta una zona de molt difícil accés. Segons les darreres dades, l'incendi afecta ja més de 80 hectàrees, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els agents rurals mantenen com a principal hipòtesi que l'origen del foc sigui l'impacte d'un llamp, mentre els bombers adverteixen que l'extinció encara serà llarga i continuarà molt condicionada per l'evolució del temps i per la dificultat d'accedir al terreny.
0: 2:15:09.
7: 3CAT Info.
0: Aquesta mitjanit ha arrencat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T8-2 com Air Europa o Qatar Airways. Anem a veure quina és la situació a l'aeroport del Prat. Jordi Canal, bon dia.
8: Bon dia. Comença aquesta primera jornada de vaga indefinida i ho fa amb la previsió de diverses afectacions. Hi haurà al llarg del dia almenys una vintena de vols cancel·lats. Cancel·lacions que s'han fet de manera preventiva per la vaga, segons la CGT, que és el sindicat convocant. Retards ara mateix no en consten en els canals d'Aena. Sí que hi ha algunes cues més llargues del que és habitual en alguns taulells, ens diuen, depenent dels serveis mínims, que van del 35 al 80%, segons la destinació i la durada del vol. Un altre punt on hi pot haver problemes en aquests serveis de terra és en el dels equipatges. Una vaga similar per Setmana Santa va deixar la imatge de milers de maletes extraviades aquí al Prat.
0: N'estarem pendents. Gràcies. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cauen gairebé a la meitat, i en els de gasolina amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual, perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I mentrestant augmenta la sinistralitat laboral a Catalunya. Segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, s'han registrat 60 morts en accidents laborals durant la primera meitat de l'any, 11 més que en el mateix període del 2025. Han augmentat sobretot les víctimes in itinere, és a dir, en el trajecte d'anar i tornar de la feina. N'hi ha hagut 17,7 més que l'any passat. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, ho relaciona amb la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
9: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com en els desplaçaments. Plataforma per la Llengua vol que el català sigui un mèrit per optar les places MIR i que es facin classes obligatòries per a aquells metges que no el parlen. Així es recull en les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR impulsat pel Ministeri de Sanitat. Ho ha detallat a 3Cat Info Òscar Escudé, que és president de Plataforma per la Llengua.
7: Que el saber català, o basc o gallec en els seus territoris, hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar.
0: La plataforma considera bàsic que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències per poder atendre els pacients en català.
10: 3Cat Info.
11: Perdona, tindries lloc per dos?
12: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
11: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
16: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
17: i de sobte es fa el silenci,
18: que no és mai bon senyal.
16: Esdevenir un viatge a la mort.
19: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
16: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
10: 3Cat Info.
0: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional Espanyola a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de Zapatero ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la policia espanyola per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i el seu entorn que consideri pertinent per la causa i veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui, inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i l'exdirigent. Sortim ara a l'exterior. Ucraïna trasllada la guerra de les platges russes en plena temporada d'estiu. Un dron va matar i almenys 7 persones, 3 de les quals menors, i en va fer-hi una quarantena a la regió de Krasnodar, al Mar Negre. Moscou, Cristina Solías.
20: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu.
0: El nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Venezuela per Sant Joan ja arriba als 6.125, segons les xifres actualitzades aquesta nit per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç que datava del 24 de juliol. Diverses ONG veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts que, segons les dades oficials, està estancada en 157 persones. Alguna d'aquestes entitats calcula que hi ha almenys 29.000 persones que no han estat localitzades des del dia del sinistre. Notícia que crida l'atenció i és que a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han descuidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
21: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, s'hi posi en contacte. Per això acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient el va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm quan va revisar les taquilles. Si no es localitzen els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
0: 11 exposicions diferents de fotografies poden visitar fins l'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miserachs, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Félix Martín.
22: I d'aquestes 11 en destaquem una, la que recull una seixantena d'imatges de Dorothea Lange sobre la gran depressió nord-americana d'ara fa 100 anys. A tocar n'hi ha una altra sobre fotoperiodisme actual. I malgrat la distància en el temps, els temes no han canviat massa. Ho destaca la directora de la Bienal Miserachs, Maria Planes.
1: Vull dir que amb 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
22: A la Bienal, també fins a l'octubre, es pot visitar la primera retrospectiva que es fa a Catalunya al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín.
0: 8:45. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Encara amb complicacions a la C31 Sud, a la carretera de les costes del Garraf, a l'altura de Sitges, on ja han pogut obrir tots els carrils a la circulació, perquè recordem que a primera hora d'aquest matí hi ha caigut una roca de grans dimensions, primer tallada, després s'hi feia pas alternatiu, ara la via ja reoberta, però queden retencions en totes dues direccions. A l'àrea de Barcelona, algunes petites aturades a les rondes, la ronda dalt, la que més, amb cua entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobertura de la ronda que tallen un carril en tots dos sentits a l'altura de la Vall d'Hebron. En canvi, a la ronda litoral ja millora força la situació, queda però lentitud entre Fòrum i Diagonal Mar i també a l'altura de Poblenou i la Barceloneta en sentit al Llobregat. A la resta de l'àrea de Barcelona, de moment s'està normalitzant la circulació i el transport públic ara mateix també sense noves incidències. Més informació al punt de les 9.
10: El temps.
0: Gori Massip.
23: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha baixat un pèl, res, un 2 graus. Mantenim aquest ambient xafogós, temperatura mínima al voltant dels 26-27 graus a la ciutat de Barcelona, Castelldefels, també a la ciutat de Tarragona, i valors al voltant dels 18-19-20 graus a bona part de l'interior, el valor més baix, aquests 11 de Bolvi. Atenció, atenció, aquesta tarda tempestes que poden tornar a ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, també a la Serrada Prelitoral. En tots aquests indrets tenim activat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens adverteix que en només 30 minuts poden caure més de 20 litres per metre quadrat i, a més, aquests xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o de fortes ventades. A diferència d'ahir, potser les comarques de Ponent sí que en quedarien una mica més al marge i a la costa es mantindrà aquest cel variable i amb aquest ambient, sobretot, humit, pesat i xafogós. Les properes tardes, pràcticament cada dia repetirem aquests xàfecs. Potser demà dimecres perdin una mica d'extensió, però en canvi dijous tornarien a guanyar embranzida.
24: Les tasques d'extinció van bé.
25: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
26: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
25: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
26: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
25: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
26: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: El canal Segarra-Garrigues s'ha instal·lat al parc solar flotant més gran de Catalunya en una bassa de rec situada al Fes, al Segrià. Tot i que les plaques ja estan enllestides, el parc encara no ha pogut començar a funcionar perquè falten tràmits administratius, una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la inversió. Lleida, Júlia Albacar.
27: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però per poder posar en marxa el parc falta enllestir el registre d'instal·lacions de producció elèctrica, un tràmit que està pendent de resoldre's. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta que aquesta situació els obliga a consumir i pagar energia de la xarxa en plena campanya de rec.
28: I aquesta energia pues, l'utilitzarem per a fer les bombes de les bases, claro. Si no fem energia no podem utilitzar, encara que sigui una energia no de les plaques, sinó la que ve de la línia. Ja que perjudica, perquè tota aquesta energia que ara no fem, l'hem de comprar.
27: Tot i això s'espera que el tràmit pugui estar resolt en les properes setmanes. Recordem que el muntatge del parc ja es va haver d'ajornar l'any passat perquè va coincidir amb el període de nidificació d'algunes espècies de moixons protegides. Això mentre tampoc s'han pogut posar en marxa encara les plaques flotants que també s'estan muntant en una altra bassa al Canó, molt més petita, este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
0: L'Ajuntament de Palamós al Baix Empordà ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense cap impediment. Avui mateix presentaran denúncia als jutjats. Ens ho explica des de Palamós el Fèlix Martín.
22: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que enveixin la zona de bany. però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar amb vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
2: Evidentment continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
22: Un cop reposades les boies, l'alcaldessa ha confirmat a 3cat Info que avui mateix presentaran la denúncia per les destrosses. A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
25: 3cat Info. 3cat Info.
0: Els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona convoquen vaga tots els dissabtes fins al 16 de gener a partir de dissabte que ve. La vaga la convoca Comissions Obreres per reclamar el compliment d'una sentència judicial que deixa sense efecte unes modificacions horàries introduïdes l'any 2023 per l'empresa municipal BSM. La resolució del jutge també obliga aquesta empresa a pagar als treballadors els diners que no van cobrar els dies que van fer vaga en contra d'aquells canvis. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BSM.
4: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: La vaga afecta el personal que revisa a peu l'ús correcte de l'estacionament regulat a les zones verdes i blaves de residents i les zones de distribució urbana de mercaderies.
25: 3cat Info.
0: Està en marxa la 6a edició del festival Itinera que acosté la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Ho fa amb concerts de petit format que, a més de donar vida a aquests pobles, també els dona a conèixer. Sisquer, Joaquim Albalate.
5: Són pobles molt petits, com Sisquer, el Solsonès, que només té 8 habitants, però que amb el concert del duet Palo Santo ha multiplicat la població per 10. És un dels 200 concerts del festival Itinera que apropa la música a municipis de menys de 1.000 habitants. Agnès Font n'és la directora.
6: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
5: Són concerts d'estils diversos com el blues, el jazz, el soul, la música d'arrel o la música llatina i en espais com esglésies, jardins o places. Actuacions que apropen la cultura als pobles i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
7: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així i això doncs, ajuda doncs, a que estiguem més connectats doncs, amb el ventall cultural doncs, que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
5: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que no ha parat de créixer des del 2021. De fet, la seva programació es va ampliant conforme avança la temporada.
8: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
9: És clar!
11: És el millor dia de la nostra vida.
9: És el millor dia de la nostra vida, igual que ell.
0: La seqüela de la pel·lícula Barbie perilla a causa de les exigències salarials dels seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling. Segons publica The New York Times, David Zaslav, actual CEO de Warner, productora de la pel·lícula, no estaria disposat a pagar les dues estrelles al sou que demanen, a més d'una participació en els beneficis que generi la nova pel·lícula. En el cas de Ryan Gosling, seria d'uns 20 milions per tornar a interpretar Ken, quan en la primera entrega va ser de 12,5. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial. Si les negociacions no es desencallen, Warner perdrà els drets cinematogràfics de Barbie, que tornaran a Mattel, que és l'empresa fabricant d'aquesta famosa nina.
25: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
12: Bon dia. Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
13: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
12: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar per veure què passarà amb Ferran Torres i perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
14: We have to wait.
15: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
14: And then we will see what happens.
12: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se. I Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorpora als entrenaments. El migcampista portuguès va lloar la figura de Mourinho.
16: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
25: 3CAT Info.
12: Iris Tió lluitarà en uns minuts per la seva quarta medalla en natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Serà en la final de solo tècnic que arrenca a les 9. Tió serà la cinquena nedadora en començar la seva rutina. La nedadora barcelonina ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení disputat aquest dilluns i dues plates guanyades dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze d'ahir té molt valor.
17: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
12: Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú, Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes van formar part de l'equip espanyol que es va quedar a menys de 3 punts de l'or que es van dur al combinat d'atletes neutrals.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Avui la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení. Ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar la tercera etapa ahir. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de la contrarrellotge.
18: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
12: A la general, Blasi és tretzena a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho va anunciar ahir el seu equip dels Emirats Àrabs Units, AX. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostrava molt satisfet ahir en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
12: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
25: 3CAT Info.
12: I el Barça va anunciar ahir que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Ja tenim horaris de la quarta jornada de Lliga de la Primera Divisió. El València-Barça, el diumenge 6 de setembre a 4:45 de la tarda i més tard a les 9, l'Espanyol Sevilla. També tenim els de la quarta jornada de la Lliga de Segona Divisió amb l'Sporting Girona el dissabte 5 de setembre a 4:45 de la tarda i el Sabadell Còrdoba el dilluns dia 7 a 9:15. I també hi ha horaris de la primera jornada de la Lliga F. El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a 5:00 PM i el diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a 12:00 PM. El Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a 7:00 PM. I un últim apunt pel torneig d'històrics del futbol català que ahir es va disputar el primer grup. L'Hospitalet va guanyar els dos partits contra el Sants i contra el Reus Redis i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat.
25: Trescat Info.

0: Vila, banda i banda. També algunes aturades a l'autovia 2 a Cornellà, direcció Barcelona, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat.
1: Reunió d'urgència avui dels ministres de l'Interior europeus per tractar la situació a Ceuta. Fernando Grande-Marlaska traslladarà als seus homòlegs el compromís en el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va fixar posicions ahir elogiant la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i remarcant que cal fer més per protegir les fronteres externes. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'un moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb els serveis d'intel·ligència espanyols i exigeix al Marroc que investigui els fets. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es demana que s'extremi la prudència davant el risc de crescudes sobtades de rius i rieres. La pluja, però, també fa disminuir el perill d'incendi. Per segon dia consecutiu, no hi ha cap municipi a nivell màxim del Pla Alfa. Tornen les amenaces de Donald Trump a l'Iran. El president dels Estats Units parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho nega categòricament. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies a les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen a posar les cales de Palamós a la Costa Brava les boies que uns desconeguts van sabotejar la setmana passada i que fixen els límits d'accés als vaixells recreatius. Des de l'Ajuntament demana més respecte als usuaris de les embarcacions, més controls als Mossos i agents rurals i avui presentaran una denúncia pels danys. I avui arrenca Palamós el So de Cobla. El festival arriba a la desena edició amb una programació que reivindica les noves sonoritats. Entre la programació destaca la cobla amb so de dona o obeses amb la cobla Berga Jove. La inauguració anirà avui a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. I Iris Tió pot guanyar la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística en la final de solo tècnic que ha començat fa uns minuts.
1: Meteorològicament es preveu un matí de temps tranquil i xafogós a la façana costanera, a l'espera de més xàfecs i tempestes que aquesta tarda descarregaran el Pirineu, el Prepirineu, el Prelitoral i a la Catalunya Central. Poden ser intenses i anar acompanyades de pedra i ventades, tot plegat amb calor de ple estiu.
2: 3CAT Info.
1: Hola, bon dia. Ara passen 4 minuts de les 9. Aquest matí es reuneixen els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol de l'Interior defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i intentarà recusir el suport de la majoria de països de la Unió Europea després de les dures crítiques d'Itàlia i d'una vintena de socis més. Madrid, Paula Brujats.
4: El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, arriba a la reunió pràcticament sol. La majoria de socis europeus culpen el govern espanyol de la crisi a Ceuta i avui serà un matí de donar explicacions. Marlaska intentarà convèncer els estats que Pedro Sánchez està compromès amb el control de les fronteres, que la crisi a Ceuta és també una crisi europea i demanarà més solidaritat i menys egoisme als socis europeus per gestionar-la i per evitar, sobretot, que repeteixi. No serà una cita gens fàcil. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica al govern espanyol, però s'hi han sumat també una vintena de països europeus i Pedro Sánchez no ha rebut ni tan sols el suport explícit de capitals com París o Berlín. La resposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha arribat 4 dies més tard. Sí que ha elogiat la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi, però recorda Pedro Sánchez la necessitat d'endurir el control de les fronteres. Aquest serà un dels punts importants de la trobada d'avui. És una reunió telemàtica i ahir ja es van veure els ambaixadors

0: a la Unió Europea. Segons fonts diplomàtiques, aquesta primera trobada va servir com a mínim per rebaixar la tensió després de dies de retrets.
1: I mentre Europa mira de resoldre el conflicte intern que ha generat la crisi de Ceuta, sobre el terreny les últimes hores han estat de pocs canvis. Els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera de tornada al Marroc continuen malvivint, escampats per diversos punts de la ciutat autònoma. Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans fins i tot d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-s'hi. Enviat especial a Ceuta, Aladdin Azouzi.
2: Les últimes hores a Ceuta han deixat la imatge del centre de Ceuta començant a recuperar la normalitat, amb molts més comerços oberts, molta més gent passejant-hi, una imatge que contrasta, però, amb la imatge dels barris més perifèrics, on ara s'hi troben la majoria de joves que van emigrar des de la frontera marroquina. Es troben en unes condicions precàries, amb poc accés a aigua, a menjar. Ens expliquen també que estan incomunicats des de fa dies amb la família i que molts no tenen on dormir. I tot plegat genera un clima en el qual alguns d'ells han anat optant aquests dies per retornar voluntàriament al Marroc. Hem pogut veure a la frontera de Ceuta aquest degoteig constant de joves que retornaven pel seu propi peu cap a territori marroquí, però la realitat és que continua havent-hi molts joves vivint i malvivint a Ceuta i que esperen una oportunitat. Alguns d'ells fins i tot pregunten als periodistes, no?, què passarà a partir d'ara amb ells. I tot això mentre el CETI, el centre d'immigració, continua desbordat i la ciutat encara està adaptant-se a aquest episodi i aquesta crisi humanitària sense precedents a la ciutat de Ceuta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça perquè el foc continua actiu malgrat la pluja d'ahir a la tarda. Aquest matí han reprès les tasques d'extinció després que les tempestes d'ahir obliguessin a retirar tots els efectius per motius de seguretat. L'incendi que crema des de divendres en una zona d'alta muntanya molt inaccessible continua sent un dels focs més complexos de l'estiu per l'orografia i el risc de propagació cap a la vall d'avui. Des d'allà mateix ens informa el Joaquim Albalate.
4: L'incendi de Sanet continua actiu i els bombers continuaran treballant avui per combatre'l. Ahir va ploure a la zona, però les tempestes no van deixar prou aigua com per poder-lo controlar i avisen que avui continuaran les condicions d'inestabilitat i també, evidentment, la dificultat d'accés i el risc per les persones que hi treballen. Per això han tornat a demanar que s'evitin les activitats de muntanya a la zona del foc. Ahir van enviar un SOS per demanar als excursionistes que no accedissin a la zona entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs i que si estaven a la muntanya fessin mitja volta i s'allunyessin de l'incendi. Ahir es va aixecar aquesta restricció al vespre, però aquest matí els bombers han tornat a demanar que ningú s'hi acosti. Un foc que, segons les últimes dades, té un perímetre de 80 hectàrees i que no ha afectat el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.
1: A tot això, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió que les pluges s'intensifiquin avui al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. Els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. Les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure i evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tempestes com les d'ahir i les que s'esperen per avui tenen, però, una derivada positiva, fan disminuir el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Feia 31 dies que hi havia municipis en situació de risc extrem per incendi, el període més llarg registrat fins ara. Tot i això, la situació de risc continuarà sent molt alta en 52 municipis, principalment a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info.
1: Les 9 i 10 minuts del matí, aquesta mitjanit ha arrencat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat majoritari denuncia càrregues de treball insostenibles. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
5: Bon dia. Comença aquesta primera jornada de vaga indefinida i ho fa amb la previsió de diverses afectacions. Hi haurà al llarg del dia almenys una vintena de vols cancel·lats. Cancel·lacions que s'han fet de manera preventiva per la vaga, segons la CGT, que és el sindicat convocant. Retards ara mateix no en consten en els canals d'Aena. Sí que hi ha algunes cues més llargues del que és habitual en alguns taulells. Ens diuen, depenent dels serveis mínims, que van del 35 al 80%, segons la destinació i la durada del vol. Un altre punt on hi pot haver problemes en aquests serveis de terra és en el dels equipatges. Una vaga similar per Setmana Santa va deixar la imatge de milers de maletes extraviades aquí al Prat.
6: Ui, quin fred que m'ha agafat.
7: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
6: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
11: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
3: 3CAT Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional. Els Estats Units i l'Iran es contradiuen sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament. Fa poc més de 24 hores que Trump va anunciar el restabliment de les converses amb Teheran de cara a la reobertura imminent de l'estret d'Hormuz a la Marina Comercial. De moment, però, ni l'Iran ni cap dels països mediadors, com ara Qatar o el Pakistan, han confirmat que la taula negociadora torni a estar completa. Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
12: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
1: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià i a l'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda. Ara com ara, no es tenen notícies de possibles víctimes entre la seva tripulació. I l'aplicació del Pla de Pau per Gaza, anunciat la setmana passada pel president Trump, continua aturada mentre les parts posen en qüestió l'ordre dels passos a seguir en el procés. La milícia palestina de Hamas ha reiterat el seu compromís amb els punts que ja s'havien consensuat en el pacte del alto el foc, però reclama informació clara i oficial de la Junta de Pau i dels països mediadors sobre l'acord de desarmament. El diplomàtic búlgar Nikolai Mladenov, que dirigeix la Junta de Pau per Gaza, ha afirmat aquesta nit, després d'entrevistar-se amb Benjamin Netanyahu, que la retirada total de l'exèrcit israelià es produirà quan Hamas es desarmi completament. Segons Mladenov, això s'aplica tant a les armes lleugeres com a les pesants i també refereix als túnels construïts per la milícia islamista. El full de ruta anunciat dijous passat per Trump preveia l'eliminació progressiva de la capacitat militar de Hamas i d'altres faccions armades palestines i el cessament de les operacions militars israelianes. La persistència dels atacs de l'exèrcit d'Israel contra objectius a Gaza és en si mateix un altre escull per implementar el pla de pau. Ahir, un atac amb míssils contra un vehicle va matar dos palestins, entre ells un alt comandament de Hamas, i en va ferir diversos més. Qatar, Egipte i Turquia, països mediadors de la treva a Gaza, han fet públic un comunicat de condemna a Israel per les violacions contínues sobre el territori palestí que qualifiquen de violació flagrant del dret internacional i del dret humanitari. I Ucraïna ha traslladat la guerra a les platges russes en plena temporada d'estiu. Un dron va matar ahir almenys 7 persones, 3 de les quals menors. A Krasnodar, al Mar Negre. Moscou, Cristina Solias.
13: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu.
1: Hem arribat en punt a un quart de 10 del matí. Nova connexió amb l'equip viari, amb Mariluz García. Bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs ara poques complicacions per circular, però hi ha petites aturades a la Ronda de Dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i també a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs. I és que recordem que aquest estiu s'estan fent les obres de cobriment de la Ronda en aquest tram i hi ha un carril tallat en totes dues direccions. Queda també lentitud, però ja pràcticament sense aturades, a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, també en sentit Llobregat, mentre que els accessos a Barcelona la circulació ja pràcticament normalitzada. I es manté encara un carril tallat a l'autopista AP7 a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, en direcció Tarragona, on ahir al matí un camió va topar amb la mitjana encara pendent de retirar de la calçada. En altres punts hi ha vehicles avariats, però que no provoquen retencions. A l'autopista AP7 a Mont-roig del Camp, en direcció Barcelona, talla un carril a la circulació. I a la C25, l'eix transversal a Sant Julià de Vilatorta, en direcció Girona, també un carril tallat, però no provoca retencions perquè hi ha un baix volum de circulació. El transport públic ara mateix sense noves incidències conegudes. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: Del trànsit al temps, la previsió amb Gori Massip.
15: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha baixat un pèl, res, un 2 graus. Mantenim aquest ambient xafogós, temperatura mínima al voltant dels 26-27 graus a la ciutat de Barcelona, Castelldefels, també a la ciutat de Tarragona, i valors al voltant dels 18-19-20 graus a bona part de l'interior, el valor més baix, aquests 11 de Bolvi. Atenció, atenció, aquesta tarda tempestes que poden tornar a ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, també a la Serrada Prelitoral. En tots aquests indrets tenim activat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens adverteix que en només 30 minuts poden caure més de 20 litres per metre quadrat i, a més, aquests xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o de fortes ventades. A diferència d'ahir, potser les comarques de Ponent sí que en quedarien una mica més al marge i a la costa es mantindrà aquest cel variable i amb aquest ambient, sobretot, humit, pesat i xafogós. Les properes tardes, pràcticament cada dia repetirem aquests xàfecs. Potser demà dimecres perdin una mica d'extensió, però en canvi dijous tornarien a guanyar amb embranzida.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'Ajuntament de Palamós al Baix Empordà ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense impediments. Avui mateix presentaran denúncia als jutjats. Palamós, Fèlix Martín.
16: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar amb vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
17: Evidentment continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats en harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
16: Un cop reposades les boies, l'alcaldessa ha confirmat a 3CAT Info que avui mateix presentaran la denúncia per les destrosses. A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
1: La cadena de supermercats Bonpreu podria començar les obres del seu nou centre logístic al polígon Logis Montblanc a la Conca de Barberà aquest mes d'agost. L'Ajuntament li ha atorgat la llicència d'obres per abordar la primera fase dels treballs que compten amb un pressupost de 34 milions d'euros. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: En aquesta primera fase està prevista la construcció de dos magatzems, un destinat a productes secs de més de 26.000 metres quadrats de superfície i un per als frescos d'uns 13.000. I l'objectiu és que el nou centre logístic entri en funcionament durant el primer semestre de l'any 2028. Serà la plataforma de referència de bon preu per distribuir al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Es tracta de la primera empresa que començarà a treballar al nou polígon Logis Montblanc i ocuparà la parcel·la més gran. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, confia que aquesta iniciativa empresarial sigui un reclam per a altres empreses.
19: En bon preu serà l'empresa tractora d'aquest polígon. N'estem segur que això serà un efecte crida. Per tant, dinamització econòmica, nous llocs de treball i diversificació de l'economia. Doncs encara, si Montblanc és industrial, doncs encara serà una mica més, però també cap a la banda de serveis, cap a la banda de logística.
18: La llicència d'obres ha suposat un ingrés d'1,5 milions d'euros a les arques municipals, que es destinaran a sanejar les finances de l'Ajuntament, a més d'altres inversions encara per definir.
1: Avui arrenca a Palamós la desena edició del festival Amb so de cobla, amb una programació que reivindica la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. S'obre amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya amb un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte també hi actuaran grups com Obeses o la cobla Amb so de dona. Girona, Maria Rovira.
20: Per la desena edició s'ha volgut fer una inauguració especial amb l'espectacle Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Aquesta proposta reunirà 130 músics i cantaires sobre l'escenari amb la Polifònica de Puig-reig. Comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i incorporarà màping i il·luminació escènica. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
21: En aquest concert inaugural hi trobem aquest homenatge al mar, però també hi trobem aquest esperit de fusió, no?, que funciona el que seria la música clàssica, tota la coral polifònica de Puig-reig, després tota una sèrie de cantants de renom del nostre territori, no?, que venen de disciplines diferents, no?, alguns més lírics, alguns més del pop-rock, etcètera, etcètera, no? Per tant, és un concert fusió també amb uns arranjaments espectaculars, com sempre ens tenen acostumats la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, no?
20: Una nova edició amb una programació que consolida, doncs, la voluntat del festival de combinar formats i acostar-se a nous públics.
21: Celebrem el desè aniversari del Festival Amb so de cobla. Tot això ja és una fita, perquè avui en dia, no, complir 10 anys d'un festival que el que fa és agafar el so de la cobla i fusionar-lo amb altres propostes, noves tendències, etcètera, etcètera, no, ja és tot un repte. I bé, s'ha aconseguit, s'ha consolidat un festival amb aquesta sonoritat nostra.
22: Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén.
20: El festival portarà demà a l'Arbreda Municipal el 25è concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau amb la principal de la Bisbal i els Montgrins. Dijous, la cobla Amb so de dona reivindicarà la contribució de les dones a la creació per cobla i a la nit es viurà la proposta del baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal de Llobregat, de fusió entre noves mirades musicals i la sonoritat tradicional catalana. El divendres la jornada la protagonitzarà l'actuació d'Obeses i la cobla Berga Jove.
21: Obeses és com el gran grup català que sempre ha tingut molt en compte el so de la cobla, no? I si un grup havia de participar en aquesta celebració de 10 anys, era el grup Obeses. Ens farà gaudir a molts, no?, tant la gent que estima el so de la cobla com que la gent que no coneix aquest so i que potser s'hi acosta per primera vegada.
20: El festival Amb so de cobla es clourà dissabte amb la festa final amb l'orquestra transmediterrània a l'Àgora del Passeig del Mar.

0: Moltes gràcies.
1: Després d'aquest ampli reportatge sobre el so de cobla, passem als esports.
2: Esports.
1: En Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. En marxa la final de solo tècnic femenina en natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París, i on Iris Tió pot guanyar una quarta medalla. La barcelonina acaba de realitzar la seva rutina i a falta d'11 nedadores per competir, ara mateix és primera, amb 263,6 punts. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat ahir, i dues plates, guanyades dissabte, en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips, i les tres nedadores catalanes van formar part de l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or que es van dur al combinat d'atletes neutrals.
2: 3CAT Info.
3: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
4: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
3: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar per veure què passarà amb Ferran i perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
5: We have to wait.
6: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
3: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats, volem dir, al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorporava als entrenaments. El migcampista portuguès va lluar la figura de José Mourinho.
7: Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
3: Avui la noruega Sigrid Haugseth defensarà el mallot groc del Tour de França femení. Ho farà a la prova contra rellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de la contrarrellotge.
8: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
3: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho va anunciar el seu equip dels Emirats Àrabs Units ahir a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostrava molt satisfet ahir en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
3: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
2: 3CAT Info.
3: I el Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I ja tenim horaris de la quarta jornada de Lliga de la Primera Divisió. al València-Barça el diumenge 6 de setembre a 4:15 de la tarda i més tard a 9:00 l'Espanyol-Sevilla. També tenim els de la quarta jornada de la Lliga de Segona Divisió amb l'Sporting Girona el dissabte 5 de setembre a 4:15 de la tarda i el Sabadell-Còrdoba el dilluns 7 a 9:15. També hi ha horaris a la Lliga F. El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar. A 5 de la tarda diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a 12:00 del migdia. I el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a 7:00 de la tarda. I al torneig d'històrics del futbol català, ahir es va disputar el primer grup on l'Hospitalet va guanyar els dos partits contra el Sants i contra el Reus Redis. I comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat.

0: Bon dia, són 9:45 del matí. A 3Cat Info comencem el repàs de les notícies més destacades. Estem pendents avui de la reunió d'urgència dels ministres de l'Interior europeus per tractar la situació a Ceuta. El ministre d'Interior, Grande Marlaska, traslladarà als seus homòlegs el compromís en el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi, com va fer ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols i exigeix al Marroc que investigui els fets. Pendents també de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. A partir d'ara, i entre altres notícies, ens ocuparem de l'ocupació, que continua en rècords a Catalunya el juliol i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Ara bé, l'atur puja un 2,5%. José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista, ja que hi veu risc d'una investigació prospectiva. I en l'àmbit de la cultura destacarem el Festival Pau Casals, el Conflent, que celebra enguany els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Casals que el va crear l'any 1950, quan estava refugiat a Prada. Pel que fa als esports, Pau?
1: Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu. I en marxa la final de solo tècnic de natació artística als europeus que es disputen a París, on Iris Tió ja ha nedat i pot guanyar la seva quarta medalla. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa.
0: Pel que fa a la meteorologia, esperem un matí de temps tranquil i xafogós a la façana costanera, a l'espera de més xàfecs i tempestes, que aquesta tarda descarregaran el Pirineu, el Prepirineu, el Prelitoral i a la Catalunya Central. Poden ser intensos i anar acompanyats de pedra i ventades, tot plegat amb calor de ple estiu. Comencem amb una informació que hem sabut fa pocs minuts. L'ocupació continua en rècords a Catalunya el juliol i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Si es comparen fa un any, ara hi ha 112.000 treballadors més. En canvi, pel que fa a l'atur, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i el juliol ha crescut un 2,5% amb 315.000 persones a les llistes d'aturats. Tot i això, en relació a fa un any, tenim un 1,4% menys de desocupats, la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
2: 3Cat Info.
0: Com us dèiem, aquest matí es reuneixen els ministres de l'Interior europeus per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol de l'Interior defensarà la gestió del govern de Pedro Sánchez i intentarà recosir el suport de la majoria de països de la Unió Europea després de les dures crítiques d'Itàlia i d'una vintena de socis més. Madrid, Paula Brujats.
3: Fernando Grande Marlaska es veurà a través de videoconferència amb els seus homòlegs europeus i traslladarà el malestar del govern espanyol amb els 22 estats crítics, retraurà l'ofensiva liderada per Itàlia, el discurs insolidari, diu la Moncloa, de Giorgia Meloni, i reclamarà responsabilitat a tots els socis europeus perquè la crisi a Ceuta, diuen, és també una crisi europea. Marlaska, a part d'explicacions, portarà dades per demostrar que fins abans d'aquesta entrada a Ceuta l'arribada de migrants a Espanya havia caigut un 25% i defensarà la gestió que han fet de la crisi i que no es pot qüestionar el compromís del govern espanyol en controlar les fronteres. El control de les fronteres, i si cal endurir-ho, serà justament el tema central d'aquesta trobada, després que ahir també Ursula von der Leyen ho demanés a Pedro Sánchez. Ara, el Marroc diu que va avisar el govern espanyol dies abans de la tragèdia que hi havia un risc real d'una entrada massiva, sobretot després de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent de les persones que entren nedant.
0: I mentre Europa mira de resoldre el conflicte intern que ha generat la crisi de Ceuta, sobre el terreny les últimes hores han estat a pocs canvis. Els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera de tornada al Marroc continuen malvivint, escampats per diversos punts de la ciutat autònoma. Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans fins i tot d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-s'hi.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ha començat la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies a les terminals T1 i T2 com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Ampliem aquesta informació des de l'aeroport mateix amb Jordi Canal. Bon dia.
4: Bon dia. Aquesta jornada de vaga, primera jornada de vaga indefinida, que ha començat amb algunes cancel·lacions de vols, algunes cues més llargues als taulells del que és habitual. Alguns avions que han sortit ja a primera hora sense maletes. En parlem amb l'Esther García, és portaveu de la CGT a l'aeroport del Prat de Barcelona. Esther, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Com comença aquesta jornada de vaga? Quines afectacions sabeu que està tenint?
5: Bueno, de moment hem conegut que s'han cancel·lat alguns vols, justament els vols que no estaven, diguéssim, protegits per als serveis mínims del Ministeri, i, bueno, a baixa a l'estiva d'equipatge ja s'han quedat alguns avions sense recargar les maletes.
4: Parlàvem d'una vintena de cancel·lacions per tota la jornada d'avui. Parlàvem també d'almenys dos o tres avions que a aquesta hora ja han marxat sense maletes. Pot ser un dels problemes d'aquesta vaga.
5: Sí, la vintena són els vols que arriben i que surten, llavors haurien de portar passatgers, no han arribat i no surten amb passatgers. I sí, també són les repercussions, són més cues, aquests passatgers s'han de reprotegir amb uns altres vols. I, bueno, de moment és com arrencar a les 6 del matí, que han sigut les primeres sortides, fins al temps que arribem.
4: Parlàvem també del tema de les maletes. Hi va haver una imatge que es va fer molt coneguda per Setmana Santa, i va haver una vaga similar als serveis de terra d'algunes companyies, i hi havia la imatge de milers de maletes extraviades aquí al Prat. Això es pot repetir en aquesta ocasió?
5: Sí, podria ser, clar que sí. Sí, és una de les condicionants de quan es fa una vaga. Sí, es repetiria la imatge, segurament, i més ara que estem al mes d'agost.
4: Parlem d'una vaga indefinida. Què hauria de passar per que hi hagués una desconvocatòria? Heu tingut reunions, des del sindicat dieu que esteu predisposats a tenir-ne més. Hi ha alguna possibilitat de veure's, de parlar, d'anar més enllà i entendre's amb l'empresa?
5: Sí, nosaltres estaríem disposats, és més, o sigui, la vaga ha sigut com l'última eina de la que disposem, perquè primerament ja portem mesos intentant fer entrar l'empresa en seny, hem fet reunions, ens hem posat mesures a sobre de la taula, hem estat a la inspecció de treball i hem fet una mediació abans de la vaga, però l'empresa no, o sigui, tanca orelles i de moment no ens ha dit de reunir-nos ni res. Nosaltres estem, per suposat, encantats de que aquestes reunions succeeixin, però falta voluntat.
4: I si no, fins quan pot durar o fins quan podeu aguantar aquesta situació de vaga?
5: Doncs això és indefinida per la seva pròpia paraula, i, bueno, recolza els companys i la pròpia operativa gestió fa que això, possiblement, perduri en el temps.
4: És Esther García, és portaveu de la CGT a l'aeroport de Barcelona. Esther, gràcies, bon dia.
5: Gràcies a vostès, bon dia.
4: Companys, això és el que ens explicava l'Esther García, aquesta portaveu de la CGT. És el sindicat convocant d'aquesta vaga dels serveis de terra de Ground Force, que és una companyia que proveeix, que dona aquests serveis a diverses aerolínies aquí a l'aeroport del Prat de Barcelona.
0: Doncs veurem com acaba aquest conflicte laboral en aquestes dates d'estiu. Gràcies, Jordi, bon dia.
4: Bon dia.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 5 minuts i mig i arribarem a 3 quarts de 10 del matí. Els bombers han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, perquè el foc continua actiu malgrat la pluja d'ahir a la tarda. Aquest matí han reprès les tasques d'extinció després que les tempestes d'ahir obliguessin a retirar tots els efectius per motius de seguretat. L'incendi, que crema des de divendres en una zona d'alta muntanya molt inaccessible, continua sent un dels focs més complexos d'aquest estiu per l'orografia i el risc de propagació cap a la Vall de Boí. La Vall de Boí, Joaquim Albalate.
6: L'incendi de Sanet continua actiu i els bombers continuaran treballant avui per combatre'l. Ahir va ploure a la zona, però les tempestes no van deixar prou aigua com per poder-lo controlar i avisen que avui continuaran les condicions d'inestabilitat i també, evidentment, la dificultat d'accés i el risc per les persones que hi treballen. Per això han tornat a demanar que s'evitin les activitats de muntanya a la zona del foc. Ahir van enviar un SAlert per demanar als excursionistes que no accedissin a la zona entre la Noguera Ribagorçana, la Vall de Conangles, la Vall de Besiberri i els barrancs, i que si estaven a la muntanya fessin mitja volta i s'allunyessin de l'incendi. Ahir es va aixecar aquesta restricció al vespre, però aquest matí els bombers han tornat a demanar que ningú s'hi acosti. Un foc que, segons les últimes dades, té un perímetre de 80 hectàrees i que no ha afectat el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.
0: Protecció Civil activa el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es demana que s'extremi la prudència davant el risc de crescudes sobtades de rius i rieres. La pluja, però, també fa disminuir el perill d'incendi i, per segon dia consecutiu, no hi ha cap municipi en el nivell màxim del Pla Alfa.
2: 3CAT Info.
0: Un parell de punts ara de l'àmbit de la política. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha estripat el carnet de Junts per Catalunya. Giró ja ho ha comunicat al president del partit, Carles Puigdemont, i al secretari general, Jordi Turull, segons ha avançat Nació. La seva baixa és fruit d'un distanciament progressiu amb Junts per la seva línia política i la gestió interna. Giró, ubicat al sector més pragmàtic del partit, va ser conseller d'Economia, aleshores com a independent, de l'executiu de Pere Aragonès el 2021 i va fer campanya perquè Junts no abandonés el govern de coalició amb Esquerra. El 2023 Giró es va postular per ser el cap de llista de Junts al Congrés, però Puigdemont va fer costat a Míriam Nogueres. El 2024 va anar a la candidatura al Parlament i va ser diputat, però va deixar l'escó al setembre de l'any passat, quan també va abandonar la direcció del partit. El seu nom va sonar per liderar la llista de Junts a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve, però, finalment, va descartar presentar-se a les primàries. També va transcendir que Aliança Catalana el va sondejar al gener per ser el seu candidat, però Giró va rebutjar l'oferiment, segons va revelar ell mateix. Un exemple recent del seu distanciament amb Junts és que Giró ha defensat el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu, mentre que el partit de Puigdemont s'hi oposa perquè el troba insuficient. Són declaracions seves la setmana passada en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva. I, per tant, escolti, jo el que vull és que s'aprovi pel bé de tots els ciutadans.
0: Precisament ahir va transcendir una altra baixa a les files de Junts, la de l'exdiputat Eusebi Camp de Pedrós, que va arribar al partit el 2017 com a cap de llista per Tarragona i va ser membre de la mesa del Parlament. Justament la setmana passada el Tribunal Suprem el va amnistiar per l'1 d'octubre. I José Luis Rodríguez Zapatero ha recorregut l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i el seu entorn que consideri pertinent per la causa, i veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i l'exdirigent.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un minut i arribarem a 3:15. Els municipis de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant al Priorat han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de l'arribada de molta gent en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Boigas.
8: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el dia 12 d'agost i controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13. Cornudella de Montsant ha decretat el tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com el Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. Ho ha explicat l'alcaldessa Meritxell Cardona a l'ACN.
9: Pot haver-hi una mica de col·lapse perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic i tenim por de que hi hagi allau ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
8: La decisió l'han pres per garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tanca el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa.
9: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i, per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència doncs, de persones.
8: Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals del seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: En punt, 3:15 del matí, nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. En general, tranquil·litat a les carreteres catalanes, però es mantenen algunes aturades a les rondes de Barcelona a causa de les obres de cobriment de la ronda que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron i que tallen un carril per sentit. Hi ha retencions entre Horta i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs. A la ronda litoral, petites aturades entre Fòrum i Poblenou en sentit Llobregat i pel que fa als accessos, es torna a intensificar la circulació a l'entrada per la C58 des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Ara també es veu circulació intensa a l'autopista AP7 a l'altura de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès en sentit nord en direcció Girona. Recordem que en sentit sud encara hi ha un carril tallat en aquest punt per la retirada d'un camió accidentat ahir al matí. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb Gori Massip.
11: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha baixat un pèl, res, un 2 graus. Mantenim aquest ambient xafogós, temperatura mínima al voltant dels 26-27 graus a la ciutat de Barcelona, Castelldefels, també a la ciutat de Tarragona, i valors al voltant dels 18-19-20 graus a bona part de l'interior, el valor més baix, aquests 11 de Bolvi. Atenció, atenció, aquesta tarda tempestes que poden tornar a ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, també a la Serrada Prelitoral. En tots aquests indrets tenim activat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens adverteix que en només 30 minuts poden caure més de 20 litres per metre quadrat i, a més, aquests xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o de fortes ventades. A diferència d'ahir, potser les comarques de Ponent sí que en quedarien una mica més al marge i a la costa es mantindrà aquest cel variable i amb aquest ambient, sobretot, humit, pesat i xafogós. Les properes tardes, pràcticament cada dia repetirem aquests xàfecs. Potser demà dimecres perdin una mica d'extensió, però en canvi dijous tornarien a guanyar amb embranzida.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'escriptor Carles Rabassa, flamant guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a la societat mallorquina al Palau de Marivent. Rabassa ha confirmat la seva absència en una piulada a X en resposta a la invitació de la Casa Reial. L'escriptor mallorquí qualifica Felip VI de rei de l'odi i lladre hereu de Marivent i pregunta textualment si el monarca vol que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol i acaba dient que m'esperi assegut. I ara anem al Conflent, on el Festival Pau Casals celebra enguany els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Prada. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
13: Cada estiu, la Badia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Aquest certamen el va crear l'any 1950 el mateix Pau Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement dedicada al seu instrument, al violoncel i a la seva personalitat. Pierre Bleuze és el director artístic.
14: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
13: En aquesta edició, inaugurada el 28 de juliol i que durarà fins al 8 d'agost, se succeeixen concerts i conferències amb la millor assistència de públic des de la Covid. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides. Sandra Mascré, directora administrativa del festival, es mostra satisfeta.
15: entre el públic, els músics, els voluntaris, és a prop 8.000 persones que vinen aquí i que viuen el Festival Pau Casals aquest any.
13: S'hi viu un ambient únic, també gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
16: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple. No?
13: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses i una programació de grans obres de música de cambra al costat de novetats més agosarades.
17: What is happening to me?
18: Did you miss me, Spidey?
17: I'm losing my mind.
0: Spider-Man s'enfila al podi de les pel·lícules més taquilleres de la història. La cinta de Marvel ha recaptat més de 900 milions de dòlars a tot el món en el cap de setmana de la seva estrena. Spider-Man Brand New Day s'ha convertit en el segon millor debut de la història, només al darrere d'Avengers Endgame del 2019.
19: What the...
0: En un sol cap de setmana ha recaptat més que l'Odissea de Christopher Nolan, que ja fa 15 dies que es va estrenar. L'èxit de la nova aventura de Spider-Man constata l'encert d'apostar per Tom Holland com a protagonista. Des que l'actor britànic dona vida al superheroi novaiorquès, el seu èxit augmenta a cada estrena.
19: Give me a sec. I'm not in high school anymore. Oh. Did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I de Spider-Man passem ara a una altra icona de la cultura pop.
20: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
21: Per què?
0: La seqüela de la pel·lícula Barbie perilla a causa de les exigències salarials dels seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling. Segons publica The New York Times, David Zaslav, actual CEO de Warner, productora de la pel·lícula, no estaria disposat a pagar les dues estrelles el sou que demanen, a més d'una participació en els beneficis que generi la nova pel·lícula. En el cas de Ryan Gosling, seria d'uns 20 milions per tornar a interpretar Ken, quan la primera entrega va ser de 12,5 milions. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial.
22: Les idees viuen per sempre.
0: Si les negociacions no es desencallen, Warner perdrà els drets cinematogràfics de Barbie, que tornaran a Mattel, l'empresa fabricant de la famosa Nina.

0: I no deixem encara el món del cinema, perquè el Festival Internacional de Cinema de Locarno arrenca dimecres amb 5 produccions catalanes en les diferents categories. Des del 1946, aquesta localitat turística del Ticino suís acull un dels festivals més antics del continent i un dels més prestigiosos en l'àmbit del cinema d'autor. A la secció Concurs Internacional s'hi projectarà el llargmetratge Lejos de los Árboles, la tercera cinta de ficció de la cineasta barcelonina Meritxell Colell, coproduïda amb el Perú i Itàlia. Fora de competició s'hi veurà 6 moments de Mavi, un documental d'Albert Serra sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Caven. Serra ja va guanyar el Lleopard d'Or a la millor pel·lícula del Festival de Locarno el 2013 amb Històries de la meva mort. La representació catalana arribarà també a Locarno Kids amb la pel·lícula ecologista Los Nuevos de Rodrigo Pla i amb 2 curtmetratges Los Andares de Sofía Esteve i Isa Luengo i Primer Foc de Blanca Camell Galí. Les projeccions del Festival de Locarno són a l'aire lliure, en una plaça amb espai per més de 8.000 espectadors i una de les pantalles exteriors més grans del món.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un apunt del món econòmic abans dels esports i és que cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. Al juliol se n'han venut 12.700, un 12% menys que el juliol de l'any passat, segons la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cauen gairebé la meitat, i en els de gasolina amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades del juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats.

0: Els esports ara fins a les 10 en punt. En Pau Dax, bon dia.
1: Bon dia. En marxa la final de solo tècnic femenina en natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. I on Iris Tió pot guanyar una quarta medalla i podria ser d'or. La barcelonina ja ha realitzat la seva rutina i a falta de 4 nedadores per competir, ara mateix és primera amb 263,6 punts. Ja han competit les altres favorites, l'alemanya Clara Bleier i la bielorussa, que competeix amb les atletes neutrals, Vasilina Kandoshka, que ara mateix seria segona, i l'alemanya tercera. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat ahir, i dues plates guanyades dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes van formar part de l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es va acabar enduent al combinat d'atletes neutrals. El Barça ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El club blaugrana presentarà avui el seu darrer fitxatge, l'extrem belga Jesse Bissibu. I seguint amb l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
2: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: Mentrestant, l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, també va parlar ahir i va dir que cal esperar, tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
3: We have to wait.
4: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
3: And then we will see what happens.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa, exentrenador blanc. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorporava als entrenaments. El migcampista portuguès va lloar la figura de l'entrenador José Mourinho.
6: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
5: 3CAT Info.
1: Avui la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení. Ho farà la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de la contrarrellotge.
7: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
1: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder. Hi ha poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho va anunciar el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, ahir a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostrava molt satisfet en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
1: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
5: Trescat Info.

En punt les 10 del matí. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Reunió aquest matí dels ministres de l'Interior europeus per abordar la

0: Protecció Civil ha tornat a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua sent inestable. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies a les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen les amenaces de Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat a l'Iran, però ho nega categòricament. Tornen a posar les cales de Palamós a la Costa Brava les boies que uns desconeguts van sabotejar la setmana passada i que fixen els límits d'accés als vaixells recreatius. Des de l'Ajuntament demanen més respecte als usuaris de les embarcacions, més controls als Mossos i agents rurals i avui presentaran una denúncia pels danys. I avui arrenca a Palamós el So de Cobla. El festival arriba a la 10a edició amb una programació que reivindica les noves sonoritats. Entre la programació destaca la cobla amb so de dona o obeses amb la cobla Berga Jove. La inauguració anirà avui a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
1: Esports.
0: Audax, bon dia.
2: Bon dia. En marxa la final de solo tècnic femení de l'Europeu de Natació Artística a París, on Iris Thió ja ha nedat i té ara el millor temps. Ja han nedat les altres favorites, l'alemanya Clara Bleyer i la bielorussa Kandoshka, que, per tant, Iris Thió es podrien dur l'or. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. I al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa.
0: I el temps a partir del migdia, les nuvolades guanyaran protagonisme i durant la tarda els ruixats i les tronades podran ser intenses al Pirineu, Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de Catalunya Central. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafegó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Si es comparen fa un any, ara hi ha 112.000 treballadors més. En canvi, pel que fa a l'atur, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i el juliol ha crescut un 2,5% amb 315.000 persones a les llistes d'aturats. Tot i això, en relació a fa un any, tenim un 1,4% menys de desocupats, que és la xifra més baixa per al mes de juliol des de l'any 2007. I marxem ara cap a l'aeroport del Prat perquè la vaga de personal de terra ha provocat algunes cancel·lacions i problemes amb l'equipatge. Els treballadors de l'empresa Ground Force denuncien falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Aquesta companyia assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com ara Air Europa o Qatar Airways. Allà a l'aeroport hi tenim el Jordi Canal. Jordi, bon dia.
3: Bon dia. Una vintena de vols els han cancel·lat les companyies afectades en previsió d'aquesta vaga. Vols, sobretot a Alemanya, a Àustria, a alguna Itàlia. Dels que sí que han volat, n'hi ha almenys un parell o tres, que a primera hora ho han fet sense l'equipatge, segons la CGT, el sindicat convocant. Esther García n'és la portaveu aquí a l'aeroport del Prat.
4: Hem conegut que s'han cancel·lat alguns vols, justament els vols que no estaven, diguéssim, protegits per als serveis mínims del Ministeri, i, bueno, a baixa a l'estiva d'equipatge ja s'han quedat alguns avions sense recargar les maletes.
3: García assegura que per part seva estan disposats a continuar reunint-se amb l'empresa que de moment, diuen, ha fet cas omís a les seves reivindicacions sobre l'accés en la càrrega de feina, entre altres. Mentre les negociacions i n'hi ha no avancen, l'aturada que ha començat avui és indefinida.
0: Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
1: 3CAT Info.
0: El telèfon d'emergència 112 té problemes tècnics i hi ha dificultats per atendre algunes trucades. A través d'un missatge a la xarxa X demanen trucar el número 061 al 061 per qualsevol emergència mèdica mentre resolen el problema. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat el pla Procicat per fer seguiment d'aquesta

0: incidència.
1: 3CAT Info.
0: Aquest matí es reuneixen els ministres de l'Interior europeus per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol de l'Interior defensarà la gestió del govern de Pedro Sánchez i intentarà recosir el suport de la majoria de països de la Unió Europea després de les dures crítiques d'Itàlia i d'una vintena de socis més. Madrid, Paula Brujats.
2: Fernando Grande Marlaska es veurà a través de videoconferència amb els seus homòlegs europeus i traslladarà el malestar del govern espanyol amb els 22 estats crítics. Retraurà l'ofensiva liderada per Itàlia, el discurs insolidari, diu la Moncloa, de Giorgia Meloni, i reclamarà responsabilitat a tots els socis europeus perquè la crisi a Ceuta, diuen, és també una crisi europea. Marlaska, a part d'explicacions, portarà dades per demostrar que fins abans d'aquesta entrada a Ceuta, l'arribada de migrants a Espanya havia caigut un 25% i defensarà la gestió que han fet de la crisi i que no es pot qüestionar el compromís del govern espanyol en controlar les fronteres. El control de les fronteres, i si cal endurir-ho, serà justament el tema central d'aquesta trobada, després que ahir també Ursula von der Leyen ho demanés a Pedro Sánchez. Ara, el Marroc diu que va avisar al govern espanyol dies abans de la tragèdia que hi havia un risc real d'una entrada massiva, sobretot després de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent de les persones que entren nedant.
0: Doncs bé, el PP denuncia davant el Parlament Europeu la gravetat de la crisi migratòria a Ceuta amb l'entrada massiva a finals de la setmana passada d'aquests milers de persones procedents del Marroc. En una carta adreçada a tots els diputats europeus, el Partit Popular acusa el govern de Pedro Sánchez de posar en risc la sobirania espanyola. Alerta que també estan en perill les fronteres exteriors de la Unió Europea i l'espai Schengen i reclama una resposta europea contundent i coordinada. I sobre el terreny, les últimes hores han estat de pocs canvis. Els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera de tornada al Marroc continuen malvivint escampats per diversos punts de la ciutat autònoma. Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans fins i tot d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-se a la ciutat autònoma. Enviat especial a Ceuta, a Aladín Azouzi.
3: Les últimes hores a Ceuta han deixat la imatge del centre de Ceuta començant a recuperar la normalitat, amb molts més comerços oberts, molta més gent passejant-hi, una imatge que contrasta, però, amb la imatge dels barris més perifèrics, on ara s'hi troben la majoria de joves que van emigrar des de la frontera marroquina. Es troben en unes condicions precàries, amb poc accés a aigua, a menjar. Ens expliquen també que estan incomunicats des de fa dies amb la família i que molts no tenen on dormir. I tot plegat genera un clima en el qual alguns d'ells han anat optant aquests dies per retornar voluntàriament al Marroc. Hem pogut veure a la frontera de Ceuta aquest degoteig constant de joves que retornaven pel seu propi peu cap a territori marroquí, però la realitat és que continua havent-hi molts joves vivint i malvivint a Ceuta i que esperen una oportunitat. Alguns d'ells fins i tot pregunten als periodistes, no?, què passarà a partir d'ara amb ells. I tot això mentre el CETI, el centre d'immigració, continua desbordat i la ciutat encara està adaptant-se a aquest episodi i aquesta crisi humanitària sense precedents a la ciutat de Ceuta.
0: I encara parlant de migració, 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Així n'han informat els dos únics supervivents de l'embarcació d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca aquesta matinada. Els dos migrants tenien símptomes de desnutrició i deshidratació i els han portat a l'hospital Son Espases. Aquestes dues persones han explicat als serveis de salvament marítim que en la pastera hi viatjaven 19 persones i que portaven dues setmanes navegant sense rumb. S'ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar la zona sense resultat. A banda, 15 migrants més han estat rescatats aquesta matinada també en una altra pastera al sud-oest d'Eivissa.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Els bombers han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça perquè el foc continuï actiu malgrat la pluja d'ahir a la tarda. Aquest matí han reprès les tasques d'extinció després que les tempestes d'ahir obliguessin a retirar tots els efectius per motius de seguretat. L'incendi, que crema des de divendres en una zona d'alta muntanya molt inaccessible, continua sent un dels focs més complexos de l'estiu per l'orografia i el risc de propagació cap a la vall de Boí. Allà hi tenim el Joaquim Malvalà. Albalate.
4: L'incendi de Sanet continua actiu i els bombers continuaran treballant avui per combatre'l. Ahir va ploure a la zona, però les tempestes no van deixar prou aigua com per poder-lo controlar i avisen que avui continuaran les condicions d'inestabilitat i també, evidentment, la dificultat d'accés i el risc per les persones que hi treballen. Per això han tornat a demanar que s'evitin les activitats de muntanya a la zona del foc. Ahir van enviar un SOS per demanar als excursionistes que no accedissin a la zona entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs i que si estaven a la muntanya fessin mitja volta i s'allunyessin de l'incendi. Ahir es va aixecar aquesta restricció al vespre, però aquest matí els bombers han tornat a demanar que ningú s'hi acosti. Un foc que, segons les últimes dades, té un perímetre de 80 hectàrees i que no ha afectat el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.
1: Tresca Info.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
10: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
11: Que no és mai bon senyal.
10: Esdevenir un viatge a la mort.
12: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
10: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
0: 2 minuts per un quart d'11.
1: Tresca Info.
0: Els Estats Units i l'Iran es contradiuen sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa ja mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, però l'Iran ho nega categòricament. Fa poc més de 24 hores que Trump anuncia el restabliment de les converses amb Teheran de cara a la reobertura imminent de l'estret d'Hormuz a la Marina Comercial. Però, de moment, ni l'Iran ni cap dels països mediadors, com ara Qatar o el Pakistan, han confirmat que la taula negociadora torni a estar completa. Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha aprofitat per criticar el seu silenci.
13: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. A l'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda. I a l'ombra de morts oficials pel doble terratrèmol que va afectar Venezuela el 24 de juny s'enfila a 6.125. Són les xifres actualitzades del Parlament de Venezuela. En total són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. També hi ha, segons aquest nou balanç, 51.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'esfondrament. En aquest informe ja no s'ofereixen les xifres de ferits, damnificats, ni tampoc dels edificis caiguts pels terratrèmols. En aquest sentit, diverses ONGs venezolanes han exigit al govern que actualitzi també la xifra de desapareguts, que segons les dades oficials està estancada en 157 persones. Segons la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, que recull el cas de forma voluntària, hi ha 44.000 persones que encara no han estat localitzades. Doncs així hem arribat a un quart d'11 del matí, primària de servei. I en primer lloc fem un cop d'ull al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Amb algunes complicacions molt localitzades, a l'autopista AP7 continuen treballant per retirar el camió que ahir va tenir un accident a l'altura de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, i que es va encastar contra la mitjana. Estan treballant per retirar-lo. Hi ha un carril tallat en sentit nord en direcció Barcelona i circulació lenta en aquesta zona. També hi ha una petita retenció a la carretera N2 a l'altura de la Jonquera fins la frontera del Portús en direcció França en sentit nord. I a l'àrea de Barcelona, Barcelona es mantenen les complicacions a la Ronda a Dalt a causa de les obres que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron i que tallen un carril per sentit. Hi ha congestió des de Roquetes i fins a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i també a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs. A la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i Poble Nou direcció Llobregat. I ara també es comencen a aturar els vehicles a l'autovia A2 a Sant Joan d'Espí direcció Lleida. Compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Amb el Gori Massip.
15: Tot i la presència d'alguns núvols, el temps d'aquest matí a dimarts es manté encara força estable. Diem encara perquè, atenció, aquesta propera tarda les tempestes poden tornar a ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també al prelitoral, pràcticament d'extrem a extrem, des de les Terres de l'Ebre, passant pel Penedès, Vallès o fins a arribar a la Garrotxa i la Selva. També poden arribar cap a la Catalunya Central. El Servei Meteorològic de Catalunya ens adverteix amb un avís que en només 30 minuts poden caure més de 20 litres per metre quadrat i, a més, com va passar ahir, que vagin acompanyades de calamarsa, pedra o ratxes fortes de vent. Avui el Pla de Lleida de les comarques de Ponent sembla que quedarien més al marge d'aquesta situació i també a la costa, on es mantindrà aquest cel mig ennuvolat i, sobretot, aquesta humitat elevada, ambient pesat, xafogós, un dia més. Les properes tardes s'han de mantenir aquests ruixats, demà dimecres potser una mica menys extensos, però en canvi dijous tornarien a guanyar més extensió.
0: Més coses. L'Ajuntament de Palamós al Baix Empordà ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense cap impediment. Avui mateix presentaran denúncia als jutjats. Palamós, Fèlix Martín.
16: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar amb vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
17: Evidentment continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
16: Un cop reposades les boies, l'alcaldessa ha confirmat a 3Cat Info que avui mateix presentaran la denúncia per les destrosses. A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: La cadena de supermercats Bonpreu podria començar les obres del seu nou centre logístic al polígon Logis Montblanc a la Conca de Barberà aquest mateix mes d'agost. L'Ajuntament li ha atorgat la llicència d'obres per aportar la primera fase dels treballs que compten amb un pressupost de 34 milions d'euros. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
18: En aquesta primera fase està prevista la construcció de dos magatzems, un destinat a productes secs de més de 26.000 metres quadrats de superfície i un per als frescos d'uns 13.000. I l'objectiu és que el nou centre logístic entri en funcionament durant el primer semestre de l'any 2028. Serà la plataforma de referència de Bonpreu per distribuir al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Es tracta de la primera empresa que començarà a treballar al nou polígon Logis Montblanc i ocuparà la parcel·la més gran. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, confia que aquesta iniciativa empresarial sigui un reclam per a altres empreses.
19: Bonpreu serà l'empresa tractora d'aquest polígon. N'estem segur que això serà un efecte crida. Per tant, dinamització econòmica, nous llocs de treball i diversificació de l'economia. Doncs encara, si Montblanc és industrial, doncs encara serà una mica més, però també cap a la banda de serveis, cap a la banda de logística.
18: La llicència d'obres ha suposat un ingrés d'1,5 milió d'euros a les arques municipals que es destinaran a sanejar les finances de l'Ajuntament, a més d'altres inversions encara per definir.
0: Els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona convoquen vaga tots els dissabtes fins al 16 de gener a partir de dissabte que ve. La vaga la convoca Comissions Obreres per reclamar el compliment d'una sentència judicial que deixa sense efecte unes modificacions horàries introduïdes l'any 2023 per l'empresa municipal BSM. La resolució del jutge també obliga l'empresa a pagar als treballadors els diners que no van cobrar els dies que van fer vaga en contra d'aquells canvis. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BSM.
20: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: La vaga afecta el personal que revisa a peu l'ús correcte de l'estacionament regulat a les zones verdes i blaves de residents i les zones de distribució urbana de mercaderies.
1: 3CAT Info.
0: I avui arrenca a Palamós la desena edició del festival amb so de cobla, amb una programació que reivindica la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. Girona, Maria Rovira.

0: Per la desena edició s'ha volgut fer una inauguració especial amb l'espectacle Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Aquesta proposta reunirà 130 músics i cantaires sobre l'escenari amb la Polifònica de Puig-reig. Comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i incorporarà màping i il·luminació escènica. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
1: En aquest concert inaugural hi trobem aquest homenatge al mar, però també hi trobem aquest esperit de fusió, no? Que funciona el que seria la música clàssica, tota la coral polifònica de Puig-reig, després tota una sèrie de cantants de renom del nostre territori, no? Que venen de disciplines diferents, no? Alguns més lírics, algun més del pop, rock, etcètera, etcètera, no? Per tant, és un concert fusió també amb uns arranjaments espectaculars, com sempre ens tenen acostumats la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, no?
0: Una nova edició amb una programació que consolida, doncs, la voluntat del festival de combinar formats i acostar-se a nous públics.
1: Celebrem el desè aniversari del Festival en So de Cobla. Tot això ja és una fita, perquè avui en dia, no, complir 10 anys d'un festival que el que fa és agafar el so de la cobla i fusionar-lo amb altres propostes, noves tendències, etcètera, etcètera, no? Ja és tot un repte. I bé, s'ha aconseguit, s'ha consolidat un festival amb aquesta sonoritat nostra.
2: Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén.
0: El festival portarà demà a l'Arbreda Municipal el 25è concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau amb la principal de la Bisbal i els Mongrins. Dijous, la Cobla amb so de dona reivindicarà la contribució de les dones a la creació per cobla i a la nit es viurà la proposta del baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat de fusió entre noves mirades musicals i la sonoritat tradicional catalana. El divendres la jornada la protagonitzarà l'actuació d'Obeses i la Cobla Berga Jove.
1: Obeses és com el gran grup català que sempre ha tingut molt en compte el so de la cobla, no? I si un grup havia de participar d'aquesta celebració de 10 anys, era el grup Obeses. Ens farà gaudir a molts, no? Tant la gent que estima el so de la cobla, com que la gent que no coneix aquest so i que potser s'hi acosta per primera vegada.
0: El festival amb so de cobla es clourà dissabte amb la festa final amb l'orquestra transmediterrània a l'Àgora del Passeig del Mar.

0: Moltes gràcies.
1: Esports. Pau Dacs, bon dia.
2: Bon dia. Medalla d'or per Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. La barcelonina acaba d'aconseguir aquest or amb una rutina per la qual ha aconseguit 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Thió. Iris Thió aconsegueix d'aquesta manera el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després d'aconseguir ahir el bronze en el solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or que es van dur al combinat d'atletes neutrals. El Barça ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El club blaugrana presentarà avui a la una el seu darrer fitxatge, l'extrem belga Jesse Bissibu. I seguint amb l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar, tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta en què no perd l'esperança.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorporava als entrenaments. El migcampista portuguès va lloar la figura de l'entrenador José Mourinho.
6: Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
7: 3CAT Info.
2: Aquesta tarda la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení en la quarta etapa, una contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de la contrarrellotge.
8: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho va anunciar el seu equip, dels Emirats Àrabs Units. Ahir a X, el director general de la competició, Javier Guillén, es mostrava molt satisfet per aquesta decisió en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça ha anunciat ahir que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 d'agost al 10 a Andorra la Vella, Quan tornin a Barcelona, les jugadores jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff i ja tenim horaris de la quarta jornada de Lliga de Primera Divisió. El València-Barça jugarà el diumenge 6 de setembre a un quart de 5 de la tarda i més tard, a les 9, l'Espanyol-Sevilla. També tenim els horaris de la quarta jornada de la segona divisió amb l'Sporting Girona el dissabte 5 de setembre a un quart de 5 de la tarda i el Sabadell-Còrdoba el dilluns dia 7 a dos quarts de 9.

0: Dos quarts d'onze del matí, l'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Reunió aquest matí dels ministres de l'Interior europeus per abordar la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez. I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil, però, ha tornat a activar les restriccions d'accés a aquesta zona després de comprovar que la situació continua inestable. Principals qüestions d'aquest dimarts 4 d'agost. I a partir d'ara també us explicarem que l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha estripat el carnet de Junts per Catalunya i ja ho ha comunicat al president del partit, a Carles Puigdemont, i al secretari general, Jordi Turull. La seva baixa és fruit d'un distanciament progressiu amb Junts per la seva línia política i per la gestió interna. Els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant quedaran tancats per l'eclipsi del 12 d'agost. Així ho han decidit els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant davant la previsió d'un gran volum de gent que voldrà veure el fenomen i el risc d'incendi a la zona. I recordeu, el telèfon d'emergència 112 té problemes tècnics i hi ha dificultats per atendre algunes trucades. A través d'un missatge a la xarxa X demanen trucar al número 061 per a qualsevol emergència mèdica mentre resolen aquest problema. En esports, Pau, que destaquem?
1: Doncs que...
0: Vaja.
1: Bon dia. Doncs que la medalla d'or ha estat per Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu.
0: I el temps, a partir del migdia, les nuvolades guanyaran protagonisme i durant la tarda els ruixats i les tronades podran ser intenses al Pirineu, Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de la Catalunya central. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada i la xafegós mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar. Dos quarts d'onze i tres minuts, l'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Si es compara amb fa un any, ara hi ha 112.000 treballadors més. En canvi, pel que fa a l'atur, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i al juliol ha crescut un 2,5%. Amb 315.000 persones a les llistes de parats. Part de la pujada de l'atur a Catalunya està vinculada al procés de regularització extraordinari d'immigrants que va arrencar a l'abril i que permet accedir per primera vegada als serveis públics d'ocupació a persones treballadores estrangeres que ja residien al país. L'atur entre la població estrangera a Catalunya va augmentar en gairebé 4.000 persones al juliol i el col·lectiu sense feina anterior, que inclou a bona part d'aquestes persones nouvingudes, va sumar 3.000 desocupats més, un dels principals factors del repunt mensual.
2: 3CAT Info.
0: Aquest matí estem pendents de reuneixen els ministres de l'Interior europeus per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol de l'Interior defensarà la gestió del govern de Pedro Sánchez i intentarà recusir el suport de la majoria de països de la Unió Europea després de les dures crítiques d'Itàlia i d'una vintena de socis més. Madrid, Paula Brujats.
3: Fernando Grande Marlaska es veurà a través de videoconferència amb els seus homòlegs europeus i traslladarà el malestar del govern espanyol amb els 22 estats crítics. Retraurà l'ofensiva liderada per Itàlia, el discurs insolidari, diu la Moncloa, de Giorgia Meloni, i reclamarà responsabilitat a tots els socis europeus perquè la crisi a Ceuta, diuen, és també una crisi europea. Marlaska, a part d'explicacions, portarà dades per demostrar que fins abans d'aquesta entrada a Ceuta, l'arribada de migrants a Espanya havia caigut un 25% i defensarà la gestió que han fet de la crisi i que no es pot qüestionar el compromís del govern espanyol en controlar les fronteres. El control de les fronteres, i si cal endurir-ho, serà justament el tema central d'aquesta trobada, després que ahir també Ursula von der Leyen ho demanés a Pedro Sánchez. Ara, el Marroc diu que va avisar el govern espanyol dies abans de la tragèdia que hi havia un risc real d'una entrada massiva, sobretot després de la sentència del Tribunal Suprem que prohibia prohibeix les devolucions en calent de les persones que entren nedant.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça perquè el foc continuï actiu malgrat la pluja d'ahir a la tarda. Aquest matí s'han reprès les tasques d'extinció després que aquestes tempestes obliguessin a retirar tots els efectius per motius de seguretat. L'incendi que crema des de divendres en una zona d'alta muntanya molt inaccessible continua sent un dels focs més complexos de l'estiu per l'orografia i el risc de propagació cap a la vall de Boí. Seguint aquest incendi en el lloc dels fets, hi tenim el Joaquim Albalate.
4: L'incendi de Sanet continua actiu i els bombers continuaran treballant avui per combatre'l. Ahir va ploure a la zona, però les tempestes no van deixar prou aigua com per poder-lo controlar i avisen que avui continuaran les condicions d'inestabilitat i també, evidentment, la dificultat d'accés i el risc per les persones que hi treballen. Per això han tornat a demanar que s'evitin les activitats de muntanya a la zona del foc. Ahir van enviar un SOS per demanar als excursionistes que no accedissin a la zona entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs i que, si estaven a la muntanya, fessin mitja volta i s'allunyessin de l'incendi. Ahir es va aixecar aquesta restricció al vespre, però aquest matí els bombers han tornat a demanar que ningú s'hi acosti. Un foc que, segons les últimes dades, té un perímetre de 80 hectàrees i que no ha afectat el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.
0: Mentrestant, els tres grans incendis que afecten Grècia mantenen milers de persones evacuades, el més important, al nord-oest d'Atenes, ja ha cremat unes 6.500 hectàrees i avança cap a Mègara, a una trentena de quilòmetres d'Atenes. Els bombers afronten el cinquè dia d'extinció i asseguren que la situació està més controlada gràcies a la disminució del vent, tot i que encara hi ha focus actius amb risc de revifar. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. I als Estats Units, l'estat d'Oregon ja viu la pitjor temporada d'incendis de la seva història. El foc ha arrasat més de 800.000 hectàrees, una superfície equivalent, atenció, a una quarta part de Catalunya. A l'estat veí de Washington, els 16 grans incendis actius ja han cremat més de 106.000 hectàrees. Més de 65.000 persones en concret han estat evacuades i la policia ha detingut un home sospitós d'haver provocat el foc principal.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha estripat el carnet de Junts per Catalunya. Giró ja ho ha comunicat al president del partit, a Carles Puigdemont, i al secretari general, Jordi Turull, segons Avançat Nació i ha confirmat 3CAT Info. La seva baixa és fruit d'un distanciament progressiu amb Junts per la seva línia política i la gestió interna. Giró, ubicat al sector més pragmàtic del partit, va ser conseller d'Economia, aleshores com a independent de l'executiu de Pere Aragonès el 2021, i va fer campanya perquè Junts no abandonés el govern de coalició amb Esquerra. El 2023 es va postular per ser el cap de llista de Junts al Congrés, però Puigdemont va fer costat a Míriam Nogueres. El 2024 va anar a la candidatura al Parlament i va ser diputat, però va deixar l'escó al setembre de l'any passat, quan també va abandonar la direcció del partit. El seu nom va sonar per liderar la llista de Junts a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve, però finalment va descartar presentar-se a les primàries. També va transcendir que Aliança Catalana el va sondejar al gener per ser el seu candidat, però Giró va rebutjar l'oferiment, segons va revelar ell mateix. Un exemple recent del seu distanciament amb Junts és que Giró ha defensat el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu, mentre que el partit de Puigdemont s'hi oposa perquè el troba insuficient. Són declaracions seves la setmana passada en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva. I, per tant, escolti, jo el que vull és que s'aprovi pel bé de tots els ciutadans.
0: Ahir va transcendir una altra baixa a les files de Junts, la de l'exdiputat Eusebi Camp de Pedrós, que va arribar al partit el 2017 com a cap de llista per Tarragona i va ser membre de la mesa del Parlament. Justament la setmana passada, el Tribunal Suprem el va amnistiar per l'1 d'octubre. Canviem de qüestió, investiguen una agència de viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per una possible estafa. Els Mossos han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi ha unes 200 famílies afectades. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van tornar els diners. Algunes de les famílies ho van denunciar a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la titular de l'Agència de Viatges, assegura que no pot operar a causa d'un impagament i que se li ha tallat l'accés als turoperadors. Això fa que no pugui pagar als proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència. El Canal Segarra-Garrigues s'ha instal·lat al parc solar flotant més gran de Catalunya en una bassa de rec situada al Fes, al Segrià. Tot i que les plaques ja estan enllestides, el parc encara no ha pogut començar a funcionar perquè falten tràmits administratius, una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la inversió. Lleida, Júlia Albacar.
6: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però per poder posar en marxa el parc falta enllestir el registre d'instal·lacions de producció elèctrica, un tràmit que està pendent de resoldre's. El president del Canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta que aquesta situació els obliga a consumir i pagar energia de la xarxa en plena campanya de rec.
7: I aquesta energia pues, l'utilitzarem per a fer les bombes de les bases. Claro. Si no fem energia, no podem utilitzar, encara que sigui una energia no de les plaques, sinó la que ve de la línia. Aquí perjudica, perquè tota aquesta energia que ara no fem, l'hem de comprar.
6: Tot i això s'espera que el tràmit pugui estar resolt en les properes setmanes. Recordem que el muntatge del parc ja es va haver d'ajornar l'any passat perquè va coincidir amb el període de nidificació d'algunes espècies de moixons protegides. Això mentre tampoc s'han pogut posar en marxa encara les plaques flotants que també s'estan muntant en una altra bassa al Canó, molt més petita, és de cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
0: Gràcies, Júlia. Els municipis de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de l'arribada de molta gent en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Boigues.
8: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el dia 12 d'agost i controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13. Cornudella de Montsant ha decretat el tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com el Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. Ho ha explicat l'alcaldessa Meritxell Cardona a l'ACN.
9: Pot haver-hi una mica de col·lapse perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
8: La decisió l'han pres per garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tanca el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa.
9: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i, per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament doncs, d'afluència de persones.
8: Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals del seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Fa 120 anys es va enfonsar el Sirio en la que es considera la tragèdia més greu de la navegació civil espanyola. Avui, coincidint amb l'aniversari del naufragi Cabo de Palos a Cartagena, fa un homenatge a les víctimes d'aquest transatlàntic conegut com el Titanic del Mediterrani. El vaixell feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i havia fet escala a Barcelona i en altres ports catalans on van embarcar moltes famílies catalanes que migraven a Amèrica. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
10: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
0: Quan el Sirio va topar amb els esculls de les illes Hormigues davant de Cabo de Palos, els pescadors de la zona van sortir al rescat i van salvar centenars de persones en el que es considera el salvament civil més gran de la història de la navegació a Espanya. Tot i això, la tragèdia va quedar gairebé oblidada durant més d'un segle, segons els historiadors, perquè la majoria de passatgers eren persones humils que emigraven buscant una nova vida. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu de l'homenatge.
11: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
0: Prop de 300 persones van morir en el naufragi del Sirio. 120 anys després, l'homenatge vol recuperar la memòria de les víctimes i dels pescadors que les van rescatar.
2: A 3Cat Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3:15, repassem la situació del trànsit i la previsió del temps. Connexió amb l'equip viari, Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. El punt més conflictiu és l'autopista AP7, amb uns 4 quilòmetres de cua entre Castellet i la Gornal i Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, en direcció Barcelona-Girona. Hi ha un carril tallat per les tasques de retirada del camió que ahir al matí va tenir un accident, va topar amb la mitjana i va perdre part de la càrrega de bigues. Faltava retirar el camió, ara estan fent aquesta feina i per això hi ha aquesta retenció. També aturants a la frontera, a la carretera Nacional 2, a l'altura de la Jonquera, a la frontera del Portús, en sentit nord, en direcció França. Cues també a la C63, a Lloret de Mar, cap a la costa, a la C17, a Parets del Vallès, per enllaçar amb l'autopista AP7, i pel que fa a l'àrea de Barcelona, el tram final de la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, compta perquè hi ha alguna possible incidència just aquí, al Nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, i a les rondes, aturats a la ronda a dalt, a causa de les obres de la Vall d'Hebron, que tallen un carril en tots dos sentits, hi ha aturades entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs. Mentre que la ronda litoral, només alguns trams de lentitud entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Gori Massip.
17: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha baixat una mica respecte a ahir dilluns. 1-2 graus, potser 3 en alguna raconada de l'interior, però tot i això l'ambient és xafogós a la façana costanera. Moltes mínimes no han baixat dels 24-25 graus cap a la Costa Daurada o Costa Central. Això ha donat pas a un matí relativament tranquil i estable, però atenció perquè a partir d'aquest migdia s'inflaran noves nuvolades i esperem una tarda d'enrenou, amb tempestes al Pirineu, Prepirineu, a la Catalunya Central i també a la Serralada Prelitoral. Avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats per intensitat de precipitació i perquè aquestes tronades poden anar acompanyades de calamarsa, pedra grossa, com va passar ahir, per exemple, a Solsona, o també alguna ratxa forta de vent. Tot plegat amb calor d'estiu. Calor intensa, màximes de 30-35 graus, i avui, com que les comarques de Ponent quedaran més al marge d'aquesta situació, podrien filar-se amb una mica més de ganes al termòmetre cap al Pla de Lleida, al voltant dels 37. Els propers dies s'ha de mantenir aquesta inestabilitat, sobretot a les tardes i a l'interior del país. Demà dimecres, una mica menys arruixats i concentrats, més cap al Pirineu, Prepirineu. Dijous podrien tornar a abarcar un bon grapat més de comarques.
2: 3Cat Info.
0: L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica vol crear dues rutes arqueològiques a Meranques, a la Cerdanya, per donar a conèixer jaciments d'alta muntanya. Una connectarà al Coll de Molleres de 2.500 metres amb el llac de Malniu i l'altra se centrarà en la Vall del Duran amb un possible assentament ramadet de l'edat del bronze encara en estudi. Josep Maria Parlet, director de l'ICAC, explica les trobades que s'han fet.
18: Aquests tancats encerclaven possiblement un lloc on s'hi vivia. I això ho sabem per la ceràmica que està sortint. Està apareixent molta ceràmica de taula, molta ceràmica de cuina, gruyera, que és ceràmica feta a mà, i això apunta a un horitzó d'una ocupació probablement de l'edat del ferro, de l'edat del bronze.
0: Aquest estiu s'ha adequat alguns accessos i es preveu instal·lar senyalització amb punts d'interpretació del paisatge que ajudaran a entendre l'origen de la transhumància del Pirineu i la transformació de l'alta muntanya. L'escriptor Carles Rebassa, flamant guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a la societat mallorquina al Palau de Marivent. Rebassa ha confirmat la seva absència en una piulada a X a resposta a la invitació de la Casa Reial. L'escriptor mallorquí qualifica Felip VI de rei de l'odi i lladre hereu de Marivent i pregunta textualment si el monarca vol que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si fos espanyol i acabi dient que m'esperi ben assegut.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival Pau Casals del Conflent celebra enguany els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950, quan estava refugiat a Prada. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
19: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Aquest certamen el va crear l'any 1950 el mateix Pau Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement, dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze és el director artístic.
20: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
19: En aquesta edició, inaugurada el 28 de juliol i que durarà fins al 8 d'agost, se succeeixen concerts i conferències amb la millor assistència de públic des de la Covid. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides. Sandra Mascré, directora administrativa del festival, es mostra satisfeta.
21: Entre el públic, els músics, els voluntaris, és a prop 8.000 persones que vinen aquí i que viuen el Festival Pau Casals aquest any.
19: S'hi viu un ambient únic, també gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
22: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple. No?
19: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses i una programació de grans obres de música de cambra al costat de novetats més agosarades.
23: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
24: És clar!
25: És el millor dia de la nostra vida.
26: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir, igual que demà, tots els dies per sempre!
0: La seqüela de la pel·lícula Barbie perilla a causa de les exigències salarials dels seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling. Segons publica The New York Times, David Zaslav, actual CEO de Warner, productora de la pel·lícula, no estaria disposat a pagar les dues estrelles el sou que demanen, a més d'una participació en els beneficis que generi la nova pel·lícula. En el cas de Ryan Gosling, seria d'uns 20 milions per tornar a interpretar Ken, quan en la primera entrega va ser de 12 milions i mig. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial. Si les negociacions no es desencallen, Warner perdrà els drets cinematogràfics de Barbie, que tornaran a Mattel, l'empresa fabricant d'aquesta famosa nina. I el Festival Internacional de Cinema de Locarno arrenca dimecres amb 5 produccions catalanes a les diferents categories. Des del 1946, aquesta localitat turística del Ticino suís acull un dels festivals més antics del continent i un dels més prestigiosos en l'àmbit del cinema d'autor. A la secció de concurs internacional s'hi projectarà el llargmetratge Lejos de los árboles, és la tercera cinta de ficció de la cineasta barcelonina Meritxell Colell, coproduïda amb el Perú i Itàlia. Fora de competició hi veurà 6 de moments de Mavi, un documental d'Albert Serra sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Caven. Serra ja va guanyar el Lleopard d'Or a la millor pel·lícula del Festival de Locarno el 2013 amb Històries de la meva mort. La representació catalana arribarà també a Locarno Kids amb la pel·lícula ecologista Los Nuevos de Rodrigo Pla i amb dos curtmetratges, Los Andares de Sofía Esteve i Saluengo i Primer Foc de Blanca Camelgalí. Les projeccions del Festival de Locarno són a l'aire lliure en una plaça amb espai per més de 8.000 espectadors i una de les pantalles exteriors més grans del món. I 11 exposicions diferents de fotografia es poden visitar fins l'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miserachs que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Fèlix Martín.
27: I d'aquestes 11, en destaquem una, la que recull una 60 d'imatges de Dorothea Lange sobre la Gran Depressió nord-americana d'ara fa 100 anys. A tocar n'hi ha una altra sobre fotoperiodisme actual. I malgrat la distància en el temps, els temes no han canviat massa. Ho destaca la directora de la Bienal Miserachs, Maria Planes.
28: Vull dir que amb 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
27: A la Bienal, també fins a l'octubre, es pot visitar la primera retrospectiva que es fa a Catalunya al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín.
0: Esports. Fins a les 11 amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
1: Bon dia. Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. La barcelonina ha aconseguit fa poc més de mitja hora aquest or amb una rutina per la qual ha aconseguit 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Tió. Iris Tió aconsegueix d'aquesta manera el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar amb menys de 3 punts de l'or que es van dur al combinat d'atletes neutrals. El Barça ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. Un Ter Stegen que podria entrenar avui mateix amb l'equip neerlandès. El club blaugrana presentarà a la una el seu darrer fitxatge, l'extrem belga Jesse Bissibu. I seguint amb l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que els clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar, tant per veure què passa amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta en què no perd l'esperança.
4: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
5: And then we will see what happens.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa, ex-tècnic blanc. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. Ahir també va parlar, per primera vegada com a madridista, Bernardo Silva, que s'incorporava als entrenaments. El migcampista portuguès va lloar la figura de l'entrenador José Mourinho.
6: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
2: 3CAT Info.
1: Aquesta tarda la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení en la quarta etapa, una contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de disputar la contrarrellotge.
7: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
1: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Boehlering i Ferran Prevot. Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho va anunciar el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, ahir a X. El director general de la competició, Javier Guillén, volem dir, es mostrava molt satisfet ahir en declaracions al Tot Costa.
8: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
1: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
2: 3CAT Info.
1: I el Barça va anunciar ahir que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, les jugadores faran un partit amistós contra el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Bon dia, són les 11. Reunió aquest matí dels ministres de l'Interior europeus per abordar la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i intentarà desactivar les crítiques de la majoria d'estats. 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Tornen les amenaces de Donald Trump.

0: L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant quedaran tancats per l'eclipsi del 12 d'agost. Així ho han decidit els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant davant la previsió d'un gran volum de gent que voldrà veure el fenomen i l'alt risc d'incendi a la zona. La seqüela de Barbie en perill per culpa d'una disputa salarial. Warner no està disposada a pagar el sou que reclamen els seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, segons publica The New York Times. Ara fa 3 anys, Barbie es va convertir en un èxit de taquilla amb una recaptació de prop de 1.500 milions de dòlars.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Medalla d'or per Iris Thion al solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i 2 plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham de l'extècnic blanc Álvaro Arbeloa.
0: I pel que fa al temps, a partir del migdia, les nuvolades guanyaran protagonisme i durant la tarda els ruixats i les tronades podran ser intenses al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i comarques de la Catalunya central. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. L'aixafogor es mantindrà un dia més, sobretot prop del mar.
1: 3CAT Info.
0: Hola, salutacions, molt bon dia. Passen 3 minuts i mig de les 11. Benvinguts a la sintonia de 3CAT Info. Us informa Òscar Callau. Aquest matí es reuneixen els ministres de l'Interior europeus per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol de l'Interior defensarà la gestió del govern de Pedro Sánchez i intentarà recusir el suport de la majoria de països de la Unió Europea després de les dures crítiques, sobretot d'Itàlia, però també d'una vintena de socis més. Madrid, Paula Brujats.
3: Fernando Grande Marlaska es veurà a través de videoconferència amb els seus homòlegs europeus i traslladarà el malestar del govern espanyol amb els 22 estats crítics, retraurà l'ofensiva liderada per Itàlia, el discurs insolidari, diu la Moncloa, de Giorgia Meloni i reclamarà responsabilitat a tots els socis europeus perquè la crisi a Ceuta, diuen, és també una crisi europea. Marlaska, a part d'explicacions, portarà dades per demostrar que fins abans d'aquesta entrada a Ceuta l'arribada de migrants a Espanya havia caigut un 25% i de defensarà la gestió que han fet de la crisi i que no es pot qüestionar el compromís del govern espanyol en controlar les fronteres. El control de les fronteres, i si cal endurir-ho, serà justament el tema central d'aquesta trobada, després que ahir també Ursula von der Leyen ho demanés a Pedro Sánchez. Ara, el Marroc diu que va avisar el govern espanyol dies abans de la tragèdia que hi havia un risc real d'una entrada massiva, sobretot després de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent de les persones que entren nadant.
0: I mentre Europa mira de resoldre el conflicte intern que ha generat la crisi de Ceuta, sobre el terreny les últimes hores han estat de pocs canvis. Els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera de tornada al Marroc continuen malvivint, escampats per diversos punts de la ciutat autònoma. Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans, fins i tot, d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-s'hi. Enviat especial a Ceuta, Aladina Susi.
4: Les últimes hores a Ceuta han deixat la imatge del centre de Ceuta començant a recuperar la normalitat, amb molts més comerços oberts, molta més gent passejant-hi. Una imatge que contrasta, però, amb la imatge dels barris més perifèrics, on ara s'hi troben la majoria de joves que van emigrar des de la frontera marroquina. Es troben en unes condicions precàries, amb poc accés a aigua, a menjar. Ens expliquen també que estan incomunicats des de fa dies amb la família i que molts no tenen on dormir. I tot plegat genera un clima en el qual alguns d'ells han anat optant aquests dies per retornar voluntàriament al Marroc. Hem pogut veure a la frontera de Ceuta aquest degoteig constant de joves que retornaven pel seu propi peu cap a territori marroquí, però la realitat és que continua havent-hi molts joves vivint i malvivint a Ceuta i que esperen una oportunitat. Alguns d'ells fins i tot pregunten als periodistes, no?, què passarà a partir d'ara amb ells. I tot això mentre el CETI, el centre d'immigració, continua desbordat i la ciutat encara està adaptant-se

0: aquest episodi i aquesta crisi humanitària sense precedents a la ciutat de Ceuta.
1: També hem de dir que 17 persones han mort mentre intentaven arribar amb pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Així n'han informat els dos únics supervivents de l'embarcació d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca aquesta matinada. Els dos migrants tenien símptomes de desnutrició i deshidratació i han estat traslladats a l'Hospital Son Espases. Aquestes dues persones han explicat als serveis de salvament marítim que en la pastera hi viatjaven 19 persones i que portaven dues setmanes navegant sense rumb. S'ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar la zona sense resultat. A banda, 15 migrants més han estat rescatats aquesta matinada en una altra pastera al sud-oest d'Eivissa.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Les 11 i 8 minuts del matí, almenys una vintena de vols cancel·lats i avions sense maletes per la vaga dels treballadors de terra a l'aeroport del Prat. El personal de l'empresa Ground Force ha començat aquesta matinada una vaga indefinida per protestar per la falta de personal i la sobrecàrrega de feina. Anem-hi, doncs, cap a l'aeroport del Prat. Jordi Canal, bon dia.
3: Bon dia. La principal afectació de l'aturada són aquesta vintena de vols cancel·lats, vols de sortida, vols d'arribada, que les companyies afectades han cancel·lat ja amb antelació, segons ens explicava la portaveu de la CGT, el sindicat convocant aquí a l'aeroport del Prat, és Esther García.
4: La vintena són els vols que arriben i que surten, llavors haurien de portar passatgers, no han arribat i no surten amb passatgers, i sí, també són les repercussions, són més cues, aquests passatgers s'han de reprotegir amb uns altres vols, i bueno, de moment és com arrencar a les 6 del matí que han sigut les primeres sortides fins al temps que arribés.
3: Són bàsicament vols a Centre Europa, a ciutats alemanyes o a Viena, i algun també a Roma. Alguns passatgers afectats ens han comentat, no han volgut que els gravessin, que anaven, per exemple, a Alemanya per enllaçar amb altres vols amb destinacions com Vilnius, i que no ho han pogut fer i que l'agència de viatges els ha hagut de buscar alternatives, com per exemple passar per Varsovia. A més, hi ha afectacions també amb el servei de maletes. Alguns avions, un parell o tres, almenys a primera hora, s'han enlairat sense l'equipatge dels passatgers.
2: 3Cat Info. Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
2: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 5 minuts i arribarem a un quart de 12. Els bombers han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, perquè el foc continua actiu malgrat la pluja d'ahir a la tarda. Aquest matí han reprès les tasques d'extinció després que les tempestes obliguessin ahir a retirar tots els efectius per motius de seguretat. L'incendi que ha cremat des de divendres en una zona d'alta muntanya i molt inaccessible continua sent un dels focs més complexos de l'estiu per l'orografia i el risc de propagació cap a la vall d'Avui. Des d'allà mateix ens n'informa Joaquim Albalate.
8: L'incendi de Sanet continua actiu i els bombers continuaran treballant avui per combatre'l. Ahir va ploure a la zona, però les tempestes no van deixar prou aigua com per poder-lo controlar i avisen que avui continuaran les condicions d'inestabilitat i també, evidentment, la dificultat d'accés i el risc per les persones que hi treballen. Per això han tornat a demanar que s'evitin les activitats de muntanya a la zona del foc. Ahir van enviar un SOS per demanar als excursionistes que no accedissin a la zona entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs, i que si estaven a la muntanya fessin mitja volta i s'allunyessin de l'incendi. Ahir es va aixecar aquesta restricció al vespre, però aquest matí els bombers han tornat a demanar que ningú s'hi acosti. Un foc que, segons les últimes dades, té un perímetre de 80 hectàrees i que no ha afectat el Parc Nacional de Aigüestortes i l'estany de Sant Maurici.
1: Passem ara a la informació internacional. Els Estats Units i l'Iran es contradiuen sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament. Fa poc més de 24 hores que Trump va anunciar el restabliment de les converses amb Teheran de cara a la reobertura imminent de l'estret d'Hormuz a la Marina Comercial. De moment, però, ni l'Iran ni cap dels països mediadors, com ara Qatar o el Pakistan, han confirmat que la taula negociadora torni a estar completa. Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
9: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
1: I pel que fa a l'aplicació del Pla de Pau per Gaza, anunciat la setmana passada també pel president dels Estats Units, Donald Trump, continua aturada mentre les parts posen en qüestió l'ordre dels passos a seguir en el procés. La milícia palestina de Hamas ha reiterat el seu compromís amb els punts que ja s'havien consensuat en el pacte d'alto el foc, però reclama informació clara i oficial de la Junta de Pau i dels països mediadors sobre l'acord de desarmament. El diplomàtic búlgar Nikolai Ladenov, que dirigeix la Junta de Pau per Gaza, ha afirmat aquesta nit, després d'entrevistar-se amb Benjamin Netanyahu, que la retirada total de l'exèrcit israelí es produirà quan Hamas es desarmi completament. Segons Ladenov, això s'aplica tant a les armes lleugeres com a les pesants i també refereix als túnels construïts per la milícia islamista. El full de ruta anunciat dijous passat per Trump preveia l'eliminació progressiva de la capacitat militar de Hamas i d'altres faccions armades palestines i el cessament de les operacions militars israelianes. La persistència dels atacs de l'exèrcit d'Israel contra objectius a Gaza és en si mateix un altre escull per implementar el pla de pau. Ahir, un atac amb míssils contra un vehicle va matar dos palestins, entre ells un alt comandament de Hamas, i en va ferir diversos més.
2: 3CAT Info.
1: El telèfon d'emergència 112 comença a recuperar la normalitat del servei després d'una avaria que no feia possible rebre trucades. Durant poc més d'una hora, un problema tècnic ha deixat el 112 sense el servei habitual. Des d'emergències apunten que el restabliment de la línia es farà de manera gradual. I els professionals d'atenció primària han atès 328 casos relacionats amb efectes derivats de la calor durant l'última setmana, principalment insolacions i cops de calor. Des de Salut han registrat un centenar d'urgències i 18 ingressos hospitalaris, i en aquest cas el diagnòstic més important és la deshidratació. En global són unes dades que van a la baixa si les comparem amb els registres de les dues últimes setmanes. Coincidint amb les diverses onades de calor d'aquest estiu, la Societat Espanyola de Medicina Familiar ha actualitzat els protocols d'actuació amb l'objectiu de millorar la identificació precoç, el diagnòstic i el tractament de les patologies derivades de les altes temperatures. Aquestes patologies poden arribar a ser molt greus i fins i tot letals, sobretot en el cas de col·lectius vulnerables com la gent gran o persones amb malalties cròniques. I un apunt econòmic abans d'obrir la nostra àrea de servei. L'ocupació continua en rècords a Catalunya el juliol i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Si es comparen fa un any, ara hi ha 112.000 treballadors més. En canvi, pel que fa a l'atur, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i el juliol ha crescut un 2,5% amb 315.000 persones a les llistes d'aturats. Part de la pujada de l'atur a Catalunya està vinculada al procés de regularització extraordinària d'immigrants que va arrencar a l'abril i que permet accedir per primera vegada als serveis públics d'ocupació a persones treballadores estrangeres que ja residien al país. L'atur entre la població estrangera a Catalunya va augmentar en gairebé 4.000 persones al juliol i el col·lectiu sense feina anterior, que inclou en bona part aquestes persones nouvingudes, va sumar 3.000 desocupats més, un dels principals factors del repunt mensual. Amb aquesta informació hem arribat a un quart de 12, que és quan establim contacte amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Hi ha com a mínim dos punts conflictius a l'autopista AP7, aturats entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, i és que hi ha un accident que sembla una topada múltiple que talla tres carrils, deixa només el carril de l'esquerra obert just al punt de connexió amb la B30, amb la calçada lateral, i estan treballant bombers, Mossos i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. A la mateixa autopista AP7, uns 5 quilòmetres de cua entre l'Arbós del Penedès i Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona. Aquí un carril tallat per retirar el camió que ahir al matí va tenir un accident quan anava carregat de bigues i es va encastar amb la mitjana. També hi ha aturades a la mateixa autopista AP7 a l'altura de Creixell, en sentit sud, a banda d'obres, també hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. També aturats a l'N340 entre l'Arbós del Penedès i Bellvei en tots dos sentits i també a l'altura de Creixell en sentit sud, direcció Tarragona-Castelló. A l'àrea de Barcelona, cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I és que hi ha un accident al mateix Nus al final de la C58 en què els vehicles són al voral. També aturats a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres que es fan a la Vall d'Hebron de cobriment de la Ronda que tallen un carril per sentit. I a la Ronda Litoral, petites aturades a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs i a l'altura de Poble Nou i a la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
1: Renovem també la crònica meteorològica. Gori Massip.
11: Tot i la presència d'alguns núvols, el temps d'aquest matí a dimarts es manté encara força estable. Diem encara perquè, atenció, aquesta propera tarda les tempestes poden tornar a ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també al prelitoral, pràcticament d'extrem a extrem, des de les Terres de l'Ebre, passant pel Penedès, Vallès o fins a arribar a la Garrotxa i la Selva. També poden arribar cap a la Catalunya Central. El Servei Meteorològic de Catalunya ens adverteix amb un avís que en només 30 minuts poden caure més de 20 litres per metre quadrat i, a més, com va passar ahir, que vagin acompanyades de calamarsa, pedra o ratxes fortes de vent. Avui el Pla de Lleida de les Comarques de Ponent sembla que quedarien més al marge d'aquesta situació i també a la costa, on es mantindrà aquest cel mig ennuvolat i, sobretot, aquesta humitat elevada, ambient pesat, xafogós, un dia més. Les properes tardes s'han de mantenir aquests ruixats, demà dimecres potser una mica menys extensos, però en canvi dijous tornarien a guanyar més extensió.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I encara en relació amb la crònica del temps que acabem de sentir, Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que les pluges s'intensifiquin avui al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. Els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. Les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tempestes com les d'ahir, les que s'esperen per avui, tenen, però, una derivada positiva, i és que fan disminuir, si plou, el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Feia 31 dies que hi havia municipis en situació de risc extrem per incendi, el període més llarg registrat mai fins ara. Tot i això, la situació de risc continuarà a ser molt alta en 52 municipis, principalment a Ponent i les Terres de l'Ebre. I a Grècia, els tres grans incendis mantenen milers de persones evacuades. El més important, al nord-oest d'Atenes, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i avança cap a Mègara, una trentena de quilòmetres de la capital. Els bombers afronten el cinquè dia d'extinció i asseguren que la situació està més controlada gràcies a la disminució del vent, tot i que encara hi ha focus actius amb risc de revifar. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. I als Estats Units, l'estat d'Oregon ja viu la pitjor temporada d'incendis de la seva història. El foc ha arrasat més de 800.000 hectàrees, una superfície equivalent a una quarta part de Catalunya. A l'estat veí de Washington, els 16 grans incendis actius ja han cremat més de 106.000 hectàrees. Més de 65.000 persones han estat evacuades i la policia ha detingut un home sospitós d'haver provocat el foc principal. I els municipis de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant al Priorat han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de l'arribada de molta gent en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el dia 12 d'agost i controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13. Cornudella de Montsant ha decretat el tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com el Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. Ho ha explicat l'alcaldessa Meritxell Cardona a la CN.
13: Pot haver-hi una mica de col·lapse perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
12: La decisió l'han pres per garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tanca el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa.
13: al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis, i per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
12: Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals del seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Un quart i mig de 12, Ucraïna trasllada la guerra a les platges russes en plena temporada d'estiu. Un dron va matar ahir almenys 7 persones, 3 de les quals menors, i en va ferir una quarantena a la regió de Krasnodar al Mar Negre. Moscou, Cristina Solies.
14: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu.
1: I a Veneçuela, el nombre de morts oficial pel doble terratrèmol que va afectar el país el 24 de juny s'enfila a 6.125, segons les xifres actualitzades pel Parlament. En total són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç que datava del 24 de juliol. També hi ha, segons aquest nou balanç, 51.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'enfondrament. En aquest informe ja no s'ofereixen les xifres de ferits, damnificats ni dels edificis caiguts pels terratrèmols. En aquest sentit, diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que actualitzi també la xifra de desapareguts, que segons les dades oficials està estancada en 157 persones. Segons la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, que recull els casos de forma voluntària, hi ha 44.000 persones que encara no s'han trobat.
15: Ei, Barbie, puc anar a casa teva aquesta nit?
16: Esclar!
1: Un apunt de cinema, la seqüela de la pel·lícula Barbie perilla a causa de les exigències salarials dels seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling. Segons publica The New York Times, David Zaslav, actual CEO de Warner, productora de la pel·lícula, no estaria disposat a pagar les dues estrelles el sou que demanen, a més d'una participació en els beneficis que generi la nova pel·lícula. En el cas de Ryan Gosling, seria d'uns 20 milions per tornar a interpretar Ken, quan en la primera entrega va ser de 12,5 milions. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 23, Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial.
17: Les idees viuen per sempre.
1: Si les negociacions no es desencallen, Warner perdrà els drets cinematogràfics de Barbie, que tornarien a Mattel, que és l'empresa fabricant de la nina.

0: I amb la sintonia de Barbie donem pas als esports quan falten 5 minuts per arribar a 12:15. Pau Dacs, bon dia.
1: Bon dia. Medalla d'or per Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. La barcelonina ha aconseguit fa poc més d'una hora aquest or amb una rutina per la qual ha aconseguit 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Thió. Iris Thió aconsegueix d'aquesta manera el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Escoltem les valoracions de Thió.
2: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
1: Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es va acabar enduent el combinat d'atletes neutrals.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. Un Ter Stegen que podria entrenar avui mateix amb l'equip neerlandès. El club blaugrana presentarà a la una el seu darrer fitxatge a l'extrem belga Jesse Bissibu. I seguint amb l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
4: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar, tant per veure què passa amb Ferran com perquè el club reforci la posició de nou, una carpeta en què no perd l'esperança.
5: We have to wait.
6: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
5: And then we will see what happens.
1: Pel que fa al Barça femení, ha aterrat a quarts d'11 a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Kerolin Nicoli, el més car fins ara. Arriba del Manchester City i és l'incorporació, com dèiem, més cara de l'equip culer, amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros. Fins ara, els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Payor i Kika Nazaret, amb dos per aproximadament 500,000 d'euros. Nicoli, de 26 anys, es converteix en la quarta incorporació de les blaugranes aquest estiu després de les arribades de la central neerlandesa Van Aasten, la portera estatunidenca McCamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández, un equip femení que farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan torni a Barcelona, jugarà el primer partit amistós amb el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats al Fulham de l'extècnic blanc Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorporava als entrenaments. El migcampista portuguès va lluar la figura de José Mourinho.
7: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
3: 3CAT Info.
1: I aquesta tarda la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení en la quarta etapa, una contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar a la tercera etapa. Paula Blasi, volem dir, segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove.
3: Trescat Info.

0: Són 11:15. Hem sentit els senyals horaris de 11:15 i, per tant, ara recapitulem les informacions més destacades a l'antena de 3Cat Info. Estem pendents aquest matí de la reunió dels ministres de l'Interior europeus que abordaran la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i intentarà desactivar les crítiques de la majoria d'estats. Disset persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears, després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. I almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. A partir d'ara destacarem altres informacions. Per exemple, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha estripat el carnet de Junts per Catalunya. Giró ja ho ha comunicat al president del partit, Carles Puigdemont, i al secretari general, Jordi Turull. La baixa respon a un distanciament progressiu amb Junts per la seva línia política i la gestió interna. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica vol crear dues rutes arqueològiques a Meranges, a la Cerdanya, per donar a conèixer jaciments d'alta muntanya. Una connectarà el coll de Mulleres de 2.500 metres amb el llac de Malniu i l'altra se centrarà en la vall del Duran amb un possible assentament ramader de l'edat del bronze encara en estudi. Pel que fa als esports, Pau...
1: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en el solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu.
0: A partir del migdia, les nuvolades guanyaran protagonisme i durant la tarda els ruixats i les tronades podran ser intenses al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i comarques de la Catalunya central. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada? L'aixafogó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar. Ara passen 3 minuts de 11:45. Bon dia, us saluda Òscar Callau. Aquest matí reuneixen els ministres de l'Interior europeus per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol de l'Interior defensarà la gestió del govern de Pedro Sánchez i intentarà recusir el suport de la majoria de països de la Unió Europea després de les dures crítiques d'Itàlia i d'una vintena de socis més. Madrid, Paula Brujats.
2: Fernando Grande Marlaska es veurà a través de videoconferència amb els seus homòlegs europeus i traslladarà el malestar del govern espanyol amb els 22 estats crítics. Retraurà l'ofensiva liderada per Itàlia, el discurs insolidari, diu la Moncloa, de Giorgia Meloni i reclamarà responsabilitat a tots els socis europeus perquè la crisi a Ceuta, diuen, és també una crisi europea. Marlaska, a part d'explicacions, portarà dades per demostrar que fins abans d'aquesta entrada a Ceuta, l'arribada de migrants a Espanya havia caigut un 25% i defensarà la gestió que han fet de la crisi i que no es pot qüestionar el compromís del govern espanyol en controlar les fronteres. El control de les fronteres, i si cal endurir-ho, serà justament el tema central d'aquesta trobada, després que ahir també Ursula von der Leyen ho demanés a Pedro Sánchez. Ara, el Marroc diu que va avisar el govern espanyol dies abans de la tragèdia que hi havia un risc real d'una entrada massiva, sobretot després de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent de les persones que entren nedant.
0: I el Partit Popular denuncia davant el Parlament Europeu la gravetat de la crisi migratòria a Ceuta amb l'entrada massiva a finals de la setmana passada de milers de persones procedents del Marroc. En una carta adreçada a tots els ciutadans, als diputats, volem dir, en una carta adreçada a tots els diputats europeus, el Partit Popular acusa el govern de Pedro Sánchez de posar en risc la sobirania espanyola. Alerta que també estan en perill les fronteres exteriors de la Unió Europea i l'espai Schengen i reclama una resposta europea contundent i coordinada. I encara en relació amb la migració internacional, 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Així n'han informat els dos únics supervivents de l'embarcació d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca aquesta matinada. Els dos migrants tenien símptomes de desnutrició i deshidratació i han estat traslladats a l'Hospital Son Espases. Aquestes dues persones han explicat als serveis de salvament marítim que en la pastera hi viatjaven 19 persones i que portaven dues setmanes navegant sense rumb.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Notícies ara de l'àmbit polític. José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i el seu entorn que consideri pertinent per la causa. I veuen el risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i l'exdirigent. I un altre exdirigent, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha estripat el carnet de Junts per Catalunya. Giró ho ha comunicat al president del partit, Carles Puigdemont, i al secretari general, Jordi Turull, segons ha pogut confirmar Trescat Info. La seva baixa és fruit d'un distanciament progressiu amb Junts per la seva línia política i la gestió interna. Giró, ubicat al sector més pragmàtic del partit, va ser conseller d'Economia, aleshores com a independent de l'executiu de Pere Aragonès el 2021, i va fer campanya perquè Junts no abandonés el govern de coalició amb Esquerra. El 2023, Giró es va postular per ser el cap de llista de Junts al Congrés, però Puigdemont va fer costat a Míriam Nogueras. El 2024 va anar a la candidatura al Parlament i va ser diputat, però va deixar l'escó al setembre de l'any passat, quan també va abandonar la direcció del partit. El seu nom va sonar per liderar la llista de Junts a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve, però, finalment, va descartar presentar-se a les primàries. També va transcendir que Aliança Catalana el va sondejar al gener per ser el seu candidat, però Giró va rebutjar l'oferiment, segons va revelar ell mateix. Un exemple recent del seu distanciament en Junts és que Giró ha defensat el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu, mentre que el partit de Puigdemont s'hi oposa perquè el troba insuficient. Són declaracions seves la setmana passada en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva. I, per tant, escolti, jo el que vull és que s'aprovi pel bé de tots els ciutadans.
0: Ahir va transcendir una altra baixa a les files de Junts, la de l'exdiputat Eusebi Campdepadrós, que va arribar al partit el 2017 com a cap de llista per Tarragona i va ser membre de la mesa del Parlament. Justament la setmana passada el Tribunal Suprem el va amnistiar per l'1 d'octubre. I un altre diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per ser obligat a parlar en castellà a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Pedrós va anar a les dependències policials el dia 29 de juliol, acompanyat de la seva parella i la seva filla, per renovar el DNI de la menor. Un cop allà, la gent de la policia que els va atendre els va demanar que parlessin en castellà perquè no els entenia, i a més es va negar a aplicar-los la gratuïtat que els correspon com a família nombrosa a l'hora d'expedir un carnet d'identitat. Segons la denúncia a la qual ha tingut accés Trescat Info, el diputat, que és sec, també va rebre burles i riures d'altres agents de la policia espanyola. Per tot això, la denúncia apunta que es podrien haver comès diferents delictes, com per exemple un contra l'exercici dels drets cívics, de denegació discriminatòria d'una prestació, contra la integritat moral o de falsedat en document oficial. I l'escriptor Carles Rabassa, flamant guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a la societat mallorquina al Palau de Marivent. Rabassa ha confirmat la seva absència en una piulada X en resposta a la invitació de la Casa Reial. L'escriptor mallorquí qualifica Felip VI de rei de l'odi i lladre hereu de Marivent i pregunta textualment si el monarca vol que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol? I acaba dient que m'esperi assegut.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 12. Més de 86.500 alumnes tindran plaça de primer curs de formació professional aquest setembre, unes 5.000 més que l'any passat. Educació atribueix aquest augment a la millora del procés de preinscripció. El nou sistema també ha permès donar resposta a l'augment de la demanda. 2 de cada 3 alumnes han obtingut la plaça que havien demanat en primera opció. A més, aquest any s'han fet més de 5.000 propostes d'assignació alternativa per als estudiants que s'havien quedat sense plaça, amb l'objectiu de reduir l'abandonament escolar. El procés s'ha tancat aquest juliol. Les places que han quedat vacants es tornaran a obrir a partir del 7 de setembre amb una cua virtual. Aquesta cua ordenarà els alumnes per ordre d'inscripció i els centres els podran anar oferint les places disponibles. I ara una informació que us destacava amb el sumari. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica vol crear 2 rutes arqueològiques a Meranges, a la Cerdanya, per donar a conèixer jaciments d'alta muntanya. Un connectarà el coll de Mulleres de 2.500 metres amb el llac de Malniu i l'altre se centrarà en la vall del Duran amb un possible assentament ramader de l'edat del bronze encara en estudi. Josep Maria Parlet, director de l'ICAC, explica les trobades que s'han fet.
5: Aquests tancats encerclaven possiblement un lloc on s'hi vivia. I això ho sabem per la ceràmica que està sortint. Està apareixent molta ceràmica de taula, molta ceràmica de cuina, grullera, que és ceràmica feta a mà. I això apunta a un horitzó d'una ocupació probablement de l'edat del ferro o de l'edat del bronze.
0: Aquest estiu s'han adequat alguns accessos i es preveu instal·lar senyalització amb punts d'interpretació del paisatge que ajudaran a entendre l'origen de la transhumància al Pirineu i la transformació de l'alta muntanya. I el canal Segarra-Garrigues s'ha instal·lat al parc solar flotant més gran de Catalunya en una bassa de reg situada al Fes al Segrià. Tot i que les plaques ja estan enllestides, el parc encara no ha pogut començar a funcionar perquè falten tràmits administratius. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la inversió. Lleida, Júlia Albacar.
6: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però per poder posar en marxa el parc falta enllestir el registre d'instal·lacions de producció elèctrica, un tràmit que està pendent de resoldre's. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta que aquesta situació els obliga a consumir i pagar energia de la xarxa en plena campanya de rec.
7: I aquesta energia l'utilitzarem per a fer les bombes de les bases, claro. Si no fem energia no podem utilitzar, encara que sigui una energia no de les plaques, sinó la que ve de la línia. Ja que perjudiqui, perquè tota aquesta energia que ara no fem, l'hem de comprar i l'hem de pagar.
6: Tot i això, s'espera que el tràmit pugui estar resolt en les properes setmanes. Recordem que el muntatge del parc ja es va haver d'ajornar l'any passat perquè va coincidir amb el període de nidificació d'algunes espècies de moixons protegides. Això mentre tampoc s'han pogut posar en marxa encara les plaques flotants, que també s'estan muntant en una altra bassa al Canó, molt més petita, este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
0: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense cap impediment. Avui mateix presentaran denúncia als jutjats. Palamós, Fèlix Martín.
8: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar amb vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
9: Evidentment continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
8: Un cop reposades les boies, l'alcaldessa ha confirmat a 3Cat Info que avui mateix presentaran la denúncia per les destrosses. A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: 12:15. La informació viària ara no ens arribarà per xarxa, sinó en viu i en directe. Amb Matiluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Es mantenen dos punts conflictius a l'autopista AP7, en un punt a la zona de Banyeres del Penedès fins a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès en direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat per retirar el camió que ahir a aquesta hora aproximadament es va encastar amb la mitjana i a més va perdre part de la càrrega de bigues. S'estan treballant per retirar-lo i aquests 5 quilòmetres i mig de retenció en aquesta zona. Un altre punt de la AP7, també amb lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, on hi ha hagut una topada múltiple. Encara hi ha vehicles que ocupen part del carril de la dreta, just a la incorporació cap a la B30, cap a la calçada lateral, i per tant cal circular amb molta precaució per aquest punt. Cues també a la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Aquí també al mateix nus hi ha vehicles accidentats que es troben situats al voral. A les altres vies d'accés a Barcelona, la B20, la Pota Nord, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. A les rondes, a la ronda de dalt, aturats entre Horta i la Vall d'Hebron en sentit el Llobregat i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobertura que tallen un carril per banda. Ronda litoral amb aturades a l'altura de Montjuïc i del Bon Pastor al nus de la Trinitat en aquesta direcció, i també lentitud i aturades entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. Fora de l'àrea de Barcelona, també aturats a l'N340 entre Arbós i Bellvei en tots dos sentits i a Creixell direcció Tarragona. La C31 a Pals, a l'Alt Empordà direcció Palafrugell, també per accident que talla un carril. C63 a Lloret de Mar per anar cap a la costa. Nacional 2 a la Jonquera, a la frontera del Pertús en direcció França, i també s'està fent cua ara al final de l'autopista del Maresme, la C32 Nord, a l'altura de Tordera, per enllaçar amb la G600 per anar cap a Blanes o bé cap a l'autopista AP7. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Renovem també la previsió meteorològica amb Gori Massip.
11: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha baixat una mica respecte a ahir dilluns. 1-2 graus, potser 3 en alguna raconada de l'interior, però tot i això l'ambient és xafogós a la façana costanera. Moltes mínimes no han baixat dels 24-25 graus cap a la Costa Daurada o Costa Central. Això ha donat pas a un matí relativament tranquil i estable, però atenció, perquè a partir d'aquest migdia s'inflaran noves nuvolades i esperem una tarda d'enrenou, amb tempestes al Pirineu, Prepirineu, a la Catalunya Central i també a la Serralada Prelitoral. Avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats per intensitat de precipitació i perquè aquestes tronades poden anar acompanyades de calamarsa, pedra grossa, com va passar ahir, per exemple, a Solsona, o també alguna ratxa forta de vent. Tot plegat amb calor d'estiu. Calor intensa, màximes de 30-35 graus, i avui, com que les comarques de Ponent quedaran més al marge d'aquesta situació, podrien filar-se amb una mica més de ganes el termòmetre cap al Pla de Lleida, al voltant dels 37. Els propers dies s'ha de mantenir aquesta inestabilitat, sobretot a les tardes i a l'interior del país. Demà dimecres una mica menys arruixats i concentrats més cap al Pirineu, Prepirineu. Dijous podrien tornar a abarcar un bon grapat més de comarques.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
14: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
14: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
14: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona engega un pla contra el consum de droga a la via pública i als punts de venda. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs cannàbics que hi ha a la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Ens ho explica en directe des de Barcelona Miquel Jarque. Bon dia.
15: Hola, bon dia, Òscar. Sí, el consum a la via pública i als punts de venda de droga, ens han explicat aquí, a la seu de la Guàrdia Urbana, ja no estan tan concentrats i s'han desplaçat a altres parts de la ciutat. El consum de substàncies és bàsicament d'ús recreatiu i la droga que més es consumeix és el cànnabis. És també la que provoca més problemes de convivència. Sota el nom de Pla Druida, la Guàrdia Urbana vol atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
16: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa, la que volem treballar. Aquesta és una capa que potser no omple tants titulars, no?, com les incautacions de droga o les desarticulacions de grups organitzats, però que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
15: Precisament, les trucades del 112 i en base a la informació que aporten les tractarà un nou sistema informàtic del que es dota la policia de Barcelona que marcarà a temps real punts conflictius de la ciutat. Punts conflictius com els clubs cannàbics que estan en el punt de mira de la Guàrdia Urbana que incrementarà les actuacions per via administrativa i també per via penal. Albert Batlle és tinent d'alcalde de Seguretat.
17: Els clubs cannàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
15: De fet, 50 nous agents en pràctiques acabats de sortir de l'Escola de Policia de Mollet reforçaran a partir d'aquest setembre aquest pla Druïda als barris de la capital catalana.
0: Gràcies, Miquel. Bon dia.
15: Molt bon dia, Òscar.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Fa 120 anys que es va enfonsar el Sirio, en la que es considera la tragèdia més greu de la navegació civil espanyola. Avui, coincidint amb l'aniversari del naufragi Cabo de Palos a Cartagena, homenatge a les víctimes d'aquell transatlàntic conegut com el Titanic del Mediterrani. El vaixell feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i havia fet escala a Barcelona i en altres ports catalans, on van embarcar moltes famílies que emigraven cap a Amèrica. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
18: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
0: Quan el Sirio va topar amb els esculls de les Illes Hormigues davant de Cabo de Palos, els pescadors de la zona van sortir al rescat i van salvar centenars de persones, en el que es considera el salvament civil més gran de la història de la navegació a Espanya. Tot i això, la tragèdia va quedar gairebé oblidada durant més d'un segle. Segons els historiadors, perquè la majoria de passatgers eren persones humils que emigraven buscant una nova vida. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu de l'homenatge.
19: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament, i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
0: Prop de 300 persones van morir en el naufragi del Sirio avui fa 120 anys.
13: 3Cat Info.
0: I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han descuidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
20: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, s'hi posi en contacte. Per això acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient el va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm quan va revisar les taquilles. Si no es localitzen els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
0: I el Festival Pau Casals en Conflent celebra enguany els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear el 1950 quan estava refugiat a Prada. Des de Sant Miquel de Cuixà ens ho explica Laura Bertran.
21: Cada estiu l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Aquest certamen el va crear l'any 1950 el mateix Pau Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement dedicada al seu instrument, al violoncel i a la seva personalitat. Pierre Bleuze és el director artístic.
22: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
21: En aquesta edició, inaugurada el 28 de juliol i que durarà fins al 8 d'agost, se succeeixen concerts i conferències amb la millor assistència de públic des de la Covid. Les entrades del concert d'avui, del Jordi Savall, són exaurides. Sandra Mascré, directora administrativa del festival, es mostra satisfeta.
1: entre el públic, els músics, els voluntaris, és a prop 8.000 persones que vinen aquí i que viuen el Festival Pau Casals aquest any.
21: S'hi viu un ambient únic, també gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
2: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple. No?
21: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses i una programació de grans obres de música de cambra al costat de novetats més agosarades.
0: I de la música de cambra passem als esports. En Pau Dax, bon dia.
4: Bon dia. El Barça ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. Un Ter Stegen que podria entrenar avui mateix amb l'equip neerlandès. El club blaugrana presentarà d'aquí poc més d'una hora el seu darrer fitxatge, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu. I seguint amb l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
23: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
4: Mentrestant, l'entrenador culer Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar, tant per veure què passa amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on encara té esperança.
24: We have to wait.
25: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
24: And then we will see what happens.
4: Pel que fa al Barça femení, ha aterrat a quarts d'11 a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicolli. Arriba del Manchester City i és l'incorporació més cara de l'equip culer, amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros. Fins ara, els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Payor i Kika Nazaret, amb dos per aproximadament 500,000 d'euros. Nicolín diu que fa realitat un somni.
26: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
4: Nicolí, de 26 anys, es converteix en la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aasten, la portera estatunidenca McCamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández, un equip femení que marxarà dijous a Andorra la Vella per fer-hi una estada fins al 10 d'agost. Quan torni a Barcelona, jugarà el primer partit amistós amb el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. La barcelonina ha aconseguit a quarts de 10 aquest or amb una rutina per la qual ha aconseguit 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier amb 5 punts menys que Tió. Iris Tió aconsegueix d'aquesta manera el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després d'aconseguir ahir el bronze en el solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Escoltem les valoracions de Tió.
27: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
4: Ahir, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es van dur al combinat d'atletes neutrals.
3: 3CAT Info.
4: I acabem amb ciclisme. Aquesta tarda, la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení en la quarta etapa, una contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar la tercera etapa. Paula Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder. i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot.
3: Trescat Info.

En punt les 12 del migdia. Els ministres de l'Interior europeus estan reunits per abordar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre Fernando Grande Marlaska defensa la gestió que ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estats. 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya. El juliol hi consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Crown Force es queixa de falta de personal. El Consell de Garanties Estatutàries qüestiona la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant a la Cambra Catalana. Segons aquest òrgan consultiu, la proposició de llei, impulsada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals. Des d'avui ja es poden demanar les ajudes del Pla Auto Plus per comprar vehicles elèctrics

0: i temptes de drogues en zones d'oci. I Jordi Savall actua avui al Festival Pau Casals a l'Abadia Nord-Catalana de Sant Miquel de Cuixà. El festival el va crear el mateix violoncel·lista vendrellenc l'any 1950, mentre estava exiliat a Parada de Conflent. Amb les entrades exaurides, Savall tocarà aquest vespre acompanyat de l'orquestra Le Concert de Nations.
1: Esports.
0: Audax, bon dia.
2: Bon dia. Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu. El Barça femení ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicoli. Arriba del Manchester City i és l'incorporació més cara de l'equip culer amb un preu de traspàs €1,5 milions.
0: Tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de la Catalunya Central, que poden ser en aquests punts fortes. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafegó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Els ministres de l'Interior europeus estan reunits des de les 10 del matí per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensa la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i reclama una resposta solidària i coordinada a Europa davant les crítiques de la majoria d'estats membres. Madrid, Paula Brujats.
3: Reunió telemàtica en marxa entre les explicacions del ministre Fernando Grande Marlaska i els retrets dels socis europeus. Marlaska ha traslladat el malestar del govern espanyol per les crítiques atiades sobretot per la primera ministra italiana i també busca desactivar un discurs insolidari, diu la Moncloa, de països com Itàlia o Dinamarca. El control de les fronteres i si cal endurir-lo està marcant aquesta reunió on el ministre de l'Interior espanyol està demanant solidaritat i responsabilitat a tots els estats europeus perquè la crisi Ceuta, insisteix la Moncloa, és també una crisi europea. El ministre de l'Interior també defensa que no hi havia cap avís dels serveis d'intel·ligència espanyols que alertessin d'aquest risc, tot i que el Marroc ha dit que fa dies va avisar Espanya que la sentència del Tribunal Suprem provocaria un efecte crida i que hi havia un risc real d'una entrada massiva com aquesta després de la sentència que prohibeix fer devolucions en calent dels que entren en Espanya. És una reunió llarga i tensa on Marlaska també aporta dades per a demostrar que les entrades irregulars a Espanya havien caigut un 25% abans d'aquesta entrada a Ceuta. El ministre compareixerà en roda de premsa quan s'acabi la trobada, serà cap a 13:45 de la tarda.
0: Mentrestant, el PP denuncia davant el Parlament Europeu la gravetat de la crisi migratòria a Ceuta amb l'entrada massiva a finals de setmana passada d'aquest miler de persones procedents, milers, vaja, de persones procedents del Marroc. En una carta adreçada a tots els diputats europeus, el Partit Popular acusa el govern de Pedro Sánchez de posar en risc la sobirania espanyola. Alerta que també estan en perill les fronteres exteriors de la Unió Europea i l'espai Schengen i reclama una resposta europea contundent i coordinada. Encara sobre migració, 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Així n'han informat els dos únics supervivents de l'embarcació d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca aquesta matinada. Els dos migrants tenien símptomes de desnutrició i deshidratació i els han portat a l'hospital Son Espases. Aquestes dues persones són les que han explicat als serveis de salvament marítim que en la pastera hi viatjaven 19 persones i que portaven dues setmanes navegant sense rumb. S'ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar la zona, de moment sense resultat. A banda, 15 migrants més han estat rescatats aquesta matinada en una altra pastera al sud-oest d'Eivissa.
1: Trescat Info.
0: Almenys una vintena de vols cancel·lats, avions sense maletes per la vaga dels treballadors de terra a l'aeroport del Prat. El personal de l'empresa Crown Force ha començat aquesta matinada una vaga indefinida per protestar per la falta de personal i la sobrecàrrega de feina. Anem cap a l'aeroport del Prat. Jordi Canal, bon dia.
4: Bon dia. Unes cancel·lacions d'aquesta vintena que han obligat els passatgers afectats a buscar vols alternatius per arribar a les seves destinacions de vacances. Com aquest grup que anava a Vilnius, a la capital de Lituània, fent escala a França.

0: Frankfurt, Alemanya, i que al final ho hauran de fer amb tres vols passant per Amsterdam i per Riga.
1: Anem als països bàltics. I havíem d'anar a Frankfurt i ara anem a... On anem? Ja no sé ni on anem.
2: Bé, no ens va, no? Perquè sempre esperes el dia de les vacances amb moltes ganes i llavors et trobes, doncs, et trobes això, no?
0: Altres afectacions, alguns retards en els vols, cues més llargues als taulells de facturació i alguns problemes amb les maletes. Alguns avions s'han acabat enlairant sense tot l'equipatge.
3: Gràcies, Jordi. Bon dia.
0: Bon dia.
3: L'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, recorda als viatgers que no els hagi arribat la maleta que necessiten un justificant que acrediti que els falta l'equipatge. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La falta d'equipatge està absolutament regulada i, per tant, la responsabilitat és directa de l'aerolínia. I, per tant, abans de sortir de l'aeroport ha de fer el seu parte de regularitat d'equipatges, per tant, no pot sortir sense el document on t'acredita que no li han entregat la maleta i a partir d'aquí es deriven dos possibilitats, que és una, la del retard, i, o l'altra, la de la pèrdua absoluta.
3: En cas de perdre-la, l'usuari ha de fer la reclamació a l'aerolínia abans que passin 21 dies. Si s'ha perdut la maleta en un aeroport que no és el de la residència habitual, es poden afegir uns 50 euros diaris per danys morals. En cas de perdre-la, definitivament la companyia haurà de pagar el valor de l'equipatge. I la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament vulnera diferents articles de la Constitució espanyola i de l'Estatut de Catalunya. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries en un dictamen que té el suport unànime de tots els membres d'aquest òrgan consultiu. Segons l'informe, que no és vinculant, la proposició de llei vulnera els drets a la propietat i a l'herència, la llibertat d'empresa, el principi de seguretat jurídica i les competències de l'Estat en matèria de bases de les obligacions contractuals. A més, el Consell de Garanties Estatutàries qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris. Segons el dictamen, al qual ha tingut accés 3Cat Info, aquest procediment no permet la participació dels ens locals en el debat. Aquesta llei, impulsada pels comuns i pactada amb el govern del PSC, planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la seva compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no pas per fer-hi negoci. Junts i el PP van demanar l'opinió del Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que la proposició de llei no s'ajusta al marc legal. 12 i 10 minuts. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Si es comparem fa un any, ara hi ha 112.000 treballadors més. En canvi, pel que fa a l'atur, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i al juliol ha crescut un 2,5% amb 315.000 persones a les llistes de parats. Part de la pujada de l'atur a Catalunya està vinculada al procés de regularització extraordinari d'immigrants que va arrencar a l'abril i que permet accedir per primera vegada als serveis públics d'ocupació a persones treballadores estrangeres que ja residien al país. L'atur entre la població estrangera a Catalunya va augmentant gairebé 4.000 persones al juliol i el col·lectiu sense feina anterior, que inclou en bona part aquestes persones nouvingudes, va sumar 3.000 desocupats més, un dels principals factors del repunt mensual. Pel secretari de Treball de la Generalitat, l'efecte de la regularització es notarà sobretot després de l'estiu.
5: Pensem que és d'hora per tenir informació més concreta i que ens situem al setembre o octubre per tenir dades concretes. El que sí que és cert és que no hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
3: I ha reivindicat que el model productiu català és capaç de generar feines de qualitat i reduir l'atur. Ja es poden demanar les ajudes del Pla Auto Plus per comprar vehicles elèctrics o híbrids de forma telemàtica. El govern pot arribar a finançar fins a 4.500 euros per cotxe. El nou programa Autoplus substitueix al Pla Moves 3, que hi havia fins ara, i dona més bonificacions pels vehicles que siguin més elèctrics, més econòmics i de fabricació europea. Els ajuts funcionaran de la mateixa manera que ho feia fins ara el Pla Moves 3. Els compradors hauran de pagar primer l'import total del vehicle i després faran els tràmits per obtenir aquesta subvenció. El pla està dirigit a particulars, a autònoms i pimes. Les subvencions es poden demanar directament a la web que ha habilitat al govern espanyol. 3Cat Info. 3Cat Info. La Guàrdia Urbana de Barcelona engega un pla contra el consum de droga a la via pública i els punts de venda. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics que hi ha a la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb test de drogues en zones d'oci. Barcelona, Miquel Jarque.
6: El consum a la via pública i els punts de venda de droga, ens han explicat aquí, a la seu de la Guàrdia Urbana, ja no estan tan concentrats i s'han desplaçat a altres parts de la ciutat. El consum de substàncies és bàsicament d'ús recreatiu i la droga que més es consumeix és el cànnabis. És també la que provoca més problemes de convivència. Sota el nom de Pla Druida, la Guàrdia Urbana vol atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
7: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa, la que volem treballar. Aquesta és una capa que potser no omple tants titulars, no?, com les incautacions de droga o les desarticulacions de grups organitzats, però que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
6: Precisament, les trucades del 112 i en base a la informació que aporten les tractarà un nou sistema informàtic del que es dota la policia de Barcelona que marcarà a temps real punts conflictius de la ciutat. Punts conflictius com els clubs cannàbics que estan en el punt de mira de la Guàrdia Urbana que incrementarà les actuacions per via administrativa i també per via penal. Albert Batlle és tinent d'alcalde de Seguretat.
8: Els clubs cannàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és, tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
6: De fet, 50 nous agents en pràctiques acabats de sortir de l'Escola de Policia de Mollet reforçaran a partir d'aquest setembre aquest pla Druida als barris de la capital catalana.
3: Continuem pendents de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona, que van caure ahir a la tarda, han ajudat a les tasques d'extinció. Protecció Civil, però, ha tornat a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua força inestable. Doncs així arribem a un quart d'una del migdia. Repàs al trànsit i el temps. Equip Viari, Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Continuen treballant a l'autopista AP7 per retirar el camió accidentat ahir al matí a l'altura de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona. Un camió que va topar contra la mitjana. Es manté un carril tallat a la circulació i retencions des de Banyeres del Penedès, entre Banyeres del Penedès i Castellví de la Marca, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. En canvi, ja han retirat els vehicles que també han tingut un altre accident a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona. Ja tots els carrils oberts a la circulació, però ara hi ha hagut un nou accident molt a prop d'aquí, a la B30, a la calçada lateral, també en sentit sud, direcció Tarragona. El vehicle és al voral, però provoca lentitud en aquesta zona. I també pel que fa a l'àrea de Barcelona, retencions a les rondes. La ronda a dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobriment a l'altura de la Vall d'Hebron, que tallen un carril a banda i banda. A la ronda litoral, petites aturades a l'altura de Montjuïc en sentit en Besòs i també de forma intermitent entre Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat. Fora d'aquesta zona també hi ha cues a la C63 a l'altura de Lloret de Mar per anar cap a la costa, a la carretera Nacional 2 a la frontera de la Jonquera en sentit nord en direcció França per volum de trànsit i a causa d'un accident a la C31 nord a l'altura de Pals a l'Alt Empordà en sentit sud en direcció Palafrugell. Aquí hi ha a l'altura de Pals un carril tallat a la circulació. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps. Amb l'Enric Agut.
10: El matí està molt tranquil, amb cel serè a molts sectors, però aquesta tarda el temps es complica. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. Hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu, també zones de la Catalunya central i al prelitoral. I força comarques estan amb aquest avís. I en algunes el perill és al nivell 3 sobre 6, al taronja. Estem parlant del Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Osona, també Lluçanès i Moianès. També s'hi afegeixen el Bages, el Vallès Occidental, l'Anoia, Conca de Barberà i el Priorat. I altres comarques també amb avís, però hi ha un perill més moderat. A l'àrea de Ponent, Pla de Lleida, també l'Empordà queden al marge, com també la costa tarragonina. Alguna tempesta pot ser forta i acompanyada de fenòmens de temps violent, de ventades i també de pedra. Pel que fa a la temperatura, un pèl més alta, moltes xifres entre 31 i 36, amb ambient humit, amb xafogor, no només a la costa, també a l'interior, especialment a prop del mar. Un mar tranquil, però amb una mica de maror mar endins cap a l'àrea del Cap de Creus. Demà dimecres, al matí, sol, una mica tramuntana, una mica també de massal fluix, a Terres de l'Ebre, i a la tarda repetirà algun ruixat, però seran més locals, i bàsicament al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i l'extrem nord de les de Barcelona i també el massís del Port. La resta, tranquil·litat, i la temperatura podria pujar algun grau més a comarques de la costa i del prelitoral, però en canvi la sensació d'humitat baixarà una mica.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Trescat Info.
12: Les tasques d'extinció van bé.
11: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
13: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
13: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
13: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
3: Un quart d'una i quatre minuts, els Estats Units i l'Iran es contradiuen sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament. Fa poc més de 24 hores que Trump va anunciar el restabliment de les converses amb Teheran de cara a la reobertura imminent de l'estret d'Hormuz a la marina comercial. Però de moment, ni l'Iran ni cap dels països mediadors, com ara Qatar o el Pakistan, han confirmat que la taula negociadora torni a estar completa. Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per a l'Iran de firmar un bon acord. De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. I a l'ombra de morts oficials, pel doble terratrèmol que va afectar Venezuela el 24 de juny, s'enfila 6.125 persones, segons les xifres actualitzades pel Parlament de Venezuela. En total són 580 víctimes mortals més que l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. També hi ha, segons aquest nou balanç, 51.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'enfondrament. Canviem de qüestió. Els professionals d'atenció primària han atès 328 casos relacionats amb efectes derivats de la calor durant l'última setmana, principalment insolacions i cops de calor. Des de Salut han registrat un centenar d'urgències i 18 ingressos hospitalaris, i en aquest cas el diagnòstic més important és la deshidratació. En global són unes xifres que van a la baixa si les comparem amb els registres de les dues últimes setmanes. Des de la Societat Catalana de Medicina Familiar atribueixen aquest descens a un increment de l'educació sanitària i la prevenció, però alerten que no es pot abaixar la guàrdia. Montserrat Romaguera, metgessa de família i membre de l'entitat, detalla els perfils que més acudeixen a l'atenció primària i apel·la a les empreses a revisar i millorar les condicions de treball.
14: La gent que treballa a l'obra pública, recollint fruita, netejant carrers, totes aquestes activitats, repartir el correu, no? Totes aquestes activitats que es fan a l'aire lliure, doncs s'haurà de modificar els horaris per la pròpia salut i confort d'aquestes persones.
3: Romaguera insisteix que cal seguir de prop altres col·lectius vulnerables, més encara en estius extraordinaris com l'actual, amb successives onades de calor.
14: Nens petits que, pel que sigui, estan amb febre, vòmits, diarrea, que és més fàcil també que se'ns puguin deshidratar, i les persones grans, sobretot persones que estan en residències, gent que té demència, que pot retrasar a que ens cridi l'atenció, a que puguin tenir aquests símptomes. Normalment són persones que mai tenen sensació de set.
3: La Societat Espanyola de Medicina Familiar ha actualitzat els protocols d'actuació amb l'objectiu de millorar la identificació precoç, el diagnòstic i el tractament de les patologies derivades d'aquestes altes temperatures que estem tenint aquests últims estius. I us parlem ara d'una denúncia. El diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per ser obligat a parlar en català a la comissaria de la Policia Espanyola de la Jonquera. Pedrós va anar a les dependències policials el dia 29 de juliol a acompanyat de la seva parella i la seva filla per renovar el document nacional d'identitat de la menor. Un cop allà, la gent de la policia que els va atendre els va demanar que parlessin en castellà perquè no els entenia i, a més, es va negar a aplicar-los la gratuïtat que els correspon com a família nombrosa a l'hora d'expedir un carnet d'identitat. Segons la denúncia a la qual ha tingut accés 3Cat Info, el diputat, que és cec, també va rebre burles i riures d'altres agents de la policia espanyola. Per tot això, la denúncia apunta que es podrien haver comès diferents delictes, com, per exemple, un contra l'exercici dels drets cívics de denegació discriminatòria d'una prestació contra la integritat moral o de falsedat en document oficial. En cultura, el Festival Pau Casals al Conflent celebra enguany els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Prada, Sant Miquel de Cuixà. Laura Bertran.
15: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Aquest certamen el va crear l'any 1950 el mateix Pau Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement, dedicada al seu instrument, al violoncel i a la seva personalitat. Pierre Bleuze és el director artístic.
16: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
15: En aquesta edició, inaugurada el 28 de juliol i que durarà fins al 8 d'agost, se succeeixen concerts i conferències amb la millor assistència de públic des de la Covid. Les entrades del concert d'avui, del Jordi Savall, són exaurides. Sandra Mascré, directora administrativa del festival, es mostra satisfeta.
17: Entre el públic, els músics, els voluntaris, és a prop 8.000 persones que vinen aquí i que viuen el Festival Pau Casals aquest any.
15: S'hi viu un ambient únic, també gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
18: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple. No?
15: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses i una programació de grans obres de música de cambra al costat de novetats més agosarades.
3: Esports. Pau Dax, bon dia.
19: Bon dia. El Barça presentarà a la una el seu darrer fitxatge, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu, que arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i signa fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I seguint amb l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
20: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
19: Mentrestant, l'entrenador culé Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar, tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta en què no perd l'esperança.
21: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
22: And then we will see what happens.
19: Pel que fa al Barça femení, ha aterrat a quarts d'11 a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Carolyn Nicoli. Arriba del Manchester City i és l'incorporació més cara de l'equip culer, amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros. Fins ara, els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Payor i Kika Nazaret, amb dos per aproximadament 500,000 d'euros. Nicolin diu que fa realitat un somni.
1: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
19: Nicoli, de 26 anys, es converteix en la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aasten, la portera estatunidenca McCamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández, un equip femení que marxarà dijous a Andorra la Vella per fer-hi una estada fins al 10 d'agost. Quan torni a Barcelona, jugarà el primer partit amistós amb el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
19: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. La barcelonina ha aconseguit a quarts de 10 aquest or amb una rutina per la qual ha aconseguit 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Tió. Iris Tió aconsegueix d'aquesta manera el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Escoltem les valoracions de Tió.
2: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
19: Ahir, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es va endur el combinat d'atletes neutrals. Aquesta tarda, la noruega Sigrid Haugseth defensarà el mallot groc del Tour de França femení en la quarta etapa, una contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de disputar la contrarrellotge.
22: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix, estic emocionada.
19: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho va anunciar el seu equip dels Emirats Àrabs Units a X. El director general de la competició, Javier Guillén, ho va celebrar.
11: 3CAT Info.
3: Dos quarts d'una del migdia, els ministres de l'Interior europeus estan reunits per abordar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre Fernando Grande Marlaska defensa la gestió que n'ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estats. Sobre aquesta qüestió, el govern espanyol acaba d'anunciar una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per gestionar l'atenció dels menors que van entrar a aquesta ciutat autònoma. La ministra Elma Saiz demana responsabilitat als governs autonòmics presidits pel Partit Popular. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. I el Consell de Garanties Estatutàries qüestiona la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament, perquè, segons aquest òrgan consultiu, aquesta proposició de llei vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que tornen a posar les cales de Palamós a la Costa Brava les boies que uns desconeguts van sabotejar la setmana passada i que fixen els límits d'accés als vaixells recreatius. I parlarem de la seqüela de Barbie, que està en perill per culpa d'una disputa salarial. Warner no està disposada a pagar el sou que reclamen els seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, segons publica The New York Times. En esports, Pau, què destaquem a aquesta hora?
19: Doncs que ha aconseguit la medalla d'or Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club laurana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibou.
3: Ens espera una tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de la Catalunya central i poden ser fortes. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafegó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar. Els ministres de l'Interior europeus estan reunits des de les 10 del matí per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol Fernando Grande Marlaska defensa la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i reclama una resposta solidària i coordinada a Europa davant les crítiques de la majoria d'estats membres. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
0: Reunió telemàtica en marxa entre les explicacions del ministre Fernando Grande Marlaska i els retrets dels socis europeus. Marlaska ha traslladat el malestar del govern espanyol per les crítiques atiades sobretot per la primera ministra italiana i també busca desactivar un discurs insolidari, diu la Moncloa, de països com Itàlia o Dinamarca. El control de les fronteres i si cal endurir-lo està marcant aquesta reunió on el ministre de l'Interior espanyol està demanant solidaritat i responsabilitat a tots els estats europeus perquè la crisi Ceuta, insisteix la Moncloa, és també una crisi europea. El ministre de l'Interior també defensa que no hi havia cap avís dels serveis d'intel·ligència espanyols que alertessin d'aquest risc, tot i que el Marroc ha dit que fa dies va avisar Espanya que la sentència del Tribunal Suprem provocaria un efecte crida i que hi havia un risc real d'una entrada massiva com aquesta després de la sentència que prohibeix fer devolucions en calent dels que entren nedant a Espanya. És una reunió llarga i tensa on Marlaska també aporta dades per demostrar que les entrades irregulars a Espanya havien caigut un 25% abans d'aquesta entrada a Ceuta. El ministre compareixerà en roda de premsa quan s'acabi la trobada, serà cap a 2:15 de la tarda.
3: Mentrestant, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Said, nega que el Marroc avisés que hi hauria una entrada massiva a Ceuta i defensa la col·laboració amb les autoritats marroquines sense demanar-los cap explicació. Said es desmarca així de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ahir exigia al Marroc que investigués aquests fets. Doncs bé, el govern espanyol ha anunciat una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per l'atenció d'urgència d'aquests menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta després d'aquesta última crisi migratòria. Sainz, la ministra Sainz, assegura que la resposta de l'executiu és aquesta davant la situació.
4: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
3: Segons el Ministeri de Joventut i Infància també s'han habilitat amb el Ministeri d'Educació dos centres com a espais d'atenció pels menors migrants no acompanyats que van arribar la setmana passada a aquesta ciutat autònoma.
11: 3CAT Info.
3: L'ocupació continua en rècords a Catalunya el juliol i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Si es comparen fa un any, ara hi ha 112.000 treballadors més. En canvi, pel que fa a l'atur, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i el juliol ha crescut un 2,5% amb 315.000 persones a les llistes d'aturats. Part de la pujada de l'atur a Catalunya està vinculada al procés de regularització extraordinària d'immigrants que va arrencar a l'abril i que permet accedir per primera vegada als serveis públics d'ocupació a persones treballadores estrangeres que ja residien al país. L'atur entre la població estrangera a Catalunya va augmentar en gairebé 4.000 persones al juliol i el col·lectiu sense feina anterior, que inclou en bona part aquestes persones no vingudes, va sumar 3.000 desocupats més, un dels principals factors del repunt mensual. Pel secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, l'efecte de la regularització es notarà, sobretot, un cop acabat l'estiu.
5: Pensem que és d'hora per tenir informació més concreta i que ens situem al setembre o octubre per tenir dades concretes. El que sí que és cert és que no hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
3: Ramon reivindica que el model productiu català és capaç de generar feines de qualitat i reduir l'atur. La llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament vulnera diferents articles de la Constitució espanyola i de l'Estatut de Catalunya. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries en un dictamen que té el suport unànime de tots els membres d'aquest òrgan consultiu. Segons l'informe, que no és vinculant, la proposició de llei vulnera els drets a la propietat i a l'herència, la llibertat d'empresa, el principi de seguretat jurídica i les competències de l'Estat en matèria de bases de les obligacions contractuals. A més, el Consell de Garanties Estatutàries qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Dos quarts i mig d'una, l'exconseller d'Economia Jaume Giró ha estripat el carnet de Junts per Catalunya. Giró ja ho ha comunicat al president del partit, Carles Puigdemont, i al secretari general Jordi Turull, segons ha avançat Nació i ha confirmat 3CAT Info. La seva baixa és fruit d'un distanciament progressiu amb Junts per la seva línia política i la gestió interna. Giró, ubicat al sector més pragmàtic del partit, va ser conseller d'Economia, aleshores com a independent de l'executiu de Pere Aragonès, el 2021 i va fer campanya perquè Junts no abandonés el govern de coalició. El 2023, Giró es va postular per ser el cap de llista de Junts al Congrés, però Puigdemont va fer costat a Míriam Nogueres. El 2024 va anar la candidatura al Parlament i va ser diputat, però va deixar l'escó al setembre de l'any passat, quan també va abandonar la direcció del partit. I l'escriptor Carles Rabassa és el flamant guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la, decidit plantar el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a la societat mallorquina al Palau de Marivent. Rabassa ha confirmat la seva absència en una piulada a X en resposta a la invitació de la Casa Reial. L'escriptor mallorquí qualifica Felip VI de rei de l'odi i lladre hereu de Marivent i pregunta textualment si el monarca vol que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si fos espanyol i acaba dient que el pot esperar ben assentat.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: L'Ajuntament de Palamós al Baix Empordà ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense cap impediment. Avui mateix presentaran denúncia als jutjats Palamós Fèlix Martín.
6: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar en vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
7: Evidentment continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
6: Un cop reposades les boies, l'alcaldessa ha confirmat a 3CAT Info que avui mateix presentaran la denúncia per les destrosses. A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
3: Aquest matí ha entrat en funcionament el nou bus elèctric que connecta l'aparcament de la Farga amb l'aparcament de Cavallers a la Vall de Boí. Es tracta d'una prova pilot per facilitar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i reduir el trànsit de vehicles privats en un dels espais naturals més freqüentats del Pirineu, la Vall de Boí, Pau Rovira.
8: El nou bus elèctric de 34 places funcionarà cada dia fins al 23 d'agost, amb 6 expedicions d'anada i 6 de tornada. Per fer-ne ús, s'haurà de reservar plaça a través d'una aplicació. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de la Vall de Boí, ha de servir per millorar la mobilitat d'un aparcament que rep més de 100.000 persones l'any. És la seva alcaldessa, Sònia Bruguera.
23: Cavallers sempre era una zona col·lapsada, una zona que a partir de les 10, 10 i mitja del matí quedava el pàrquing col·lapsat, per tant la gent ja no hi podia accedir, i vam pensar que ara amb aquest bus elèctric el que fem és donar-los una alternativa que puguin arribar a la zona de Cavallers, una de les entrades del parc. nacional, no?
8: També ha de servir per millorar l'experiència del visitant al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tal com explica el seu director, Lluís Florit.
9: Dels 600.000 visitants que van tindre l'any passat, l'accés de la Ribera de Caldes és al voltant d'un 20%. I llavors, arrel d'un estudi de mobilitat que ja vam realitzar fa un parell d'anys, van detectar períodes que seria més òptim aplicar aquest servei. Doncs d'aquesta manera, el fet de regular l'accés durant una franja horària ens permet que la visita sigui de més qualitat, que no hi hagi interferències a nivell de l'accés, accidents i ordenar més la visita.
8: La prova servirà per avaluar la resposta dels usuaris i l'impacte del servei, per tal de consolidar un model de mobilitat més sostenible i compatible amb la preservació d'aquest espai natural.
3: Fa 120 anys es va enfonsar el Sirio, és el que es considera la tragèdia més greu de la navegació civil espanyola. Avui, coincidint amb l'aniversari del naufragi, Cabo de Palos a Cartagena fa un homenatge a les víctimes d'aquest transatlàntic conegut com el Titanic del Mediterrani. El vaixell feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i havia fet escala a Barcelona i en altres ports catalans, on hi van embarcar moltes famílies catalanes que emigraven a Amèrica. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
10: Era un barco que estava cargado de sueños i al mismo tiempo de desesperación. Habían famílies enteres que vendien sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
3: Quan el Sirio va topar amb els esculls de les Illes Hormigues davant de Cabo de Palos, els pescadors de la zona van sortir al rescat i van salvar centenars de persones en el que es considera el salvament civil més gran de la història de la navegació a Espanya. Tot i això, la tragèdia va quedar gairebé oblidada durant més d'un segle, segons els historiadors, perquè la majoria de passatgers eren persones humils que emigraven buscant una nova vida. Prop de 300 persones van morir en aquest naufragi. 120 anys després, l'homenatge vol recuperar la memòria de les víctimes i dels pescadors que les van rescatar.
11: 3Cat Info.
12: Ei, Barbie, puc anar a casa teva aquesta nit?
13: És clar.
24: És el millor dia de la nostra vida.
13: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir, igual que demà, tots els dies.
3: La seqüela de la pel·lícula Barbie, per ella a causa de les exigències salarials dels seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling. Segons publica The New York Times, David Zaslav, actual CEO de Warner, productora de la pel·lícula, no estaria disposat a pagar les dues estrelles el sou que demanen, a més d'una participació en els beneficis que generi la nova pel·lícula. En el cas de Ryan Gosling, serien d'uns 20 milions per tornar a interpretar Ken, quan en la primera entrega va ser de 12 milions i mig. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial. Si les negociacions no es desencallen, Warner perdrà els drets cinematogràfics de Barbie, que tornaran a Mattel. 3:15 del migdia. Fem un repàs a la situació del trànsit i el transport públic viari. Mariluz García, bon dia.
25: Hola, bon dia. Encara uns 3 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 de Castellet i la Gornal a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona, on encara hi ha un carril tallat per retirar el camió que ahir al matí va tenir un accident, va topar amb la mitjana. Encara hi ha retencions en aquesta zona i també una mica a l'altura de la Roda de Barà en sentit sud i l'Antitud a Barberà del Vallès també en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, perquè hi ha un vehicle accidentat a la B30 que es troba situat al voral. A l'àrea de Barcelona, aturats a la C58 i la C33 a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, i a les rondes, a causa de les obres que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, que tallen un carril a banda i banda, i a retencions entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs, i també de Roquetes fins la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. A la Ronda Litoral, aturats a l'altura de Montjuïc, en sentit en Besòs, i també lentitud i aturades entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en direcció Llobregat. A la costa, a la C63, a l'altura de Lloret de Mar, en sentit sud, en direcció cap a la platja, i també a la C31, a Pals, a l'Alt Empordà, perquè hi ha un accident en sentit sud, en direcció Palafrugell. A la frontera de la Jonquera es mantenen les aturades a la carretera Nacional 2, a la zona del Portús, en sentit nord, en direcció d'entrada a França. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
11: El temps.
3: Enric Agut.
14: Tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i comarques de la Catalunya central. Poden ser fortes i es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. Pot haver-hi algun fenomen de temps violent, és a dir, a pedra superior als 2 centímetres. Ahir, per exemple, algunes pedres van arribar als 5 centímetres. La comarca més castigada va ser el Solsonès. I hi ha aquest risc. Algunes comarques, el perill és alt, és a dir, el de color taronja. Estem parlant de comarques que estan situades, per exemple, al Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès, Moianès, Berguedà, Bages, també al Vallès Occidental, a l'Anoia, Conca de Barberà i al Priorat. Aquestes comarques, Prelitoral, Catalunya Central i Pirineu Oriental, són les que hi haurà més probabilitats de ruixats i tempestes, i algunes d'elles seran fortes. On hi haurà menys possibilitats de ruixats serà cap al Segrià, oest de la Noguera, Pla d'Urgell, en aquests sectors, interior de la Ribera d'Ebre, nord de la Terra Alta, o també cap a la costa, també bona part de la costa que quedarà al marge. I la temperatura un pèl més alta, l'ambient xafogós, humit. Demà dimecres el dia començarà amb un cel ras a bona part del país, un cel obert, un mica tramuntant al nord de l'Empordà, i a la tarda es pot repetir algun ruixat, però localitzat al Pirineu, Prepirineu i al massís dels Ports. Demà la temperatura similar, pot pujar una mica a la costa i al prelitoral, però entraran vents al sud i, tot i que pot fer una mica més de calor, la sensació de xafogó baixarà.
11: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluer.
22: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
15: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
22: Ens desplacem en trineu sobre la banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
16: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
22: El que ens descriu el Iagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
17: Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
22: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
18: Fermented seal. La foca fermentada és una delicatessen de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
22: Rasmina Norman és mestra a l'escola de Kanak, el municipi més al nord de Groenlàndia. Les temperatures d'aquest hivern en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
20: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
22: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
26: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant
0: dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va cap de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
1: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
0: Més o menys un 2/3 pas s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit 1/3 part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
1: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
10: Cada cop és més verd, no? Perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'estan marronint, diguéssim, i és perquè si la manca de neu, no, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes bàsicament que estan canviant molt ràpid.
1: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Rabés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i els reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sòl i escampen llavors d'herbes i arbustos.
10: Són uns 50 milions d'oques que, com si neu en un estany que hi ha hagut oques al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etc., causat per aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, eh? És a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
11: Insostenibles.
3: Una cosa més abans dels esports. Avui arrenca a Palamós la desena edició del Festival amb so de cobla, amb una programació que reivindica la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. S'obrirà un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i també actuaran obeses amb la cobla Berga Jove o la cobla amb so de dona.
11: Esports.
3: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El Barça presentarà en uns minuts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu, que arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i signa fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I seguint amb l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter valencià va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Son declaraciones al portal digital nordamericà Sportico.
4: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: L'entrenador culer Hansi Flick va dir ahir que cal esperar tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el director esportiu Deco pugui fitxar un davanter centre. Pel que fa al Barça femení, ha aterrat a quarts d'11 a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicoli. Arriba del Manchester City i és l'incorporació més cara de l'equip culer, amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros. Fins ara, els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Payor i Kika Nazaret, amb dos per aproximadament 500,000 euros. Nicolin diu que fa realitat un somni.
19: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
21: Tu, Barcelona fans.
2: Nicoli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes aquest estiu. Després de les arribades de la central neerlandesa Van Asten, la portera estatunidenca McCamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández, un equip femení que marxarà dijous a Andorra la Vella per fer-hi una estada fins al 10 d'agost, quan torni a Barcelona, jugarà el primer partit amistós amb el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. La barcelonina ha aconseguit a quarts de 10 aquest or amb una rutina per la qual ha aconseguit 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Tió. Iris Tió aconsegueix d'aquesta manera el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Escoltem les valoracions de Tió.
5: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
2: Ahir, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips amb el combinat espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es va endur al combinat d'atletes neutrals.
11: 3CAT Info.
2: Aquesta tarda, la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení en la quarta etapa, una contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de guanyar a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes de disputar la contrarrellotge.
22: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
2: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho va anunciar el seu equip, el de l'Emirats Àrabs Units, ahir a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostrava molt satisfet ahir en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
11: 3CAT Info.
2: Tornant al futbol, Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats al Fulham de l'extècnic blanc Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. I el torneig d'històrics del futbol català, avui es disputaran els partits del segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Ahir l'Hospitalet va guanyar els dos partits contra el Sants i contra el Reus Redis i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat.
11: 3CAT Info. Info.

La una en punt. Protecció Civil manté en alerta el Pla Especial d'Emergències per inundacions a Catalunya després de les revisions de les previsions meteorològiques. Les afectacions principals apunten al centre i al nord del país, on les tempestes poden anar acompanyades de pedra. El govern espanyol anuncia una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per gestionar l'atenció dels menors que van entrar a Ceuta en l'última crisi migratòria. La ministra Elma Saiz demana responsabilitat als governs autonòmics presidits pel Partit Popular. Els ministres de l'Interior europeus continuen reunits per abordar la crisi migratòria de Ceuta. El ministre Fernando Grande Marlaska defensa la gestió que ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estats. I 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya. El juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. La Guàrdia Urbana de Barcelona impulsa un pla contra el consum de droga a la via pública i als punts de venda. Preveu una inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat i més controls de trànsit amb test de drogues en zones d'oci. El Consell de Garanties està

0: festival per aplicar clàusules abusives als assistents. La sanció arran d'una denúncia de Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. El Barça presenta l'extrem belga Visibo i fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax. Ferran Torres no descarta deixar el club blaugrana i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El Barça femení ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip. La davantera brasilera Caroline Nicoli arriba del Manchester City i és la incorporació més cara de l'equip culer amb un preu de traspàs d'1,5 milió d'euros.
0: I pel que fa al temps, esperem una tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i comarques de la Catalunya central, que més poden ser fortes. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafogor es mantindrà un dia més, sobretot prop del mar.
1: 3CAT Info.
0: Hola, què tal? Bon dia. Ara passen 4 minuts de la una. Us informa Òscar Callau. Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que les pluges s'intensifiquin avui al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya, com us dèiem en el titular de la previsió meteorològica. Pel que fa al risc d'incendis, és un dels més baixos de les últimes setmanes. No hi ha cap municipi en risc extrem. Únicament els agents rurals marquen 6 comarques a nivell molt alt de risc d'incendi. De tot això, en parlem a aquesta hora a l'antena de 3CAT Info, amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat. Senyora Soler, gràcies per atendre la nostra trucada. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Mantenen a l'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya. El que ens traslladen els meteoròlegs és que els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. Quina és la previsió que tenen i on s'esperen?
3: Sí, doncs tenim aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya que ens indica doncs, que després de... Bueno, amb la situació que estem en aquests moments, amb aquesta calor que encara es manté, que ja estem en situació no de llindars molt elevats de calor, però que encara fa la calor habitual de l'època i que també ens porta aquesta humitat que tenim, aquest moviment que hi ha meteorològic amb una mica d'entrada d'aire fred, el que fa és que es retroalimentin les tempestes i que en alguns punts, en diversos punts del territori, com va passar ahir, doncs caiguin alguns ruixats que poden anar acompanyats de fenòmens violents, no? que diem fenòmens com ratxes de vent intenses, com pedres d'un diàmetre considerable. Tot això es pot donar i es pot donar durant el dia d'avui, a partir d'ara que ja estan començant aquestes tempestes, sobretot durant la tarda, entre les 3 i les 6 de la tarda, és quan poden ser més intenses, i a les zones on tu comentaves, Pirineu central, Prepirineu, també tota la zona del prelitoral, també comarques del litoral fins a arribar a la zona del delta. Pot ser esperable, es poden donar tempestes amb diversos punts a la vegada. I és per això que demanem aquesta vigilància. Per què? Perquè aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua. No? I per això ens avisaven de que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
0: Quines són les recomanacions que feu des de Protecció Civil per la població, per exemple, en cas d'aiguat, en cas de pedra, en cas de ventada?
3: Clar, davant d'aquestes situacions meteorològiques el que és evidentment millor és estar a resguard, estar en espais interns i no que ens trobin a l'exterior, no? Per aquest motiu, què demanem? Demanem a tothom que s'informi molt bé. Avui en dia tenim moltíssimes eines que ens donen informació al radar meteorològic del Servei Meteorològic de Catalunya. Vosaltres també, els mitjans de comunicació, doneu molta informació també de tipus meteorològic que ens van avisant i que podem saber quina és l'evolució que porten aquestes tempestes o aquestes precipitacions que esperem. Per tant, informem-nos molt bé del lloc on estem i de on volem anar per veure quina és la previsió que tenim i, en cas de que veiem que la previsió ens indica doncs, aquesta situació de pluges, no programem activitats en l'exterior, sinó que mirem de modificar la nostra activitat per no coincidir amb aquestes situacions que tinguem de pluja.
0: Hem repassat aquestes prevencions que podem tenir les persones. Si les tempestes van acompanyades de aparat elèctric i llamps, per exemple, com pot influir això en l'increment del risc d'incendi? Perquè per una banda els llamps són perillosos, per l'altra la pluja pot extingir un foc eventualment.
3: Clar, el que pot passar, per exemple, és que l'orga caigui al mateix temps que cau un llamp. Ahir per la tarda, per exemple, van caure molts. Aquests dies darrers hem tingut molt

0: l'aparell elèctric. Què pot passar? Pot ser que caigui un llamp i alhora caigui molt poca aigua. Fins i tot pot ser que sigui una tempesta seca d'aquelles que cauen aparells elèctrics, ai, que cau aparell elèctric però que no cau gens d'aigua, no? O que l'aigua és molt minsa, que cau una quantitat molt petita que quasi bé el terreny ni la nota, no? En aquestes situacions el que ens trobem és que hi ha, doncs es provoquen aquests incendis, que la pluja que acompanya l'aparell elèctric no és suficient com per impedir que generi una ignició, no? I per aquest motiu, doncs, ha d'haver-hi aquesta vigilància. Per això el que demanem sobretot a tothom és molta vigilància amb les columnes que puguin veure. Recordem, durant tota aquesta època tenim aquesta situació complicada d'incendis. Qualsevol columna que veiem, avisem el 112, avisem perquè els operatius puguin conèixer la situació i actuar el més aviat possible. I també obeïm les indicacions que ens facin les autoritats. Ara mateix, avui, tenim aquest incendi actiu en la zona de Sanet, en l'Alta Ribagorça, i el que s'està demanant és que no s'acudeixin a aquesta zona, que no es facin activitats d'alta muntanya, perquè és un incendi que Bombers ens està dient que és complicada la seva extinció, que ja estan tenint molta feina i que, per tant, el que demanen és que la gent no s'hi acosti per no posar-s'hi en risc.
1: Molt bé, doncs amb les noves previsions meteorològiques doncs hem renovat aquestes mesures de prevenció que podem prendre amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
1: Bon dia.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: I ara anem cap a Ceuta. El govern espanyol ha anunciat una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per l'atenció d'urgència dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta després de l'última crisi migratòria. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió i Seguretat Social.
3: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: Segons el Ministeri de Joventut i Infància, també s'han habilitat amb el Ministeri d'Educació dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats que van arribar la setmana passada a Ceuta, especialment les nenes. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna d'aquests menors. I mentrestant, els ministres de l'Interior europeus estan reunits des de les 10 del matí per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensa la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i reclama una resposta solidària i coordinada a Europa davant les crítiques de la majoria d'estats membres. Madrid, Paula Brujats.
4: Reunió telemàtica en marxa entre les explicacions del ministre Fernando Grande Marlaska i els retrets dels socis europeus. Marlaska ha traslladat el malestar del govern espanyol per les crítiques, atiades sobretot per la primera ministra italiana, i també busca desactivar un discurs insolidari, diu la Moncloa, de països com Itàlia o Dinamarca. El control de les fronteres, i si cal endurir-lo, està marcant aquesta reunió, on el ministre de l'Interior espanyol està demanant solidaritat i responsabilitat a tots els estats europeus, perquè la crisi Ceuta, insisteix la Moncloa, és també una crisi europea. El ministre de l'Interior també defensa que no hi havia cap avís dels serveis d'intel·ligència espanyols que alertessin d'aquest risc, tot i que el Marroc ha dit que fa dies va avisar Espanya que la sentència del Tribunal Suprem provocaria un efecte crida i que hi havia un risc real d'una entrada massiva com aquesta després de la sentència que prohibeix fer devolucions en calent dels que entren nedant a Espanya. És una reunió llarga i tensa on Marlaska també aporta dades per a demostrar que les entrades irregulars d'Espanya havien caigut un 25% abans d'aquesta entrada a Ceuta. El ministre compareixerà en roda de premsa quan s'acabi la trobada, serà cap a 2:15 de la tarda.
1: Tornem a fer-nos ressò d'unes declaracions de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, en aquest cas perquè ha negat que el Marroc avisés que hi hauria una entrada massiva a Ceuta i ha defensat la col·laboració amb les autoritats marroquines sense demanar-los cap explicació. Saiz es desmarca, doncs, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ahir exigia al Marroc que investigués aquests fets. I en paral·lel a la crisi de Ceuta, 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Així n'han informat els dos únics supervivents de l'embarcació d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca aquesta matinada. Els dos migrants tenien símptomes de desnutrició i deshidratació i han estat traslladats a l'hospital Son Espases. Aquestes dues persones han explicat als serveis de salvament marítim que en la pastera hi viatjaven 19 persones i que portaven dues setmanes navegant sense rumb. S'ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar la zona sense resultat. A banda, 15 migrants més han estat rescatats aquesta matinada en una altra pastera al sud-oest d'Eivissa.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
1: I ara tornem a l'aeroport del Prat, on almenys una vintena de vols han estat cancel·lats i hi ha avions sense maletes, per la vegada els treballadors de terra a l'aeroport del Prat. El personal de l'empresa Ground Force ha començat aquesta matinada la vaga indefinida per protestar per la falta de personal i per la sobrecàrrega de feina. Anem, doncs, cap a l'aeroport. Jordi Canal, bon dia.
5: Bon dia. Primer dia d'aquesta vaga indefinida amb aquesta vintena de cancel·lacions que dèieu bàsicament a capitals centreeuropees, a Frankfurt, Munic, Viena, algun altre vol a Roma. També retards i cues a facturació o alguns problemes amb les maletes pel que ens deia el sindicat convocant la CGT. La seva portaveu al Prat, Esther García, assegura que han arribat aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions, però que ells continuen oberts a negociar.
6: La vintena són els vols que arriben i que surten, llavors haurien de portar passatgers, no han arribat i no surten amb passatgers, i sí, també són les repercussions, són més cues, aquests passatgers s'han de reprotegir amb uns altres vols, i bueno, de moment és com arrencar a les 6 del matí que han sigut les primeres sortides fins al temps que arribem.
5: García, que referia així a aquesta vintena de cancel·lacions que hi ha hagut ja al matí, que continuen previstes per la resta de la jornada. Ens explicava també que a primera hora del matí hi ha hagut un parell o tres d'avions que han sortit sense haver-hi carregat totes les maletes dels passatgers. Entre les seves reivindicacions denuncien una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'abús abusiu, diuen, d'hores extraordinàries.
1: Amb la crònica del Jordi hem arribat en punt a un quart de dues, moment per parlar també de mobilitat amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Encara complicacions a l'autopista AP7. Hi ha uns 3 quilòmetres de cua entre Castellet i la Gornal i Castellví de la Marca en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. Continuen treballant per retirar un camió que ahir al matí va topar amb la tanca de seguretat de la mitjana i, a més, va escampar les bigues que transportava. Ja només queda el camió que fa hores que treballen per retirar de la calçada. Hi ha retencions en aquesta zona. També petites aturades a la B30, al lateral de la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona, on tot just acaben de retirar els vehicles que han tingut també una nova col·lisió. I també a l'àrea de Barcelona, aturats a la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt per les obres que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits i que tallen un carril a banda i banda, hi ha aturades entre Horta i la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i entre Sant Gervasi i Vallcarca, direcció Besòs. I a la Ronda Litoral, trams de congestió a l'altura de Sant Adrià en sentit Besòs i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. També aturats a la C63 a Lloret de Mar en direcció a la costa, la C31 a Torroella de Montgrí direcció Figueres i la Nacional 2 a la Jonquera, a la frontera del Portús, sobretot en sentit nord en direcció França. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
1: Amb Enric Agut.
8: El matí està molt tranquil, amb cel serè a molts sectors, però aquesta tarda el temps es complica. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. Hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu, també zones de la Catalunya central i al prelitoral. I força comarques estan amb aquest avís. I en algunes el perill és al nivell 3 sobre 6, al taronja. Estem parlant del Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Osona, també Lluçanès i Moianès. També s'hi afegeixen el Bages, el Vallès Occidental, l'Anoia, Conca de Barberà i el Priorat. I altres comarques també amb avís, però hi ha un perill més moderat. A l'àrea de Ponent, Pla de Lleida, també l'Empordà queden al marge, com també la costa tarragonina. Alguna tempesta pot ser forta i acompanyada de fenòmens de temps violent, de ventades i també de pedra. Pel que fa a la temperatura, un pèl més alta, moltes xifres entre 31 i 36, amb ambient humit, amb xafogor, no només a la costa, també a l'interior, especialment a prop del mar. Un mar tranquil, però amb una mica de maró mar endins cap a l'àrea del Cap de Creus. Demà dimecres, al matí i sol, una mica tramuntana, una mica també de massa fluix, a Terres de l'Ebre, i a la tarda repetirà algun ruixat, però seran més locals, i bàsicament al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i l'extrem nord de les de Barcelona i també el massís del Port. La resta, tranquil·litat, i la temperatura podria pujar algun grau més a comarques de la costa i del prelitoral, però en canvi la sensació d'humitat baixarà una mica.
9: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
1: Expliquem ara les dades de l'atur. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Si es compara amb fa un any, ara hi ha 112.000 treballadors més. En canvi, pel que fa a l'atur, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i al juliol ha crescut un 2,5%, amb 315.000 persones a les llistes d'aturats. Part d'aquesta pujada a Catalunya està vinculada al procés de regularització extraordinària d'immigrants que va arrencar a l'abril i que permet accedir per primera vegada als serveis públics d'ocupació a persones treballadores estrangeres que ja residien al país. L'atur entre la població estrangera a Catalunya va augmentar en gairebé 4.000 persones al juliol i el col·lectiu sense feina anterior, que inclou en bona part aquestes persones nouvingudes, va sumar 3.000 desocupats més, un dels principals factors del repunt mensual. Ara passant 5 minuts d'un quart de dues. La Guàrdia Urbana de Barcelona engega un pla contra el consum de droga a la via pública i els punts de venda. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics que hi ha a la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Barcelona, Miquel Jarque.
11: El consum a la via pública i els punts de venda de droga, ens han explicat aquí, a la seu de la Guàrdia Urbana, ja no estan tan concentrats i s'han desplaçat a altres parts de la ciutat. El consum de substàncies és bàsicament d'ús recreatiu i la droga que més es consumeix és el cànnabis. És també la que provoca més problemes de convivència. Sota el nom de Pla Druida, la Guàrdia Urbana vol atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
12: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa, la que volem treballar. Aquesta és una capa que potser no omple tants titulars, no?, com les incautacions de droga o les desarticulacions de grups organitzats, però que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
11: Precisament, les trucades del 112 i en base a la informació que aporten les tractarà un nou sistema informàtic del que es dota la policia de Barcelona que marcarà a temps real punts conflictius de la ciutat. Punts conflictius com els clubs cannàbics que estan en el punt de mira de la Guàrdia Urbana que incrementarà les actuacions per via administrativa i també per via penal. Albert Batlles, tinent d'alcalde de Seguretat.
13: Els clubs cannàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
11: De fet, 50 nous agents en pràctiques acabats de sortir de l'Escola de Policia de Mollet reforçaran a partir d'aquest setembre aquest pla Druida als barris de la capital catalana.
2: 3Cat Info.
1: Un quart i mig de dues, la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament vulnera diferents articles de la Constitució espanyola i de l'Estatut de Catalunya. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries en un dictamen que té el suport unànime de tots els membres d'aquest òrgan consultiu. Segons l'informe, que no és vinculant, la proposició de llei vulnera els drets a la propietat i a l'herència a la llibertat d'empresa, el principi de seguretat jurídica i les competències de l'Estat en matèria de bases de les obligacions contractuals. A més, el Consell de Garanties Estatutàries qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris. Segons el dictamen, al qual ha tingut accés 3Cat Info, aquest procediment no permet la participació dels ens locals en el debat. Aquesta llei, impulsada pels comuns i pactada amb el govern del PSC, planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la seva compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no per fer-hi negoci. Junts i el Partit Popular van demanar l'opinió del Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen, precisament, que la proposició de llei no s'ajusta al marc legal. I ja es poden demanar les ajudes del Pla Auto Plus per comprar vehicles elèctrics o híbrids de forma telemàtica. El govern pot arribar a finançar fins a 4.500 euros per cotxe. El nou programa Auto Plus substitueix el Pla Moves 3, que hi havia fins ara, i dona més bonificacions per als vehicles que siguin més elèctrics, més econòmics i de fabricació europea. Els ajuts funcionaran de la mateixa manera que ho feia fins ara el Pla Moves 3. Els compradors hauran de pagar primer l'import total del vehicle i després faran els tràmits per obtenir la subvenció. El pla està dirigit a particulars, autònoms i pimes. Les subvencions es poden demanar directament a la web que ha habilitat el govern espanyol.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: L'incendi de Sanet continua actiu en un terreny molt complicat que dificulta les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que un canvi de temps pugui revifar-lo, per això demanant que els excursionistes no s'apropin a la zona. Sanet, Alta Ribagorça, Joaquim Albalate.
14: L'incendi continua actiu en una zona molt escarpada i de difícil accés. Els bombers hi treballen amb dos mitjans aeris, un helicòpter bombarder i un avió de vigilància i atac amb retardant davant la impossibilitat de treballar a peu sobre el terreny. El foc, ara com ara, no avança i els bombers se centren en els punts més densos on el foc encara crema amb força. El sotsinspector Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció de l'incendi.
15: Tot el que són les parts altes, els sectors de la zona més límit de l'incendi evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat que aquells sectors tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arrelat més dens, on tenim més material gruixut.
14: Serà un foc que ens avisen que pot durar dies, sobretot per la inestabilitat meteorològica que pot afavorir encara que el foc revifi, com ja va passar dissabte i diumenge. Ara, a les hores centrals del dia, és quan hi ha més risc que l'incendi creixi per les temperatures altes i la humitat baixa. Per precaució, s'ha demanat als excursionistes que hi ha a la zona que no s'apropin a aquesta zona. Al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici hi ha informadors que demanen als visitants que no facin cap de les rutes que porten cap a aquest espai. Un incendi que ha afectat unes 70 hectàrees i que no ha afectat cap zona del Parc Nacional.
1: I ara els esports, amb Pau Dax, bon dia.
16: Bon dia. El Barça ha presentat aquest migdia l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu, que arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i signa fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I seguint amb l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter valencià va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
17: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
16: L'entrenador culer Hansi Flick va dir ahir que cal esperar tant per veure què passa amb Ferran com perquè el director esportiu Deco pugui fitxar un davanter centre. Perquè fa el Barça femení, ha aterrat a quarts d'11 a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Kerolyn Nicolí. Arriba del Manchester City i és la incorporació més cara de l'equip culer, amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros. Fins ara, els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Payor i Kika Nazaret, amb dos per aproximadament 500,000 euros. Nicolí diu que fa realitat un somni.
18: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
16: Nicolí, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aasten, la portera estatunidenca McCamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández, un equip femení que marxarà dijous a Andorra la Vella per fer-hi una estada fins al 10 d'agost. Quan torni a Barcelona, jugarà el primer partit amistós amb el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. La barcelonina ha aconseguit a quarts de 10 aquest or amb una rutina per la qual ha aconseguit 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Tió. Iris Tió aconsegueix d'aquesta manera el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Escoltem les valoracions de Tió.
19: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
16: Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar menys de 3 punts de l'or, que es van dur al combinat d'atletes neutrals.
2: 3CAT Info.
16: I aquesta tarda, a 2:15, la noruega Sigrid Haugset defensarà el mallot groc del Tour de França femení en la quarta etapa, en una contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. Paula Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder.
2: 3CAT Info.

0: Són els senyals horaris de 2:15 del migdia. Segurament en breus minuts connectarem amb la seu del ministre del Ministeri de l'Interior, on s'han reunit via telemàtica tots els titulars d'Europa amb el ministre Fernando Grande Marlaska per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Grande Marlaska hauria defensat la gestió que ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estat. En qualsevol cas, en breus minuts ho confirmarem quan Grande Marlaska faci aquesta compareixença pública que podreu seguir aquí en directe a 3Cat Info. També hem parlat de l'atur. L'ocupació continua en rècords a Catalunya el juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. També tenim previst explicar-vos que l'escriptor Carles Rabassa, flamant guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la, ha plantat el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a la societat mallorquina al Palau de Marivent. En una piulada X diu que el monarca el pot esperar assegut. I aquest matí ha entrat en funcionament el nou bus elèctric que connecta l'aparcament de La Farga amb l'aparcament de Cavallers a la Vall de Boí. Es tracta d'una prova pilot per facilitar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i reduir el trànsit de vehicles privats en un dels espais naturals més freqüentats del Pirineu. Pel que fa als esports, Pau?
1: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. El Barça presenta l'extrem belga Bissibu i fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax, mentre que en el femení ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicolí.
0: Pel que fa al temps, esperem una tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i les comarques de la Catalunya central. Tempestes que poden ser fortes. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafogor es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar. Hola, què tal? Bon dia. Us saluda Òscar Callau. Passen 3 minuts de 2:15 i pendents d'aquesta compareixença del ministre de l'Interior, que és imminent, us expliquem de moment que Protecció Civil ha advertit que augmenta la probabilitat de fortes pluges aquesta tarda, que poden anar acompanyades de tempesta i de pedra. En una entrevista a aquesta emissora, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha subratllat que es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, unes afectacions principals que apunten al centre i al nord del país.
2: Aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua, no? I per això ens avisaven de que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
0: Soler ha destacat també que, com va passar ahir al Solsonès, aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra i de molt aparell elèctric.
2: Pirineu central, Prepirineu, també tota la zona del prelitoral, també comarques del litoral fins a arribar a la zona del delta. Pot ser esperable, es poden donar tempestes amb diversos punts a la vegada. Ruixats que poden anar acompanyats de fenòmens violents, com ratxes de vent intenses, com pedres d'un diàmetre considerable, sobretot durant la tarda, entre les 3 i les 6 de la tarda.
0: Per tot plegat, Protecció demana molta prudència en els desplaçaments prop de zones inundables i en les activitats a l'aire lliure.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern espanyol ha anunciat una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per l'atenció d'urgència dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta després de l'última crisi migratòria. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió i Seguretat Social.
4: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Segons el Ministeri de Joventut i Infància, també s'han habilitat amb el Ministeri d'Educació dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats que van arribar la setmana passada a Ceuta, especialment les nenes. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna d'aquests menors. El Partit Popular, a tot això, ha denunciat davant el Parlament Europeu la gravetat de la crisi migratòria a Ceuta amb l'entrada massiva a finals de la setmana passada de milers de persones procedents del Marroc. En una carta adreçada a tots els diputats europeus, el PP acusa el govern de Pedro Sánchez de posar en risc la sobirania espanyola. Alerta que també estan en perill les fronteres exteriors de la Unió Europea i l'espai Schengen i reclama una resposta europea contundent i coordinada. I en paral·lel a la crisi a Ceuta, 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Així han informat els dos únics supervivents de l'embarcació d'origen magrebí que han estat rescatats al sud de Mallorca aquesta matinada. Els dos migrants tenien símptomes de desnutrició i deshidratació i han estat traslladats a l'hospital Son Espases. Aquestes dues persones han explicat als serveis de salvament marítim que en la pastera hi viatjaven 19 persones i que portaven dues setmanes navegant sense rumb. S'ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar la zona sense cap resultat. A banda, 15 migrants més han estat rescatats aquesta matinada en una altra pastera al sud-oest d'Eivissa.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dos quarts i mig de dues, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha estripat el carnet de Junts per Catalunya. Giró ho ha comunicat ja al president del partit, Carles Puigdemont, i al secretari general, Jordi Turull, segons ha confirmat 3catinfo. La seva baixa és fruit d'un distanciament progressiu amb Junts per la seva línia política i la gestió interna. Giró, ubicat al sector més pragmàtic del partit, va ser conseller d'Economia, aleshores com a independent de l'executiu de Pere Aragonès el 2021, i va fer campanya perquè Junts no abandonés el govern de coalició amb Esquerra. El 2023, Giró es va postular per ser el cap de llista de Junts al Congrés, però Puigdemont va fer costat a Míriam Nogueres. El 2024 va anar a la candidatura al Parlament i va ser diputat, però va deixar l'escó al setembre de l'any passat, quan també va abandonar la direcció del partit. El seu nom va sonar per liderar la llista de Junts a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve, però finalment va descartar presentar-se a les primàries. També va transcendir que Aliança Catalana el va sondejar al gener per ser el seu candidat, però Giró va rebutjar l'oferiment, segons va revelar ell mateix. Un exemple recent del seu distanciament amb Junts és que Giró ha defensat el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu, mentre que el partit de Puigdemont s'hi oposa perquè el troba insuficient. Són declaracions seves la setmana passada en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva. I per tant, escolti, jo el que vull és que s'aprovi pel bé de tots els ciutadans.
0: Ahir precisament va transcendir una altra baixa a les files de Junts, la de l'exdiputat Eusebi Camp de Pedrós, que va arribar al partit el 2017 com a cap de llista per Tarragona i va ser membre de la mesa del Parlament. Justament la setmana passada, el Tribunal Suprem el va amnistiar per l'1 d'octubre. I a Mallorca, l'escriptor Carla Rabassa, flamant guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a la societat mallorquina al Palau de Marivent. Rabassa ho ha anunciat en una piulada X en resposta a la invitació de la Casa Reial. L'escriptor mallorquí qualifica Felip VI de rei de l'odi i lladre hereu de Marivent i pregunta textualment si el monarca vol que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol, i acaba dient que m'esperi assegut.
3: 3Cat Info.
0: Aquest matí ha entrat en funcionament el nou bus elèctric que connecta l'aparcament de la Farga amb l'aparcament de Cavallers a la Vall de Boí. Es tracta d'una prova pilot per facilitar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i reduir el trànsit de vehicles privats en un dels espais naturals més freqüentats del Pirineu. La Vall de Boí, Pau Rovira.
6: El nou bus elèctric de 34 places funcionarà cada dia fins al 23 d'agost, amb 6 expedicions d'anada i 6 de tornada. Per fer-ne ús, s'haurà de reservar plaça a través d'una aplicació. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de la Vall de Boí, ha de servir per millorar la mobilitat d'un aparcament que rep més de 100.000 persones l'any. És la seva alcaldessa, Sònia Bruguera.
7: Cavallers sempre era una zona col·lapsada, una zona que a partir de les 10, 10 i mitja del matí quedava el pàrquing col·lapsat, per tant la gent ja no hi podia accedir, i vam pensar que ara amb aquest bus elèctric el que fem és donar-los una alternativa que puguin arribar a la zona de Cavallers, una de les entrades del Parc Nacional. No?
6: També ha de servir per millorar l'experiència del visitant al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tal com explica el seu director, Lluís Florit.
8: Dels 600.000 visitants que van tindre l'any passat, l'accés de la Ribera de Caldes és al voltant d'un 20%. I llavors, arrel d'un estudi de mobilitat que ja vam realitzar fa un parell d'anys, van detectar períodes que seria més òptim aplicar aquest servei. Doncs d'aquesta manera, el fet de regular l'accés durant una franja horària ens permet que la visita sigui de més qualitat, que no hi hagi interferències a nivell de l'accés, accidents, i ordenar més la visita.
6: La prova servirà per avaluar la resposta dels usuaris i l'impacte del servei, per tal de consolidar un model de mobilitat més sostenible i compatible amb la preservació d'aquest espai natural.
0: Del Pirineu anem a la Costa Brava. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense cap impediment. Avui mateix presentaran denúncia als jutjats. Palamós, Fèlix Martín.
9: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar amb vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
10: Evidentment continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, a Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
9: Un cop reposades les boies, l'alcaldessa ha confirmat a 3Cat Info que avui mateix presentaran la denúncia per les destrosses. A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: I ara podem connectar amb el Ministeri de l'Interior, on compareix el ministre Fernando Grande-Marlaska per explicar la crisi a Ceuta després de la reunió que han tingut amb els ministres europeus.
11: Que ha sido convocado por la presidencia irlandesa a petición tanto del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, como así de otros 22 países que instaron también la celebración del mismo. En primer lugar, como ya he hecho en otras ocasiones, quiero que mis primeras palabras sean para manifestar y expresar mi profundo pesar por todas y cada una de las víctimas que han perdido su vida como consecuencia en el desarrollo de esta crisis tan importante. Nos consta al día de hoy en España 75 las personas fallecidas en esta tragedia insoportable, como decía, y que, como también subrayo en distintas ocasiones, son consecuencia de las mafias, de aquellos que trafican con seres humanos, con los más vulnerables y, evidentemente, para los que la vida de estas personas nada importa. Y por eso es tan importante, dentro de lo que es la política migratoria, trabajar en la desarticulación, desmantelamiento de dichas redes, como venimos haciendo en el marco de la Unión Europea y también en la cooperación con los países de origen y tránsito. Volviendo al Consejo High que hemos celebrado, extraordinario, referir cómo todas las intervenciones de todos los Estados miembros, también de los Estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma. En ese sentido, también han reconocido, como hemos reconocido nosotros, que esto también es posible gracias al trabajo que se desarrolla con los países de origen y en tránsito y, en consecuencia, y en este supuesto en concreto, con el Reino de Marruecos, con quien hemos trabajado de una forma firme para evitar cualquier tragedia humana, cualquier violentación de las fronteras españolas y, en este caso, de la Unión Europea, desde antes del 30 de julio, pero también con posterioridad al 30 de julio, y como venimos haciendo de una forma absolutamente leal e importante en los últimos años. Y esto es lo que ha permitido que haya sido factible el retorno de la inmensa mayoría de las personas que entraron de forma irregular en España el 30 de julio. Los números ya sabéis que son unos números que hemos fijado en razonablemente en unas 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas, serán retornadas, evidentemente, con cumplimiento estricto, como hacemos siempre, de la ley española, de la ley internacional y de la protección de los derechos y libertades fundamentales de los derechos humanos. En relación a la situación actual, las entradas se han detenido completamente, las entradas irregulares, desde el pasado 1 de mayo. Existiendo medios de seguridad necesarios y precisos para garantizarlo en una y otra parte de la frontera. España, como bien sabéis, es un país comprometido en la lucha contra la inmigración irregular, pero también en defensa de la migración legal, segura y ordenada. En una parte de la balanza está la lucha contra la migración irregular, que vuelvo a repetir que es salvar vidas, y en otra parte es trabajar también por una migración legal, segura y ordenada, porque necesitamos personas de fuera para que vengan a ayudarnos a seguir creciendo también en diversidad. Pero nuestro compromiso ha sido palmario en luchar contra la migración irregular, contra las mafias, contra todos aquellos que trafican con seres humanos de una forma importante y relevante con los países de origen y tránsito. Sabéis que en el marco de la Unión Europea hemos desarrollado nosotros las políticas de vanguardia en lo que concebimos como la dimensión exterior. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se aprobó durante la presidencia española en 2023, tiene también un anexo tan importante como es este de la dimensión exterior, es decir, de la colaboración integral con los países de origen y tránsito. En la reunión de hoy también hemos pedido y se ha materializado, como he comentado, la solidaridad. No solo la solidaridad en medios, la solidaridad operativa, también la solidaridad política. Y creo que en esos términos podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna, como decía al principio de mi intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España. Y el comisario de la Unión Europea, el comisario de Interior, Magnus Brunner, ha señalado también al principio cómo llevamos una política de lucha contra la migración irregular en el marco de la Unión Europea importante y relevante, en los términos de reducciones importantes de todas las entradas irregulares vía marítima y vía terrestre. Finalmente, ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido en esta crisis del pasado 30 de julio. No ha habido ni la posibilidad de ningún movimiento secundario. Ha quedado claro que Ceuta tiene un régimen especial en Schengen desde 1991, en el sentido de que ninguna persona puede salir de Ceuta sin un control efectivo documental, incluso los propios ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, ninguna persona puede
12: moverse libremente de Ceuta al continente. Hay un control efectivo porque hay un régimen especial para Ceuta desde 1991. Con lo cual, concluyo, eso era un consejo evidentemente necesario, era necesario por la situación extraordinaria y de una crisis humanitaria sin precedentes en el marco de la Unión Europea. Necesitábamos poner en común determinadas cuestiones y planteamientos también de presente y de futuro y dar las explicaciones que fueran necesarias y precisas. Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo, el resultado en los términos indicados, satisfactorio, de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y, evidentemente, en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular, para hacer frente a las mafias. Y también hemos hablado del tema importante, hacer frente también a la desinformación y estar pendientes de las redes sociales en los parámetros de evitar todas aquellas utilizaciones indebidas de las mismas, con el fin de generar situaciones parecidas a la que hemos tenido que enfrentar y que, vuelvo a decir, ponen en riesgo, y eso es lo más trágico, la vida de muchas personas, en concreto de los más vulnerables. Cualquier pregunta que podáis o deseéis formalizar.
0: Són les preguntes dels periodistes, li demanen per les mesures de seguretat que es prenen o es prendran ara a Ceuta. Els periodistes presents en aquesta compareixença també li demanen pel paper del CNI que ha estat qüestionat en aquesta crisi.
12: Muchas gracias, Ignacio, por las preguntas. En primer lugar, y respecto a la primera de ellas, indicar que nosotros no estamos ahora trabajando en el fortalecimiento, aseguramiento, medidas de protección de la frontera, tanto terrestre como marítima, tanto en Melilla como en Ceuta. Sabéis que desde el principio hemos realizado labores de renovación perimetral, también de innovación tecnológica, la frontera terrestre. En un país, tanto en una ciudad, tanto en Ceuta como en Melilla, hemos invertido en fortalecimiento de la frontera 40 millones en cada una de las dos ciudades autónomas, es decir, un total de 80 millones. Y todavía ya tenemos presupuestadas más infraestructuras securitarias por otro importe de 100 millones de euros para ambas ciudades autónomas. Con lo cual, esto no es una novedad, sino que llevamos 8 años trabajando en la securización del entorno fronterizo, del perímetro fronterizo, en una y otra ciudad autónoma y también en el ámbito tecnológico, que es naturalmente imprescindible en estas fechas. En segundo lugar, hemos ampliado también al ámbito tener un elemento físico de contención en el ámbito marítimo, consecuencia de una interpretación de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería formalizada por el Tribunal Supremo. Esa circunstancia es la que ha conllevado, evidentemente, y para seguir la interpretación que hace el Supremo y posibilitar que quien entra por un lugar no adecuado pueda ser inmediatamente rechazado, a adoptar esas medidas, y seguiremos adoptando las medidas necesarias y precisas. Respecto a la segunda de las cuestiones a las que haces en referencia, y quiero ser muy claro en ese sentido y dejar, por evitar cualquier interpretación. En primer lugar, mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. Juegan un papel prioritario, esencial y garante para la seguridad de todos nosotros. Dicho esto, no hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021 cuando entraron de una forma irregular 10.000 personas y sabéis el impacto social evidente que aquella situación causó. Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido incluso al 2021, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Creo que con eso lo digo todo. La información que había es la que se ha reseñado y han dicho otros miembros del Gobierno de España. Como ocurre en otros temporadas estivales, una ampliación, una elevación de las entradas irregulares por la circunstancia temporal estival, como en otros momentos, y en este caso que se podían igualmente ver fomentadas por la sentencia del Tribunal Supremo. Punto. Y para eso se toman las medidas. Entenderéis que cualquier cuestión, análisis o valoración de algo parecido, no vuelvo a decir a lo que sucedió, sino al 2021, lógicamente hubiera tenido cauces de información mucho más complementarios.
0: Ens costa entendre el que diu la periodista, però penso que li està formulant una pregunta sobre el retorn de les persones que encara són a Ceuta.
13: Y haber reforzado antes la seguridad fronteriza al lado español. ¿Cómo responde a estas declaraciones? ¿Con eso puede explicarnos cómo modificaron la Guardia Civil y la Policía Nacional sus protocolos tras la sentencia del tribunal? ¿Hubo algún momento en que se les instruyó para cambiar su forma de actuar con los migrantes que cruzaban al lado después de la sentencia?
12: Bueno, en primer lugar, referir que en relación a los retornos, era la cuestión, perdón, los terceros países, sabéis que nosotros en ese sentido y a la última directiva de retorno hemos manifestado nuestra oposición en esa parte. Entendemos que puede la existencia de hubs de retorno en terceros países vulnerar derechos fundamentales, puede vulnerar también los principios y valores de la Unión Europea. Nosotros ahí, evidentemente, no vamos a decir más de lo que hemos dicho al respecto. En segundo lugar, no ha habido ninguna crítica, ninguna relación, siento decirlo, ninguna referencia en los términos que subrayas hoy en el Consejo de Ministros del Interior en relación a si antes, después, las medidas. Claro que nosotros adoptamos medidas. Como es estival, como es la época estival, tenemos más medios, tanto de Guardia Civil, de Policía Nacional, el Ministerio también de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, también tomamos más medidas al respecto, porque esas circunstancias y esas posibilidades nos determinan y nos conllevan. Tenemos una experiencia. Como he dicho, estamos reduciendo en un 30% respecto al año pasado las entradas irregulares. Y estamos trabajando y hemos trabajado en Ceuta y en Melilla. Los días anteriores, en una semana de días, entraron 1.000 personas en una semana. Y claro que estábamos valorando y ya estábamos haciendo un encargo, un tratado, lo que se llama un negocio de emergencia, un contrato de emergencia para un nuevo CATE, es decir, un centro de atención temporal a inmigrantes para esta situación temporal que se preveía en la zona del Tarajal, con dos naves de más de 3.000 metros cuadrados que están en trabajo. Eso ya estaba anteriormente. También estaba anteriormente la evaluación y la situación de cómo colocar una valla, una barrera.
3: 3CAT Info.
0: Doncs és la compareixença que continua del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, després d'haver-se reunit amb els seus, reunit telemàticament amb els seus homòlegs europeus. Ha expressat en primer lloc les condolències per les víctimes mortals, que ha xifrat en 75 a Espanya, ha causat a les màfies de tot aquest moviment, i pel que fa a la reunió ha dit que els membres de la Unió i també els associats a Schengen han tingut un to constructiu i han reconegut l'eficàcia de la gestió del govern espanyol.
14: El govern espanyol reivindica davant dels socis europeus la seva gestió de la crisi a Ceuta i confirma que hi van arribar 72.000 persones. Bon dia, són les dues.
15: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
14: L'atenció dels més de 700 menors no acompanyats, que en molts casos vagaregen per Ceuta, centra ara el focus. El govern espanyol mobilitzarà 25 milions d'euros per fer-hi front i el PP ja ha avançat que no acceptarà el repartiment d'aquests nois per altres llocs de la península, malgrat que qui demana ajuda des de la ciutat autònoma és el seu president, que també és del Partit Popular.
16: Això mentre els ministres de l'Interior europeus, com dèiem, s'han reunit aquest matí per abordar els fets d'aquests dies a la frontera sud de la Unió Europea i el titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, està compareixent des de fa uns moments per donar-ne detall i defensar la gestió del govern espanyol.
14: Madrid, Paula Brujats.
17: Sí, compareixents en marxa, més de 3 hores de reunió i a la sortida, satisfacció per part del govern espanyol per una reunió que, segons Fernando Grande Marlaska, ha servit per limar les diferències amb els estats europeus. Crítiques aparcades, diu, per avui. Tots els estats s'han solidaritzat amb el govern espanyol en millorar l'operativa de control a la frontera i també, segons Marlaska, amb la seva política migratòria.
11: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
14: I mentre les mirades són a Ceuta, a les Illes Balears, 17 persones han mort intentant arribar a Mallorca amb una barcassa després de 15 dies a la deriva, ho han explicat dos dels supervivents que han estat traslladats a l'hospital.
16: I avui hem sabut que el mercat laboral ha batut rècord d'afiliacions impulsades precisament per la regularització de treballadors immigrants. A Catalunya hi ha més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L'altra cara de la moneda, però, és l'atur, que puja un 2,5%.
14: I a l'aeroport, la vaga del personal de l'empresa Groundforce s'ha notat amb la cancel·lació d'una vintena de vols. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
18: Sí, vols que cancel·les durant tot el dia entre sortides i arribades a les companyies afectades, Lufthansa o KLM, entre altres, que s'afegeixen algunes altres afectacions, com retards, cues als taulells a l'hora de facturar i problemes amb les maletes, que no s'han carregat en alguns avions, segons la CGT, que és el sindicat convocant.
14: I mentrestant, Protecció Civil alerta d'un possible episodi de fortes pluges que poden afectar bona part del país. També, però, estem pendents de l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua donant guerra a Sanet, Joaquim Albalater.
19: Doncs sí, l'incendi que continua actiu en una zona molt complicada. Tot i això, l'evolució ara com ara és favorable i el foc no avança, sobretot a les zones més altes, que són les que feien patir. Però els bombers no canten victòria i encara pateixen per si un canvi de les condicions meteorològiques fa revifar el foc, com ha passat ja els últims dies.
14: I atenció si sou habituals dels festivals de música, i més ara, que és l'època de l'any en què n'hi ha més, perquè el Ministeri de Consum ha multat la promotora del Reggaeton Beach Festival, que se celebra a Barcelona, entre d'altres ciutats.
16: Ho ha fet per aplicar clàusules abusives.

0: Present Joan Laporta a l'acte de signatura del contracte de Visibu, l'extrem belga de 18 anys, que ja és a les ordres de Hansi Flick.
1: I afegim un apunt del temps i del trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Petites retencions a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. També des de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda. També alguns trams de retenció a la Ronda Litoral en tots dos sentits, però força localitzats. I fora d'aquí, només aturades a l'N2, a la Jonquera, a la frontera del Portús, en direcció a la frontera francesa.
1: I temps ara per la previsió meteorològica.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Marc.
1: Abans ho dèiem, Activat en fase d'alerta al Pla Inuncat, una pluja que agafa protagonisme, on hem d'estar pendents?
4: Doncs mirem d'estar pendents sobretot a comarques del Pirineu, Prepirineu, també del prelitoral, Catalunya Central. Hi ha un avís de perill alt, el taronja, que afecta a bastantes comarques d'aquests indrets i poden caure alguns ruixats intensos. Localment també algun fenomen de temps sever, això vol dir ventades, també pedra per damunt dels 2 centímetres. Pot passar tal com va passar ahir als Solsonès, van caure pedres de la mida de 5 centímetres, una bestiesa. Doncs bé, tenim aquest pla inuncat. En canvi, cap al pla de Lleida, a la costa, els ruixats en principi no han d'arribar. Està fent calor, està fent xafogó, ja s'arriba als 38 graus de Vinebre i demà sembla que tindrem un matí tranquil. Ja a la tarda pot caure algun ruixat, però més dispersos i localitzats cap al Pirineu i al Prepirineu. La temperatura pot pujar una mica, però la sensació de xafogó demà podria també recular. Però bé, en definitiva ens quedarem si fa no fa com avui.
1: Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Enric. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 2:05. El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 immigrants procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, reivindica la gestió que ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha qualificat de constructiva la llarga reunió que han mantingut aquest matí amb els seus homòlegs europeus. Ho ha seguit des de Madrid la Paula Brujats. Bon dia, Paula.
5: Què tal? Bon dia. Sí, constructiva i també satisfacció per part del govern espanyol després de rebre en aquesta reunió el suport i la solidaritat de tots els països europeus sense excepcions. Més de 3 hores de trobada telemàtica entre els ministres de l'Interior europeus que, segons Marlaska, ha servit per llimar les diferències. Diu que tots els estats han aparcat avui les crítiques, també els més durs com Itàlia o Dinamarca, i per avui tots s'han solidaritzat amb la política migratòria del govern espanyol, diu el ministre de l'Interior. Interior, també solidaritzats en millorar l'operativa de control a la frontera sud.
6: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: A dins, però, la reunió, el ministre de l'Interior espanyol no s'ha estalviat les crítiques a països com Itàlia i els ha retret que tanquessin l'espai Schengen. El ministre, que compareix encara a aquesta hora, ha destacat la col·laboració del Marroc, una ajuda clau, diu, que ha servit per fer possible el retorn de pràcticament totes les persones que van entrar a Ceuta. 70.000 ja han retornat, d'aquestes 72.000 que diu que van entrar. I sobre si hi ha hagut errors dels serveis d'intel·ligència espanyols, Marlaska ha estat taxatiu, diu que el govern espanyol mai va estar avisat de la magnitud d'aquesta entrada.
6: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
5: Per tant, negava també Marlaska la versió del Marroc, diu que és fals que els dies previs a la crisi el govern marroquí avisés, com ha dit, a Espanya de les conseqüències que podria tenir la sentència del Suprem. Diu el Marroc que sí que va comunicar a Espanya que hi havia un risc real d'una entrada multitudinària a la frontera després d'aquesta sentència que prohibeix les devolucions en calent dels que entren nedant.
1: És el recull de la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, l'espera que a aquesta hora comparegui en algun moment o altre el comissari europeu també per donar la seva seves explicacions. Gràcies, Paula, bon dia.
5: Fins ara, adéu.
1: Mentrestant, el govern espanyol ja ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes, i és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial.

0: Israel sobre l'acollida dels menors que van arribar la setmana passada a la ciutat autònoma. Toni Fortesa.
1: Doncs la transferència extraordinària servirà, anunciada, aquests 25 milions, servirà per reforçar l'atenció d'urgència als menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Gemma Said, ho ha anunciat aquest matí amb una esmena especial a les comunitats autònomes governades pel PP.
2: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinària de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Demana a l'executiu de Sánchez que assumeixi la gestió dels menors.
3: Aquí el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta, y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo, y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
1: D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna dels menors.
0: Això pel que fa a la crisi a Ceuta, però avui 17 persones han mort en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvament Marítim rastreja la zona per si de cas. El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per a les illes. Aquesta ruta, que surt d'Algèria, s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya. Palma, Caterina Carmany.
4: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de salvament marítim, José Ramón Crespí.
5: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
4: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
6: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets, i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrani també n'és responsable.
4: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
0: I mentre la immigració centra el debat polític per la crisi de Ceuta, entre d'altres, avui també hem conegut l'altra cara de la moneda. I és la de l'ocupació, que el juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada en part per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5%, un fet habitual a l'inici de l'estiu, per la finalització de molts contractes, per exemple, en el sector educatiu. Mireia Sala.
7: L'atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors i a totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, tal com destaca des de la patronal PIMEC el seu secretari general, Josep Ginesta.
8: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
7: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina anterior i que inclou alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la Generalitat més recursos per al servei d'ocupació per poder atendre els immigrants que els propers mesos aconsegueixin la regularització.
0: I moment ara per anar a l'aeroport del Prat. Allà la vaga indefinida del servei de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2 com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
9: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
10: Hem estat controlant el vol, no, tampoc ens han dit res, i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
9: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
11: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
9: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa, les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
0: Davant d'aquesta vaga, l'advocat expert en dret aeronàutic Dan Miró recorda als viatgers que no els arribi la maleta, que necessiten un justificant que acrediti que els falta l'equipatge. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
12: La falta d'equipatge està absolutament regulada i, per tant, la responsabilitat és directa de l'aerolínia. I, per tant, abans de sortir de l'aeroport ha de fer el seu part d'irregularitat d'equipatges, per tant no pot sortir sense el document on t'acredita que no li han entregat la maleta, i a partir d'aquí es deriven dues possibilitats, que és una, la del retard, i, o l'altra, la de la pèrdua absoluta.
0: Més qüestions. És un quart de tres de la tarda. Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat. Adverteix que augmenta la probabilitat de pluja intensa aquesta tarda, que pot anar acompanyada de forts vents i pedra i en forma de tempesta. Miquel Jarque.
13: En una entrevista a 3Cat Info, Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, ha subratllat que es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
14: Aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua, no? I per això ens avisaven de que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
13: Soler ha destacat que, com va passar ahir al Solsonès, aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra i de molt aparat elèctric. Les afectacions principals apunten al centre i al nord del país, també a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil demana molta prudència en els desplaçaments prop de zones inundables i en les activitats a l'aire lliure.
0: Doncs bé, la previsió del temps té una incidència directa també l'incendi de Sanet, que continua actiu en un terreny molt complicat que dificulta les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que aquest canvi de temps pugui revifar-lo. Per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona, de l'incendi. En busquem des de Sanet l'última hora a l'Alta Ribagorça. Joaquim Albalate, bon dia.
15: Bon dia, sí, un incendi que, com deies, continua actiu, però que evoluciona a poc a poc més favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més els bombers, que són les més altes i que podien avançar cap a punts com la Vall de Boí o el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Ens ho deia el Xavier Castellarnau, que és el cap d'intervenció dels bombers.
16: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona, doncs, la tranquil·litat amb que aquells sectors, doncs, tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
15: Precisament aquest material més dens és el que farà que aquest incendi cremi encara durant dies, perquè hi ha tot aquest material. Però a més d'això també hi ha la por que un canvi aquesta tarda en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames, tal com va passar ja el cap de setmana, que va provocar algunes represes i fins i tot algun nou focus. I a més, aquí en particular no es preveu que hi hagi pluja. Davant, doncs, d'aquest risc de revifalles, han demanat als excursionistes un cop més que evitin la zona, i de fet al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap a aquesta zona. Tot això en aquest incendi que ha cremat unes 70 hectàrees i en què els bombers treballen durant tot el dia amb dos mitjans aeris perquè aquest terreny tan escarpat fa impossible que puguin desplegar-hi efectius terrestres.
0: Gràcies, Joaquim. Bon dia.
15: Adéu, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges, però quan estarem pendents del cel de veritat és la setmana que ve amb l'eclipsi, però els pobles, per exemple, de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia d'aquest eclipsi. La mesura l'han pres davant la previsió de la massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
18: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
17: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: Pràcticament les 2:20, una pausa i seguim.
19: Catalunya migdia.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Catalunya migdia.
0: Continuem i ho fem parlant de la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament. Vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals de l'Estatut i la Constitució espanyola. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres després que Junts i el Partit Popular demanessin l'opinió de l'òrgan consultiu, Marta Corbalan.
21: La proposició de llei impulsada pels comuns i pactada amb el govern del PSC planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la seva compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no per fer-hi negoci. El Consell de Garanties Estatutàries també qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris sense donar opció als ens locals de participar en el debat. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3CAT Info.
22: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
21: El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no és vinculant i la previsió és que el Parlament aprovi la llei per limitar la compra especulativa a l'octubre.
0: I en clau política, nova baixa Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia Jaume Giró ha trencat el carnet de militant un any després de deixar l'acte de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció del partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política, Marta.
21: Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts per Catalunya i el seu distanciament amb el partit de Carles Puigdemont ve de lluny i s'ha anat coent a poc a poc. Va ser conseller d'Economia el 2021 amb Pere Aragonès com a president i aleshores ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts del govern de coalició amb Esquerra. Al setembre del 2025, quan va renunciar a l'acte de diputat i als càrrecs que ocupava la direcció, Giró va justificar-ho per les discrepàncies amb el full de ruta del partit i es queixava que la política sovint fos excessivament tàctica. Una de les seves últimes desavinences ha estat arran del nou model de finançament autonòmic. La setmana passada, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Giró va defensar la proposta que Esquerra ha acordat amb el govern espanyol i va demanar a Junts que hi votés a favor al Congrés.
23: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
21: La baixa de Giró, que ha avançat al Nació Digital, se suma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament Eusebi Camp de Pedrós, que ha volgut tancar la seva etapa política després de ser amnistiat pel Tribunal Suprem pel procés independentista.
0: I el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo per ser cec. Els fets van passar el 29 de juliol, quan el diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera. La denúncia, a la qual han tingut accés 3Cat Info, l'ha presentada davant la Fiscalia Provincial de Girona. Més qüestions, són les 2:23. L'escriptor i poeta Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la d'enguany, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a autoritats i societat mallorquines al Palau de Marivent. Marta Vives.
1: Sí, en un missatge publicat a la xarxa social, Rabassa qüestiona la invitació i deixa clar que no té cap intenció de participar en aquest acte. Ho ha fet en forma de poema carregat d'ironia que diu textualment: què vol aquest rei, que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol? I acaba amb quatre versos encara més contundents: rei de l'odi, rei puput, lladrereu de Marivent, que no és seu, que és de la gent. I acaba amb un ben explícit que m'esperi assegut. L'acte d'aquest vespre al Palau Marivent forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola. Precisament, les paraules de Rabassa assenyalen directament a l'ús de Marivent per part dels Borbons, que és propietat de les illes i que el cedeixen com a residència d'estiu a la família reial espanyola.
0: Més qüestions d'aquest dimarts. La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com als locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb test de drogues en zones d'oci, Miquel.
13: Sota el nom de Pla Druida es vol atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
2: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barri, aquesta és la nostra capa, la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
13: Pel que fa als clubs cannàbics, estan també en el punt de mira. S'incrementaran les actuacions per via administrativa i penal. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
3: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
13: Segons la Guàrdia Urbana, no era Albert Batlle el que escoltàvem, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis.
0: Obrim ara el mapa del món. El nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan ja arriba als 6.125, segons les xifres actualitzades aquesta nit per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Hola, bon dia. Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats. A la zona zero més afectada pel doble sisme, La Guaira, avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
24: Aquí hi ha más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
5: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
0: I tensió a l'estret d'Hormuz, on un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell aquesta nit. L'incident es produeix enmig de la confusió sobre les converses entre l'Iran i els Estats Units. Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra de la postura del règim de Teheran. Un vaixell de transport de mercaderies amb bandera de Libèria ha estat atacat de matinada a prop de la costa d'Oman a l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de petroli i gas. I hi ha un mariner desaparegut i la resta de la tripulació ha estat evacuada. No se'n sap l'autoria. Els rebels hutis, alineats amb l'Iran, han atacat, per una altra banda, un objectiu a l'Aràbia Saudita.
4: Són episodis enmig de la falta de claredat sobre les converses de pau. Un dels països mediadors, Qatar, assegura que hi ha contactes entre les parts, com assegurava el portaveu del ministre de Defensa.
6: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
4: Trump assegura que és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci. El règim de Teheran ho desmenteix i els inversors són ara menys optimistes sobre les expectatives de pau. I això fa que el preu del petroli torni a pujar.
0: Gràcies, Marta. I nova nit d'atacs ucraïnesos contra Wildberries, l'Amazon rus. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha atacat 5 persones i una desena més han resultat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des de l'inici de la guerra, en un estiu que també s'ha convertit en el més mortífer per als civils russos i ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
7: Bon dia. Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
8: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
7: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15, una pausa i parlem del naufragi del Ciro.

0: dia.
1: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai. Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci,
2: que no és mai bon senyal.
1: Esdevenir un viatge a la mort. És un malson, és com ara ser enterrat viu. Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
0: Catalunya migdia.
3: Ho dèiem, parlem del naufragi del Sirio. Avui en fa 120 anys, considerat el pitjor desastre de la navegació civil a Espanya. Coincidint amb aquesta efemèride, Cabo de Palos, a Cartagena, recorda les víctimes d'aquest transatlàntic conegut com el Titanic del Mediterrani. Com era aquest vaixell, Toni?
4: Doncs era un transatlàntic de passatgers que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava sobretot famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic havia fet escala a Barcelona i altres ports catalans, des d'on també van embarcar nombrosos passatgers. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
5: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
4: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les Illes Hormigues, davant del Cabo de Palos, els pescadors de la zona es van mobilitzar per auxiliar els passatgers i van aconseguir rescatar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a l'estat espanyol. Malgrat això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria dels viatgers eren famílies humils que marxaven a Amèrica a buscar un futur millor. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu de l'homenatge.
6: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
4: El naufragi del Sirio va causar prop de 300 víctimes mortals. L'acte d'avui a Cabo de Palos reivindica la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament en l'oblit durant més d'un segle.
3: Seguim a l'aigua, ho fem per anar fins a Palamós, al Baix Empordà. Allà l'Ajuntament ha presentat aquest matí una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius i que no envaeixin les zones de bany. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balisses que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
7: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
8: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
7: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
3: Més qüestions, ara són les 2:34. El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival, que es fa entre d'altres ciutats a Barcelona, per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte Montse Mas.
9: Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades, així com limitar la devolució del saldo de les pulseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat la mesura i ha demanat que s'extengui a altres festivals, com el Primavera Sound o el Sonar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Estamos hartos de denunciar esos festivales. Es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
9: El Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris de l'Estat, va anunciar el juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca a causa de la seva mala situació financera. Per això, Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai.

0: El festival Amb So de Cobla de Palamós obre aquesta nit la desena edició amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya que reunirà un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran grups com Obeses, amb la Cobla Berga Jove, o la formació Amb So de Dona, Girona, Maria Rovira.
1: El festival reivindica de nou la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. Per la desena edició s'ha volgut fer precisament una inauguració especial amb Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
2: En aquest concert inaugural hi trobem aquest homenatge al mar, però també hi trobem aquest esperit de fusió, no?, que funciona el que seria la música clàssica, tota la coral polifònica de Puig-reig, després tota una sèrie de cantants de renom del nostre territori, no?, que venen de disciplines diferents, no?, algun més líric, algun més del pop-rock, etc etc.
1: Altres propostes del festival són les de Amb So de Dona, que reivindicarà la contribució de les dones a la creació per cobla, el baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat, amb una fusió entre noves mirades musicals i la sonoritat tradicional catalana i l'actuació d'Obeses amb la cobla Berga Jove. El festival es clourà dissabte amb la festa final amb l'Orquestra Transmediterrània.
0: I un altre festival, en aquest cas el Casals, el Conflent, celebra enguany els 150 anys de violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Prada. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
3: Cada estiu, la Badia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement, dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
4: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
3: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
5: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també es fa molt ple.
3: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
6: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
0: És la pel·lícula Barbie, que podria quedar-se sense la seqüela perquè els productors de Warner no estarien disposats a pagar els sous que demanen els dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, Marta.
7: Sí, en el cas de Ryan Gosling seria d'uns 20 milions de dòlars per tornar a fer de Ken, la interpretació que li va mereixer la nominació a l'Oscar. En la primera entrega va cobrar 12 milions i mig de dòlars. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit, però estarien en un barem semblant. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie, dirigida per Greta Gerwig, es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial, que es diuen ben ràpid. Si les negociacions no es desencallen abans del desembre, Warner perdria els drets cinematogràfics de Barbie, que tornarien a Mattel, l'empresa fabricant de la nina famosa.
0: Veurem si ho aconsegueixen o no. Ara el que han aconseguit és queden 20 minuts per les 3 i arriben els esports. Pendents de la seqüela de la Barbie, el que sí que ha reaparegut avui és el president del Barça, Joan Laporta.
8: Doncs sí, ha reaparegut, Marc. Se l'ha vist en un acte privat de signatura de contracte d'un jove extrem belga que debutarà aquesta setmana. Avui la gran notícia és Iris Tió. Tenim una medalla d'or dels europeus de natació artística. L'ha aconseguit als vols a les 10 del matí. De seguida en parlarem i també de l'estratègia que segueix el Barça per esperar quin és el millor moment per operar. Veurem si en forma de venda o quedar-te'l amb Ferran Torres.
0: Tot aquest menú és el que ens porta avui l'Ernest Macià.
8: Partida d'escacs sobre el futur de Ferran Torres entre el Barça i el jugador, que és qui ahir va moure fitxa deixant-se veure a diversos mitjans nord-americans com, per exemple, la CNN. Ramon Salmurri, Barcelona, bona tarda.
9: Què tal, Ernés? Bona tarda. Doncs sí, efectivament, Ferran Torres està aprofitant el momentum, està aprofitant el hype per, diguem-ne, deixar-se veure i deixar clar quina és la seva posició i el seu missatge. Està fent una tournée per diferents mitjans de comunicació als Estats Units, la CBS, la NBC, entre d'altres, i sempre amb un missatge recurrent, que té contracte amb el Barça, que s'ha de presentar als entrenaments el 12 d'agost, però a partir d'aquí comença la retòrica de Ferran, que si té altres propostes, que si amb el futbol mai se sap on acabarà jugant, que ell ha de trobar un lloc on sigui feliç, i el missatge més clar i més nítid, directe, frontal, cap al director esportiu del Barça, Deco.
10: Mostraré que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Bé, el millor de tot, Salmurri, és que tothom sap el que hi ha, les dues parts, el públic en general, i aquest mostrar que me quieren, doncs s'ha de veure què farà el Barça, però vaja, en principi tothom té bastant clar el que vol, no?
9: Sí, el que passa és que som en ple joc d'una negociació. Qui fa el primer pas cap a l'altre per dir-li que vol ampliar el vincle que tenen? Deco diu que fins que Ferran no arribi a Barcelona no farà cap gest ni cap moviment. La intenció del Barça és renovar el futbolista i millorar-li si cal el contracte. Això sí, no donar-li un contracte de primer davanter centre o d'estrella top mundial. I, en canvi, Ferran Torres el que busca és, precisament, tenir aquest contracte, aprofitar el moment que ha deixat el Mundial per aconseguir una millor situació contractual. I per això li diu que el Barça vingui, que negociï i que em demostri que em vol. Estem en plena partida d'escacs i tothom està movent les seves fitxes.
8: Tot això, Salmurri, moure fitxes ja amb la porta actiu. Avui hem vist ja la porta, és a dir, que l'hem vist però no l'hem pogut sentir encara perquè era un acte privat, no?, la signatura d'aquest extrem belga, però almenys pocs dies després de sortir de l'hospital per l'arrítmia s'ha vist a la porta ja recuperat.
9: Sí, Joan Laporta va passar per aquest procés d'hospitalització, va estar una setmana ingressat i avui ha estat el primer dia que se l'ha pogut veure tornant a l'activitat de president del Barça, tornant a la rutina, això sí, amb certa calma i fent intervals de descans i de repòs, seguint els consells que li van donar els metges. Però avui ha estat a les oficines del Futbol Club Barcelona de cara a segellar el fitxatge de Jesse Bisibu, aquest extrem belga de 18 anys que signa a canvi de 8 milions i mig d'euros el Bruges, que conserva un 20% dels drets del futbolista. Signa fins al 2031, contracte de 5 temporades, i és un jugador que estarà en plena dinàmica del primer equip, tot i que això sí és possible que tingui fitxa del filial.
8: I aquesta tarda veurem la presentació d'un jugador del Barça per un altre equip.
9: Marc-André Ter Stegen, sí, que ja s'ha fet oficial la seva sortida en forma de cessió a l'Ajax. En la roda de premsa de presentació ha dit que està molt content d'haver signat per un club com l'Ajax, que la seva aspiració és portar l'Ajax al lloc on es mereix, tant als Països Baixos com també a nivell europeu, que Frenkie de Jong ha estat el seu gran assessor i el seu gran agent en tota aquesta negociació, i que evidentment el fet que Mitchell, amb qui va coincidir el Girona, i Jordi Cruyff, amb qui va coincidir el Barça, estiguin a l'Ajax, ha estat determinant.
8: Molt bé, Salmurri, t'escoltem aquesta tarda al Tot Costa.
9: Molt bé, vagi bé.
8: Que vagi bé. El Barça ha donat 48 hores de descans als seus jugadors en aquesta pretemporada, però els de l'Espanyol han tornat avui als entrenaments després de la gira de pretemporada a Anglaterra. L'Espanyol respira un cert optimisme per la feina que s'ha fet fins ara, només a dues setmanes de l'inici de Lliga. Carles Vila.
11: No és un balanç positiu complet perquè, si bé l'equip està funcionant força bé en atac, preocupa l'actitud en defensa, amb algunes mancances que fan pensar en la necessitat d'aconseguir algun reforç en aquesta línia, en concret la incorporació d'un defensa central. Els de Manolo González no han perdut cap dels partits amistosos que han jugat fins ara. Al contrari de l'any passat, l'equip sembla tenir aquesta temporada molt més gol, més encert de cara a porteria, on destaca la feina de jugadors com Marcos Fernández o Rafa Pausà. A l'últim partit a Anglaterra, davant el Middlesbrough, es va veure un bon resum de la situació de l'equip, que va encaixar amb facilitat, però que va ser capaç també de remuntar un 0-2 en contra, tot i que al final es va haver de conformar amb un empat. Des de la direcció esportiva blanquiblava s'està treballant per aconseguir un reforç a l'eix de la defensa. El problema per Moncho és buscar la sortida també d'alguns dels jugadors per tal d'alliberar massa salarial. Miguel Rubio i Pablo Ramón són els que més números tenen per deixar el club. Entre els noms que sonen com a possibles altes hi ha la del turc August Saidin, un extrem del Fenerbahçe, o el del defensa central del Brighton, Igor Julio. L'Espanyol jugarà l'últim partit amistós de pretemporada abans del debut a la Lliga al camp del Coventry City anglès, dissabte que ve.
8: Passats 3:15 de la tarda segueix l'operació de sortir del Madrid. Ahir es va oficialitzar la venda de dos jugadors més del planter. Ahir a la nit, Gonzalo García i César Palacios, el Fulham d'Álvaro Arbeloa. I sembla ser que, Josep Gaia, algun jugador més encara canviarà Madrid per Fulham, eh?
12: Gonzalo García ha estat traspassat al Fulham per 40 milions d'euros i César Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos futbolistes. Com deia, sembla que aquests dos jugadors no seran els únics a canviar Madrid per Fulham, ja que en els darrers dies la premsa especialitzada en mercat també ha situat a Thiago Pitarc al club anglès. Amb la sortida de Gonzalo i Palacios, ja són 8 els futbolistes que han sortit del Real Madrid aquest estiu. Carvajal, Alaba, Mario Martín, Ceballos, Fran García, Fran González i els dos últims, Gonzalo García i Palacios. Totes aquestes sortides han generat uns 60 milions d'euros i, a més, s'hi han de sumar uns 145 milions d'euros pels ingressos generats en percentatges de futures vendes i variables de jugadors que ja no formen part del Madrid.
8: Molt bé, pel que fa al dia a dia, hi va començar la penúltima setmana d'entrenaments. Tres jugadors nous es van sumar a les ordres de Mourinho, entre ells el nou fitxatge Bernardo Silva.
12: Sí, el migcampista portuguès va passar el pertinent reconeixement mèdic i més tard va poder participar per primera vegada en els entrenaments del conjunt blanc. El futbolista va parlar com a nou jugador del Real Madrid i va lloar la figura de Mourinho.
13: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
12: També es va reincorporar als entrenaments Brahim Díaz i Vinícius Júnior. S'espera que en els propers dies el crack brasiler es reuneixi amb el Real Madrid per determinar si renova o se'n va a un altre club.
8: En futbol femení, fa uns dies explicàvem que el Barça tenia tancat el fitxatge de la davantera brasilera Caroline Nicoli. Doncs avui la jugadora l'hem vist ja a l'aeroport del Prat, a Barcelona, i el traspàs encara potser no és oficial. De fet, Josep, crec que no ho és, però ho serà oficial aviat, no?
12: Sí, Caroline Nicoli es convertirà en la quarta incorporació del Barça d'aquest estiu, després dels fitxatges de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández. La jugadora brasilera arriba procedent del Manchester City per 1,2 milions d'euros fixos més variables i es converteix en el fitxatge més car de la història del Barça. Nicoli ha estat peça clau al club anglès per aconseguir el títol de Lliga, on ha marcat 9 gols i ha repartit 5 assistències en 15 partits. Com deies, aquest matí la futbolista ha arribat a Barcelona i aquestes han estat les seves primeres declaracions com a jugadora blaugrana.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: La futbolista ha arribat a l'aeroport del Prat amb un pentinat que segur que agrada a l'afició culer. Duia una trena que figurava un cor tenyit amb els colors blaugranes.
15: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
16: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
17: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
16: Univers MotoGP.
18: Perquè el Mundial és nostre.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
8: Catalunya 10 minuts per arribar a les 3. Aquesta cançó que sentireu ara ha sigut protagonista avui en un dels grans temes del moment.

0: La cançó de Rosalía de l'últim àlbum de Lux, Cristo Piange Diamanti. Avui el que ha plorat ha sigut or. Ha sigut or perquè Rosalía ha sigut la base de la coreografia amb la qual Catalunya ha sumat aquesta primera medalla d'or en els europeus que s'estan fent a París aquests dies, i evidentment Iris Tió com a punta de llança. Iris Tió en el solo tècnic femení tenia l'última opció de penjar-se l'or, fins ara havia fet dues plates i un bronze, i ho ha aconseguit interpretant a l'aire un dels temes d'aquest últim disc de Rosalía. Ha sigut als vols a les 10 del matí que s'ha confirmat que acabava 3 dècimes per damunt de la bielorussa Vasilina Kandoshka. La veritat és que ens ha fet esperar fins al final, a última hora, 263,6 punts, i doncs d'aquesta manera ha superat a l'equip d'atletes neutrals, i el bronze ha estat per l'alemanya Clara Beyer, amb 5 punts menys que la gran protagonista del dia, Iris Tió.
1: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé, i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Iris Tió, amb aquesta coreografia, ha aconseguit el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després de guanyar ahir el bronze en solo lliure, d'aconseguir dues plates dissabte en el duet i en el duet mix lliure.
1: Bueno, ho noto una mica amb els crits, no?, i amb els ànims i tot que em van donant, però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
0: La natació artística catalana, per tant, se'n va d'aquests europeus amb 8 medalles, una de les quals la d'avui d'or, i ara s'obre la porta a la natació en línia. Tot aquest matí estem veient també, i a aquesta hora també, en categoria femenina, nedadors al Sena a llarga distància, una estampa que recorda la dels últims Jocs Olímpics de París.

0: El Barça de bàsquet, el nou tècnic, Alexander Sekulić, arriba demà a Barcelona per ser presentat, Joan Fitó, al Palau Blaugrana immediatament.
1: Signatura privada amb Joan Laporta i presentació al mateix Palau Blaugrana. Aquest migdia us podem avançar els dos assistents que arriben amb el nou entrenador, Jurica Zuza i Jernej Valentinčić. Zuza és croat, ha treballat amb Sekulić al Zenit, al Lokomotiv de Kuman i també al Nimburg, i Valentinčić és eslové, també ha treballat doncs, amb l'entrenador del Barça al Zenit i al Lokomotiv, també ho ha fet a Eslovènia. Més enllà d'aquests dos noms, també afegim el de Marc Castany, un nom que es va acomiadar fa uns dies de Manresa i que ja era conegut.
0: Molt bé, Joan, demà t'escoltarem des del Palau Blaugrana en aquesta presentació. Per cert, ja no és el primer cop que el sentim, crítica sense cap tipus de filtre de Tomáš Satoranský al seu exclub, al Barça.
1: Sí, ho ha fet en un mitjà txec. Satoranský diu que últimament no estava acostumat a ser part d'un projecte ambiciós, assegura que la directiva actual només pensa en el futbol i que pel que fa al bàsquet tot han estat traves, ja que el bàsquet no els importava gaire. Satoranský diu que és difícil lluitar contra això, entre altres coses perquè al vestidor hi havia doncs, 7 jugadors de més de 33 anys. Ell n'era un d'aquests i que ja va fer prou al Barça d'arribar a una final que, d'altra banda, ell considera que no tenien cap possibilitat de guanyar contra el València.
0: Recordem que els micròfons al Totgiria va dir que el Barça era responsable del que li passava a l'esquena, aquest dolor d'esquena que sí, sí, no el van deixar acabar la temporada per utilitzar-lo massa. A Lleida, l'Ilerna, hi ha una incorporació, un canvi, vaja, a l'estructura tècnica.
1: Sí, un que marxa, que és Albert Mateus, que no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra. Ha estat Mateus a 4 temporades com a entrenador assistent del tècnic de l'Ilerna Lleida.
0: I el Manresa ha obert un repte als jugadors de categories territorials de Catalunya. Són, de fet, els últims dies per la gent que es vulgui inscriure, no? Que vulguin començar la pretemporada amb el primer equip del Kitsa Nas.
1: Sí, mira, m'ho apuntaré perquè potser m'interessa.
0: Crec que és públic objectiu, eh?
1: Els interessats com jo s'han d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o als trials dels dies 12 i 13 d'agost, d'aquí poc més de 9 dies, una mena de càsting entre els candidats, d'on sortirà el guanyador que es podrà entrenar amb el primer equip. Ander Mirambell, gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa.
2: Hem cregut molt en les segones oportunitats i on te volem que els somnis es facin realitat. Hi ha molts jugadors que per un motiu o per un altre mai ha arribat a ser professionals, han tingut una lesió, no han tingut nivell suficient, han tingut que prendre decisions complicades de la seva vida. I aquí, en aquests moments, a Manresa, creiem que s'ha de donar una segona oportunitat al millor jugador d'aquests trials.
0: El Tour de França femení té avui el primer test important de cara a la general. Es fa una contrarrellotge individual on es podria escurçar les diferències després de la jornada que es va viure ahir a la tercera etapa. Carles Vila.
3: Va guanyar la noruega Sigrid Hauset després d'una escapada en solitari de gairebé 90 quilòmetres. Avui, però, es poden anivellar els temps a la general en una crono individual de 21 quilòmetres amb algun tram de pujada i final a Dijon. Hi ha dues grans favorites per la victòria, la suïssa, campiona del món Marlene Reusser, i la jove Zoe Backstedt. Serà també una bona oportunitat perquè les aspirants de la victòria final, com Demi Bolledin, Ferran Prevot o Lisa Longo, puguin retallar diferències tot just abans de les etapes d'alta muntanya. Pel que fa a la catalana, Paula Blasi continua amb el mallot blanc com a millor corredora jove. La ciclista d'Esplugues també espera tenir la seva oportunitat avui en aquesta quarta etapa.
4: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
3: A la general, Hauset és la nova líder a 2 minuts de Kimberley Lecour. Blasi és ara a la 13a posició, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Bolledin i Ferran Prevot.
0: Primera setmana del mes d'agost i l'esport no s'atura. Josep, en futbol, què tenim avui i demà?
5: Tenim la segona jornada del 40è torneig dels històrics del futbol català i la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions, on una de les revelacions de la temporada passada, el Bodø Glimt, s'enfronta a l'Unión Sant Gilois i l'Olímpic de Lyon juga contra l'Espartac de Praga. Demà tenim més partits del torneig dels històrics del futbol català i serà la tercera jornada d'aquest torneig.
0: Molt bé, doncs mira, justament parlant d'aquest torneig d'històrics del futbol modest català, el Badalona, la Muntanyesa i el Júpiter avui justament debuten en aquesta edició.
3: Són els equips del grup segon que jugaran novament amb el format de triangular de 45 minuts. Ahir l'Hospitalet, l'actual campió, Va començar amb força guanyant tots els seus partits i classificant-se, per tant, per la següent fase. Destaca, sobretot, segons el seu tècnic, Miquel Page, la victòria davant el Reus Redis, un equip de la segona federació.
6: Més enllà dels resultats, sobretot per la feina que ha fet l'equip, avui volien arribar aquí amb dues setmanes de preparació i fer un bon torneig. Penso que hem fet dues setmanes molt bones de treball, sobretot que s'ha vist molt avui el que volia veure l'equip, que és una miqueta el sistema defensiu, i s'ha donat. I, bueno, el primer partit sí que ha sigut davant un rival d'inferior categoria i ha sigut un context bastant diferent i ho hem tret, penso que en nota. I el segon partit, doncs, era un partit més senzillent i penso que l'equip ha competit molt bé des del primer moment.
3: Els partits es tornen a jugar al camp municipal del Guinardó, la seu d'aquesta edició del torneig. Recordem que només el primer de cada grup es classifica per la següent fase.
0: A segona divisió, el Girona incorpora un nou jugador als entrenaments.
5: S'ha reincorporat a la disciplina de Girona després de jugar al Mundial amb el Marroc, on va arribar fins als quarts de final. I el Sabadell està a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González. El jugador va estar cedit a l'Andorra durant la segona part de la darrera temporada.
0: Molt bé, tenim una renovació al Barça d'en Bol.
5: Sí, renova l'islandès Viktor Hallmingsson fins al 2029. És una renovació per dues temporades d'un porter que ha acabat amb el percentatge més alt d'aturades de la Lliga, prop del 40%, i ha superat el 30% de la Champions. Hallmingsson ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça en una sola temporada. Amb aquesta extensió de contracte, el Barça s'assegura que els seus dos porters per les tres properes temporades.
0: Gràcies, Josep. Aquest matí, en aquest serial del Rayo Vallecano i els tècnics de la Comunitat de Madrid, sí que el Rayo ha deixat entrar els tècnics perquè supervisin les instal·lacions i puguin començar les obres després de la suspensió cautelar que va decretar, es va decretar el 28 de juliol per greus deficiències. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les dues, i aquesta tarda us citem a la gent de l'esport al Tot Costa amb el Sergi Camps. Que vagi bé.
7: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 3. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, malgrat les crítiques generalitzades dels últims dies. El govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70.000 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. Reivindica davant dels socis europeus la gestió que ha fet de la crisi i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa. El ministre de l'Interior qualifica de constructiva la reunió que ha mantingut amb els seus homòlegs de la Unió. Mentrestant, 15 persones han mort després de passar 15 dies a la deriva en una pastera que volia arribar a les Illes Balears. Els dos supervivents de l'embarcació han estat rescatats avui al sud-oest de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya el juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota ara un creixement del 2,5% de juny a juliol aquí a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat de Barcelona. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat definitivament el carnet de Junts un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció d'aquest partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant al Priorat decreten el tancament dels seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta decisió davant la previsió de la massificació en aquest espai natural en un període, a més, d'elevat risc d'incendi. L'escriptor Carles Rabassa declina amb un poema satíric que ha publicat a les xarxes socials la invitació del rei Felip VI a la recepció que el monarca espanyol ofereix aquest vespre a autoritats i societat mallorquines. L'acte forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola durant l'estada d'estiu a Mallorca.
9: Esports. El Barça ha presentat l'extrem belga Jesse Bissibu i ha fet oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. A l'equip femení ja ha aterrat a Barcelona el seu últim fitxatge, la davantera brasilenya Caroline Nicoli, que arriba del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un preu de traspàs d'1,5 milió d'euros. Mentrestant, medalla d'or per Iris Thion, el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la catalana després d'aconseguir ahir el bronze en el solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure.
8: Pel que fa al temps, el Pla Inuncat està en fase d'alerta. Tenim una tarda de ruixats per davant, ruixats i tronades, al Pirineu, Prepirineu, al prelitoral i a les comarques de la Catalunya central, que poden ser fortes, atenció. També es pot repetir alguna calamarsada o pedregada aquesta tarda. L'aixafogó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.
7: 3CAT Info.
8: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. Aquesta hora us saluda Eloi Barrera.

0: per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
1: Brunner ha atribuït el que ha passat a Ceuta a les màfies i ha evitat ostensiblement fer cap crítica al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
0: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
1: Mentrestant, el govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 immigrants procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, reivindica la gestió que ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha qualificat de constructiva la llarga reunió que ha mantingut aquest matí amb els seus homòlegs europeus. Ho ha estat seguint des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sí, el govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez. Fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
3: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
2: Segons Marlaska, tots els estats s'han solidaritzat amb la política migratòria de Sánchez i s'han compromès també a reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Per això, Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi els controls a la frontera, que tampoc diu s'han vist compromesos.
3: Mi homólogo ha manifestado el reconocimiento al trabajo, la solidaridad también nuestra cuando acontecieron. No me ha dicho que lo vaya a levantar, espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
2: No hi va haver ni avís ni informe del CNI al Ministeri de l'Interior del risc d'una arribada multitudinària a Ceuta, diu Marlaska, ni els serveis secrets espanyols van avisar ni tampoc ho va fer cap altre país.
3: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
2: I Marlaska ha desmentit la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Suprem suposaria un efecte crida i provocaria aquesta entrada massiva. Tot i això, avui ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per ajudar a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
1: Mentrestant, el govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes. I és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre aquesta acollida de menors que van arribar la setmana passada a Ceuta. La transferència extraordinària servirà per reforçar l'atenció d'urgència a aquests menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ho ha anunciat aquest matí amb un esment especial, amb una referència molt directa a les comunitats autònomes governades pel PP.
4: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: Doncs el secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé, insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Sara Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes per garantir una acollida digna, diu el govern, d'aquests menors.
5: 3CAT Info.
1: 17 morts en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvem Marítim rastreja la zona per si de cas. Anem fins a Ciutat de Palma. Caterina Carmany.
6: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de salvament marítim, José Ramón Crespí.
7: I efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà

0: més de 15 dies i n'enfonsarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
1: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrània també n'és responsable.
1: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
3: Ara passen 10 minuts de les 3 de la tarda. L'ocupació el juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social impulsada per la regularització de migrants. En canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, cosa que és habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes. L'atur, doncs, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors i en totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, tal com destaca des de la patronal Pimec el seu secretari general, Josep Ginesta.
4: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per la aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
3: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina anterior i que inclou alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la Generalitat més recursos pels serveis d'ocupació per poder atendre els immigrants que els propers mesos vagin aconseguint la regularització. I mentrestant, déu-n'hi-do l'embolic que hi ha hagut avui a l'aeroport del Prat a Barcelona amb aquesta vaga indefinida dels serveis de terra que ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes també amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2. Informa des de l'aeroport del Prat Jordi Canal.
5: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
6: Hem estat controlant el vol, no tampoc ens han dit res i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
5: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
7: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
5: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
3: Gràcies, Jordi. I avui seguim pendents de l'incendi de Sanet, a l'Altribagorça, que continua actiu i ho fa en un terreny molt complicat que dificulta encara més les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que un canvi de temps pugui revifar-lo. Des de Sanet, a l'Altribagorça, Joaquim Albalate.
8: L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
9: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat amb que aquells sectors tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
8: Encara hi ha la por, però que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames, tal com va passar el cap de setmana. Això en un foc que ha tingut els veïns amb l'ai al cor. Maria José Herta és l'alcaldessa de Vilaller.
10: Molt preocupats, no dormint, moltes nits amb l'ai esperant resultats i veiem, observant a cada moment, perquè també hi havia aquí un campament base que s'observava cada minut i la veritat que ens hem sentit molt recolzats.
8: Els bombers han demanat als excursionistes que evitin aquesta zona i, de fet, al Parc Nacional d'Aigües Tortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap aquí. Els bombers treballen en aquest foc amb dos mitjans aeris perquè el terreny fa impossible que puguin desplegar efectius terrestres.
3: Gràcies, Joaquim. I justament pel que fa a restriccions a espais naturals, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit que tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta mesura davant la previsió d'una gran massificació d'aquest espai natural en un període en què, a més, hi haurà un gran risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
12: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
11: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa.
12: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i, per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
11: Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
3: El temps. Quan passa un minut d'un quart de quatre de la tarda, amb l'Enric Agut.
13: Ja tant jo que aquesta tarda tenim a plen un cas en fase d'alerta, poden caure alguns ruixats forts en punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot a la zona oriental, també a la Catalunya central i al prelitoral. En algunes comarques d'aquests indrets el perill és alt, sobretot cap a l'àrea del Berguedà, Ripollès, Garrotxa, també Osona, Moianès, Lluçanès, el Bages, Vallès Occidental, l'Anoia, Conca de Barberà i el Priorat, i és moderat en d'altres indrets. Localment, alguna tempesta pot ser forta, acompanyada de calamarsa o de pedra i de temps dolent. Si la pedra és per damunt dels 2 centímetres, ja es qualifica com a temps violent. I també s'esperen localment algunes ventades fortes. Cap a la costa el temps aguantarà i també cap a l'àrea de Ponent, Segrià, Pla d'Urgell, també el temps aquí hauria d'aguantar, Noguera, Cervera, algun ruixat molt més puntual. L'ambient és calorós, puja la temperatura, es manté l'ambient humit cap a la costa i al prelitoral, excepte en alguns sectors, per exemple, al nord de l'Empordà ha entrat una mica, a tramuntana, i la sensació d'humitat ha baixat. Demà, un matí de sol, puja una mica la temperatura mínima, algun grau, a la tarda la temperatura serà semblant, possiblement pot pujar a la costa i al prelitoral, però en canvi la sensació d'humitat baixaria. I a la tarda apuntem algun ruixat a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu i el Massís dels Ports.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
3: Ara passen un parell de minuts d'un quart de quatre de la tarda. La llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge, que s'està tramitant al Parlament, vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals de l'Estatut i de la Constitució. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres, després que Junts i el PP demanessin l'opinió d'aquest òrgan consultiu del Consell de Garanties. La proposició de llei que impulsaven els comuns i la van pactar amb el govern del PSC planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no pas per fer-hi negoci. El Consell de Garanties també qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis sense donar opció als ajuntaments, als ens locals, a participar en el debat. Des del govern, la consellera Sílvia Paneque assegura que buscaran totes les vies legals per protegir el dret a l'habitatge. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3CAT Info.
15: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
3: La diputada de Junts, Judit Toronjo, ha celebrat que el Consell de Garanties els hagi donat la raó després de certificar que la llei vulnera el dret a la propietat privada, l'herència, la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica.
16: És una llei que vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt clara, de forma molt contundent.
3: El PP ha advertit que portarà la llei al Tribunal Constitucional si no es fa cas al Consell de Garanties Estatutàries. Recordem que el dictamen d'aquest òrgan no és vinculant i la previsió és que el Parlament aprovi aquesta llei per limitar la compra especulativa al mes d'octubre. I ja es poden demanar les ajudes del Pla AutoPlus per comprar vehicles elèctrics o híbrids de forma telemàtica. El govern pot arribar a finançar fins a 4.500 euros per cadascun d'aquests cotxes. El nou programa AutoPlus substitueix el Pla Moves 3, que hi havia fins ara, i dona més bonificacions pels vehicles que siguin més elèctrics, més econòmics i de fabricació europea. Els ajuts funcionaran de la mateixa manera que ho feia fins ara el Pla Moves 3. És a dir, els compradors hauran de pagar primer l'import total del vehicle i després ja hauran de fer els tràmits per obtenir la subvenció.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: De l'àmbit polític, nova baixa a Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat el carnet de militant un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar també la direcció del partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. Hem de recordar que Giró ha sigut una figura clau del sector més pragmàtic de Junts per Catalunya i el seu distanciament amb el partit de Carles Puigdemont ve de lluny, s'ha anat coent a poc. Va ser conseller d'Economia el 2021, amb Pere Aragonès com a president, i en aquell moment ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts del govern de coalició amb Esquerra. Al setembre de l'any passat, quan va renunciar a l'acte de diputat i als càrrecs que ocupava la direcció, Giró va justificar-ho per les discrepàncies amb el full de ruta del partit i també es queixava que la política sovint fos excessivament tàctica i no es prioritzessin els interessos del país. Una de les últimes desavinences ha estat arran del nou model de finançament autonòmic. Justament fa uns dies, al matí de Catalunya Ràdio, Giró defensava la proposta que Esquerra ha acordat amb el govern espanyol i demanava que Junts hi votés a favor.
17: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional Espanyola per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo perquè és cec. Els fets van passar el dia 29 de juliol, quan el diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera, a l'Alt Empordà. A més, segons el relat del diputat, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els correspondria com a família nombrosa a l'hora d'expedir un carnet d'identitat. La denúncia a la qual ha tingut accés 3CAT Info s'ha presentat davant la Fiscalia Provincial de Girona. Aquest diputat de Junts demana que s'investigui l'agent policial pels delictes contra l'exercici dels drets cívics, de denegació discriminatòria d'una prestació, contra la integritat moral i de falsedat en document oficial. I avui l'escriptor i poeta Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la enguany, plantarà el rei Felip VI. No assistirà avui aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a autoritats i a societat mallorquines al Palau de Marivent cada estiu. En un missatge que ha publicat a les xarxes socials, Rabassa qüestiona la invitació del monarca i deixa clar que no té cap intenció de participar en aquest acte. Ho ha fet en forma de poema carregat d'ironia, que diu textualment: què vol aquest rei? Que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol? Això és el que diu l'autor, i acaba amb quatre versos encara més contundents. Diu: rei de l'odi, rei puput, lladre hereu de Marivent, que no és seu, que és de la gent. Acaba dient-li al monarca espanyol que m'esperi assegut. L'acte d'aquest vespre, al Palau de Marivent, forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola a les Balears. Precisament, les paraules de Rabassa assenyalen directament l'ús del Palau de Marivent per part dels Borbons, que és propietat de les illes i que el cedeixen com a residència d'estiu a la família reial espanyola.
14: 3CAT Info.
3: El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora o cobrar per poder sortir i tornar a entrar després al recinte. Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades i limitar la devolució del saldo de les polseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat aquesta decisió i ha ha demanat que s'estengui a altres festivals com el Primavera Sound o el Sonar. Ho deia en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
3: Per cert, que el Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris, va anunciar el juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca per la seva situació financera. Hi ha hagut un nou retard en la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya, que s'ha d'instal·lar en una bassa de reg al canal Segarra-Garrigues. Fa mesos que està acabat, però Endesa encara no l'ha connectat a la xarxa i els regants es queixen que no poden amortitzar la inversió. Informa des de Lleida, Estela Busoms.
19: Estem parlant d'una superfície d'una hectàrea de plaques solars instal·lades sobre uns matalassos d'aire que floten a l'aigua de la bassa de reg. L'estiu passat, el Departament de Territori ja va obligar a ajornar el muntatge del parc per no perjudicar la cria d'espècies d'ocells protegides. Des de la primavera, la planta està acabada, però ara falta que Endesa s'hi desplaci per connectar-la a la xarxa i que la comunitat de regants en pugui treure rendiment. Un retard que lamenta el president Josep Maria Jové.
20: Nosaltres demanem a Endesa que s'hi llegi els tràmits per poder tirar endavant. Cada dia que no produïm, doncs això és una pèrdua que tenim. Hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podria estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
19: Jové lamenta les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es planteja justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les basses del Canó, al Segrià i a Oliola, a la Noguera, amb una inversió total que supera els 3 milions d'euros.
3: Esports. Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
21: Bona tarda. El Barça ha presentat aquest migdia l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu, que ha arribat al Bruges, que ha costat 8 milions i mig d'euros i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. A l'acte de presentació de Bissibu ha reaparegut el president Joan Laporta després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. I encara de l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com ara el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la pell pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
22: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
21: Pel que fa al Barça femení, aquest matí ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip a la davantera brasilera Caroline Nicoli. Prové del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un traspàs d'1,5 milions d'euros. Fins ara els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Pajor i Quique Nazaret, amb dos per aproximadament 500,000 euros. Nicoli diu que fa realitat un somni.
23: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
24: Tu, Barcelona fans.
21: Nicoli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aanschot, la portera nord-americana McKamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. I encara dos últims apunts de futbol, tots dos de la segona divisió. El marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur. I el Sabadell, mentrestant, estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González.
25: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
21: Medalla d'or per a Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística al Campionat d'Europa de natació que s'està fent a París. Thió ha aconseguit 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kanskoska, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze està per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Thió. Amb aquest or, Thió ha sumat la quarta medalla seva en aquest europeu, afegint-lo al bronze d'ahir en el solo lliure i a les dues plates de dissabte, en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions que ha fet Iris Tió.
0: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
21: Ahir a les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata a la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es va acabar enduent al combinat d'atletes neutrals. Pendents aquesta hora de la quarta etapa del Tour de França femení amb la noruega Sigrid Hauset com a líder de la general després que ahir va guanyar la tercera etapa. Avui, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que arrenca a Gavry i acabarà a Dijon. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i diu que té moltes ganes de disputar aquesta contrarrellotge.
1: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
21: A la general Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Bollering i Ferran Prevot. I en bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana immediatament. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són Jurica Sousa i Jernej Valentinčić.
3: Dos quarts de quatre. Aquesta hora de 3CAT Info us destaquem que Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a l'estat espanyol per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, tot i les crítiques generalitzades els últims dies. Mentrestant, el govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez reivindica la gestió que ha fet de la crisi i referma també el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa. Destaquem també que l'ocupació continua en rècords a Catalunya el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol aquí a Catalunya. I avui hi ha almenys una vintena de vols que estan afectats per la vaga indefinida dels treballadors als serveis de terra a l'aeroport del Prat, a Barcelona. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i alguns vols han marxat directament sense maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. A partir d'ara us explicarem que s'estan reactivant els atacs a la guerra d'Ucraïna. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs ucraïnesos contra Wildberries, una empresa que seria l'equivalent a Amazon allà a Rússia. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha matat 5 persones i una desena més han quedat ferides. I resulta que està en perill la seqüela, la segona part de la pel·lícula Barbie, per una disputa salarial. La companyia Warner no està disposada a pagar el sou que reclamen els seus protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, que ara fa 3 anys van protagonitzar aquesta pel·lícula, un autèntic èxit de taquilla que ara, com us dèiem, està a la corda fluixa. En esports, què destaques, Eduard Solà?
21: Doncs que el Barça ha presentat l'extrem belga Jesse Visibu i ha fet oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Mentrestant, l'equip femení ja és a Barcelona el seu últim fitxatge, la davantera brasilenya Caroline Nicoli, que arriba del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros.
3: I pel que fa al temps, atenció, perquè el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta. Tenim un per davant una tarda de ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i també al prelitoral i a les comarques de la Catalunya central. Un ruixat, unes tempestes, atenció, que poden ser fortes. A més, es pot repetir alguna calamarsada o pedregada, com les que vam veure ahir la tarda en alguns llocs de Catalunya. La xafogó es mantindrà un dia més, especialment a la zona costanera. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a l'estat espanyol per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit aquest migdia per videoconferència per discutir la resposta a aquesta crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades cap a l'administració espanyola. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebra que la situació a Ceuta estigui controlada, segons diuen. Sentim Magnus Brunner, que és l'eurocomissari de Migració Europeu.
2: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat. Schengen area has
3: not been affected. Segons Brunner, el que ha passat a Ceuta és culpa de les màfies i ha evitat clarament fer cap crítica, cap retret al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes. I also
2: understand... Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
3: El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat unes 70.000. Fernando Grande Marlaska insisteix que l'estat espanyol no va rebre cap avís ni del CNI ni del Marroc sobre aquesta entrada massiva de migrants. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez, fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
5: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
5: No me ha dicho que lo vaya a levantar. Espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
4: No hi va haver cap avís previ ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni tampoc de cap altre país d'aquesta possible arribada massiva.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
4: I Marlaska desmenteix la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Tot i això, ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per haver ajudat a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
3: Gràcies, Paula. Paral·lelament, avui el govern espanyol anuncia que destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta aquests dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes. Ho fa perquè, de cara al futur, ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre aquesta acollida dels menors que van arribar la setmana passada a Ceuta.
6: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
3: Doncs el secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Justament, el PP denuncia davant el Parlament Europeu la gravetat d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. En una carta adreçada a tots els diputats europeus, el Partit Popular acusa el govern de Pedro Sánchez de posar en risc, diuen, la sobirania espanyola. Alerten que també estan en perill les fronteres exteriors de la Unió Europea i l'espai Schengen i reclamen als populars una resposta europea contundent i coordinada. L'ocupació al juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, cosa que és habitual a l'inici de l'estiu. L'atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix en tots els sectors i també a totes les demarcacions. Ara tenim 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment, com dèiem, s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, com explica, des de la patronal Pimec, el secretari general Josep Ginesta.
7: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
3: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina interior i que inclou la majoria d'aquests nouvinguts. I a l'aeroport del Prat, a Barcelona, la vaga indefinida dels serveis de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i també ha provocat problemes amb les maletes, amb els equipatges. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Informa des de l'aeroport del Prat Jordi Canal.
8: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
9: Hem estat controlant el vol, no tampoc ens han dit res, i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
8: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
10: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
8: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
25: Resca Info.
3: D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts de 4 de la tarda. Tensió a l'estret d'Hormuz, on un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell aquesta nit. L'incident es produeix enmig de la confusió sobre les converses entre Iran i els Estats Units. Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra del que diu el règim de Teheran. Un vaixell de transport de mercaderies amb bandera de Libèria ha estat atacat de matinada a prop de la costa d'Oman, just a l'estret d'Hormuz, que, com sabeu, és clau pel comerç mundial de gas i de petroli. Hi ha un mariner desaparegut i la resta de la tripulació ha estat evacuada. Els rebels hutis, alineats amb l'Iran, han atacat, per altra banda, un altre objectiu a l'Aràbia Saudita. Tot plegat són episodis enmig d'aquesta falta de claredat, d'aquesta confusió sobre les converses de pau. Un dels països mediadors, Qatar, assegura que hi ha contactes entre les parts, com assegurava el portaveu del Ministeri de Defensa.
11: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
3: Davant d'aquesta incertesa, els inversors ara són menys optimistes sobre les expectatives de pau i això fa que ara el preu del petroli torni a pujar. I a Ucraïna hi ha hagut una nova nit d'atacs, en aquest cas contra l'empresa Wildberries, que seria l'equivalent a l'Amazon allà a Rússia. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha matat 5 persones i una desena més han quedat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des que va començar la guerra, en un estiu que també s'està convertint en el més mortífer per als civils, tant russos com ucraïnesos. Anem a Moscou. Cristina Solies.
12: Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
13: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
12: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que a Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals dues nenes i una altra dona a Mykolaiv.
3: Doncs encara de l'àmbit internacional, el nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan arriba ja a 6.125 víctimes, segons les xifres actualitzades per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que era del 24 de juliol. Algunes ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
26: Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.000
14: 1.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats a la zona zero més afectada pel doble sisme, La Guaira, avançant les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
15: Aquí hi ha más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoyen en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
14: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
3: Gràcies, Joan. D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com en locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Sota el nom de Pla Druida es volen atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
16: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
3: Pel que fa als clubs canàbics, estan també en el punt de mira, s'incrementaran les actuacions per la via administrativa i penal. Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis.
25: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
17: Aquesta tarda poden caure ruixats localment forts. Això pot passar al Pirineu, Prepirineu Oriental, també a la Catalunya Central i al prelitoral. Algunes comarques estan en perill alt. És el Berguedà, Ripollès, Osona, Lluçanès, Moianès, també la Garrotxa, l'àrea del Bages, el Vallès Occidental, l'Anoia, la Conca de Barberà i també el Priorat. Aquí és on hi ha més possibilitats i en altres comarques el perill és moderat. Localment pot haver-hi algun fenomen de temps violent, fortes ratxes de vent i també pedra superior a una mida, un diàmetre de 2 centímetres. Ahir ja va passar, per exemple, a Solsona mateix, en alguns moments que hi ha pedres de fins a 5 centímetres. Tota una bestiesa. Pel que fa a la temperatura, l'ambient és calorós, avui màximes que en alguns casos poden arribar als 37-38, ja s'ha arribat als 38 a Vinebre, l'ambient és humit, especialment cap a la costa, no tot arreu, per exemple, cap a l'Alt Empordà ha entrat una mica de vent del nord i allà baixa la sensació d'humitat. Demà, matí tranquil, tarda, amb algun ruixat, alguna tempesta, al Pirineu, Prepirineu i al Massís del Port.
25: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat avui una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen que marquen el límit d'accés als vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i, paral·lelament, també demanen més vigilància tant als Mossos d'Esquadra com als agents rurals. Ens ho explica des de Palamós, Fèlix Martín.
18: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
20: Evidentment, continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
18: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se el límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
3: Gràcies, Fèlix. I situats encara en l'àmbit marítim, us expliquem que avui fa 120 anys del naufragi del Sirio. És considerat el pitjor desastre de la navegació civil a Espanya. Coincidint amb aquesta efemèride, a Cabo de Palos, a Cartagena, recorden les víctimes d'aquest transatlàntic, conegut com el Titanic del Mediterrani. Era un transatlàntic de passatgers que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava, sobretot, famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic, havia fet escala a Barcelona i altres ports catalans, per tant, hi havia molts passatgers d'aquí de casa nostra, on també van pujar-hi molts passatgers, ho explica Luis Miguel Pérez, historiador i cronista de Cartagena.
0: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
3: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les illes Hormigues, davant el Cabo de Palos, els pescadors de la zona es van mobilitzar per mirar d'ajudar els passatgers i van aconseguir rescatar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a Espanya. Malgrat això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria dels viatgers eren famílies humils que marxaven a Amèrica a buscar un futur.

0: millor. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu d'aquest homenatge que es fa ara.
1: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament, i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
0: El naufragi del Sirio va causar prop de 300 víctimes mortals. Aquest acte d'avui a Cabo de Palos reivindica la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament en l'oblit durant més d'un segle.
2: 3Cat Info.
0: I la Fira del Camp Català, Firagost, de Valls a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur aquest sector. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
4: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. Català, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí, perquè voldríem que aquesta es convertís en l'essència de la terra.
3: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
5: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborats i avui presentem tot un seguit d'elaborats amb tomàquet que hem fet nous aquest any.
6: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no a l'alcohol.
3: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
0: I més de 86.500 alumnes tindran plaça de primer curs de formació professional aquest setembre. Això és gairebé 5.000 més que l'any passat. Educació atribueix aquest augment a la millora en el procés de preinscripció de l'FP. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. A més, s'han fet més de 5.000 assignacions alternatives per a alumnes que s'havien quedat sense lloc, sense plaça. Segons el departament, es tracta d'una estratègia clau per combatre el risc d'abandonament escolar. Entre els graus mitjans més demanats, sobresurten les cures auxiliars d'infermeria i, en el cas dels superiors, administració i finances. L'alumnat en plaça assignada ja s'ha pogut matricular i posar-se en contacte amb el centre educatiu corresponent per acabar de culminar els tràmits. Les places vacants, que encara quedin, es tornaran a oferir a partir del 7 de setembre a través d'una cua virtual. I ara parlem de cinema.
7: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
8: Clar!
9: És el millor dia de la nostra vida.
10: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir, igual que demà, tots els dies, per sempre més.
0: Segur que recordeu aquesta pel·lícula Barbie, que es podria quedar sense la segona part, sense la seqüela que estava prevista per l'any vinent, perquè els productors de Warner no estarien disposats a pagar els sous que demanen els dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling. En el cas de Ryan Gosling, seria d'uns 20 milions de dòlars per tornar a fer de Ken, interpretació que li va mereixer la nominació a l'Oscar. En la primera entrega, Gosling va cobrar 12 milions i mig de dòlars. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit, però també estaria en un barem semblant i també voldria cobrar més ara en aquesta segona part. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie, dirigida per Greta Gerwig, es va convertir en un èxit rotund de taquilla. Va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a tot el món. Però ara, aquesta segona part, com dèiem, està en perill. Si les negociacions no es desencallen abans del desembre, Warner perdrà els drets cinematogràfics de Barbie, que tornaran a Mattel, l'empresa fabricant de la famosa nina.
2: 3Cat Info.
0: I el Festival Casals, al Conflent, celebra aquest any els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell, de Pau Casals. Va ser el mateix Casals qui el va crear l'any 1950, justament quan estava refugiat, quan estava exiliat a Prada de Conflent. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
11: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
12: Qui és per la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
11: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
13: Hi ha moltes feines, es té que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que

0: Cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple.
1: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
2: Gràcies, Laura. I un apunt més dels festivals que s'estan celebrant aquest estiu a diversos punts de la geografia catalana. En aquest cas, a Palamós, al Baix Empordà, el festival Amb So de Cobla obre aquesta nit la desena edició i ho fa amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que reunirà un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran grups com Obeses, amb la Cobla Berga Jove, o també la formació Amb So de Dona. L'espectacle Nits de Circ, d'altra banda, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, suma una tercera parada a Palamós, al Baix Empordà, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions entre el 12 i el 30 d'agost, amb prop de 19.500 butaques disponibles.
3: Esports.
2: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
4: Bona tarda, Eloi. El Barça ha presentat aquest migdia l'extrem belga de 18 anys, Jesse Visibu, que arriba del Bruges, que ha costat 8 milions i mig d'euros i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. En l'acte de presentació de Visibu ha reaparegut el president Joan Laporta després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. Encara el Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions de Ferran Torres al portal digital nord-americà Sportico.
5: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
4: Mentrestant, el Barça femení aquest matí ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip la bandera brasilera Caroline Nicoli. Prové del Manchester City i és la incorporació més cara amb un traspàs d'un milió i mig d'euros. Fins ara els fitxatges més cars, el Barça femení, havien estat els d'Eva Pejor i Quique Nazaret, amb dos per aproximadament mig milió d'euros. Nicoli, quan ha arribat, ha dit que havia fet realitat un somni.
6: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
4: Nicoli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aston, la portera nord-americana McKamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on hi farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. I encara dos últims apunts més de futbol, en aquest cas els dos equips catalans de la segona divisió. D'una banda, el marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona, després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur, i de l'altra, el Sabadell estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González.
3: Trescat Info.
4: Medalla d'or per a Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística al Campionat d'Europa que s'està fent a París. Thió ha aconseguit 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze està per l'alemanya Clara Bleier amb 5 punts menys que Thió. Amb aquest or, Thió ha sumat la seva quarta medalla en aquest europeu, afegint-lo al bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions que ha fet Iris Thió.
7: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
4: Tenim una última hora de motociclisme. Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de Roses. Aquesta setmana reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, en la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió d'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós i ja està treballant en una recuperació que de moment no té data de resolució. En marxa la quarta etapa del Tour de França femení amb la noruega Sigrid Hauxset com a líder de la general després que ahir va guanyar la tercera etapa. avui contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que arrenca a Givry i acabarà a Dijon. La catalana Paula Brasi segueix amb el mallot blanc a la crita com a millor ciclista jove. A la general és 13a, 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Bollering i Ferran Prevot. En bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Immediatament, per la seva banda, el Hierna Lleida, Albert Mateus, no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent. En handbol, el Barça d'handbol ha renovat l'islandès Víctor Hallgrímsson fins al 2029. És una renovació per 2 temporades d'un porter que té 26 anys i que ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça en una sola temporada.
3: 3CAT Info.
8: Són les 4. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, malgrat les crítiques generalitzades dels últims dies. I el govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70.000 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. Reivindica, davant dels socis europeus, la seva gestió, que ha fet de la crisi, referma el seu compromís amb el control de la frontera del sud d'Europa. El ministre de l'Interior qualifica de constructiva la reunió que ha mantingut amb els seus homòlegs de la Unió. 15 persones han mort després de passar 15 dies a la deriva en una pastera que volia arribar a les Illes Balears. Els dos supervivents de l'embarcació han estat rescatats avui al sud-oest de Mallorca. L'incendi de Sanet es manté actiu en una zona de molt difícil accés, fet que complica les tasques d'extinció. El foc no guanya terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo. La vaga dels serveis de terra de l'aeroport del Prat obliga a cancel·lar almenys una vintena de vols i provoca problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force fan vaga indefinida per protestar contra la falta de personal i també la sobrecàrrega de feina. L'ocupació el mes de juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social amb l'impuls de la regularització d'immigrants. I, per contra, l'atur puja un 2,5% respecte al mes passat. Un nou balanç del doble terratrèmol de Veneçuela del 24 de juny eleva la xifra de morts a més de 6.000. Es mantenen les incògnites sobre el nombre oficial de desapareguts. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, decreten el tancament dels seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta decisió davant la previsió de la massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi.
3: Esports.
4: El Barça ha presentat l'extrem belga Jesse Visibu i ha fet oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. A l'equip femení ja és a Barcelona l'últim fitxatge, la davantera brasilera Caroline Nicoli, que arriba del City i que ha costat 1,5 milió d'euros. Medalla d'or per a Iris Tió en un solo tècnic femení de natació artística als Campionats d'Europa que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina en aquests europeus. I Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de rodes.
8: I ens falta el temps. El Pla Inuncat està en fase d'alerta. Tarda de ruixats i tronades al Pirineu, també al Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de la Catalunya Central, que poden ser fortes. Es pot repetir també alguna calamarsada o pedregada. La xafogor es mantindrà un dia més, sobretot prop del mar.
3: Trescat Info.
8: 4 i 3 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta de la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades a Espanya d'una majoria de socis europeus liderats per Itàlia. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebrava que la situació a Ceuta estigui ara controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de Migració.
9: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península.

0: Espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. A la reunió amb els seus socis europeus, el ministre de l'Interior ha defensat la gestió de la crisi i també ha assegurat que tots els estats l'han elogiat i s'han solidaritzat amb el govern espanyol. Fernando Grande Marlaska insisteix que no van rebre cap avís ni del CNI, tampoc del Marroc, sobre l'entrada massiva de migrants. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats.
1: El govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez. Fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
2: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
1: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
2: No me ha dicho que lo vaya a levantar. Espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
1: No hi va haver cap avís previ ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni tampoc de cap altre país d'aquesta possible arribada massiva.
2: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
1: I Marlaska desmenteix la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Tot i això, ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per haver ajudat a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
0: El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Said, ha fet aquest anunci i ha demanat també la solidaritat de totes les comunitats autònomes, i és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida dels menors que van arribar la setmana passada a Ceuta.
3: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Demana també a l'executiu de Sánchez que assumeixi la gestió dels menors.
4: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
0: I d'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà també a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna dels menors. I més qüestions. 17 morts en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvament Marítim rastrejarà la zona per si de cas. El govern balear reclama a l'estat espanyol un pla específic per les illes. Aquesta ruta que surt d'Algèria ja s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració regular a Espanya. Palma de Mallorca, Caterina Carmany.
5: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de salvament marítim, José Ramón Crespí.
6: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
5: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
7: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets, i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta en la Mediterrani, també n'és responsable.

0: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
1: 3CAT Info.
2: L'incendi de Sanet continua de moment actiu en un terreny molt complicat que està dificultant les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que un canvi de temps pugui encara revifar-lo. Per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona de l'incendi. Des de Sanet a l'Alta Ribagorça, Joaquim Albalate.
3: L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat que aquells sectors tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arrorat més dens, on tenim més material gruixut.
3: Encara hi ha la por, però, que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames tal com va passar el cap de setmana. Això en un foc que ha tingut els veïns amb l'ai al cor. Maria José Herta és l'alcaldessa de Vilaller.
5: Molt preocupats, no dormint, moltes nits amb vela i esperant resultats i veiem, observant a cada moment, perquè també hi havia aquí un campament base que s'observava cada minut i la veritat que ens hem sentit molt recolzats.
3: Els bombers han demanat als excursionistes que evitin aquesta zona i, de fet, al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap aquí. Els bombers treballen en aquest foc amb dos mitjans aeris perquè el terreny fa impossible que puguin desplegar efectius terrestres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'aeroport del Prat, la vaga indefinida dels serveis de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i també ha provocat problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal, també de sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com per exemple Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
6: Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
7: Hem estat controlant el vol, no, tampoc ens han dit res i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
6: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
8: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
6: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
2: L'ocupació al mes de juliol continua en rècords a casa nostra, a Catalunya, i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada per la regularització d'immigrants. I, en canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, un fet habitual a l'inici de l'estiu per la finalització de molts contractes, per exemple, en el sector educatiu. L'atur trenca, doncs, la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i creix en tots els sectors i també en totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el mes de juny. Una part d'aquest increment s'explica, doncs, per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i també cotitzar, tal com destaca des de la patronal Pimec el seu secretari general, Josep Ginesta.
9: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
2: El procés de regularització també es nota, per exemple, en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina anterior i que inclou alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats de Comissions Obreres i UGT demanen a la Generalitat més recursos per al servei d'ocupació per poder atendre els immigrants que els propers mesos aconsegueixin, doncs, la regularització. És tot just un quart de cinc en punt.
1: El temps.
2: Actualitzem la crònica meteorològica amb l'Enric Agut.
10: I atenció, aquesta tarda tenim a plen un cas en fase d'alerta. Poden caure alguns ruixats forts en punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot a la zona oriental, també a la Catalunya central i al prelitoral. En algunes comarques d'aquests indrets el perill és alt, sobretot cap a l'àrea del Berguedà, Ripollès, Garrotxa, també Osona, Moianès, Lluçanès, el Bages, Vallès Occidental, l'Anoia, Conca de Barberà i el Priorat, i és moderat en d'altres indrets. Localment, alguna tempesta pot ser forta, acompanyada de calamarsa o de pedra i de temps dolent. Si la pedra és per damunt dels 2 centímetres, ja es qualifica com a temps violent i també s'esperen localment algunes ventades fortes. Cap a la costa el temps aguantarà i també cap a l'àrea de Ponent, Segrià, Pla d'Urgell, també el temps aquí hauria d'aguantar, Noguera, si arribés algun ruixat molt més puntual. L'ambient és calorós, puja la temperatura, es manté l'ambient humit cap a la costa i al prelitoral, excepte en alguns sectors, per exemple, al nord de l'Empordà ha entrat una mica, a tramuntana, i la sensació d'humitat ha baixat. Demà, un matí de sol, puja una mica la temperatura mínima, algun grau, a la tarda la temperatura serà semblant, possiblement pot pujar a la costa i al prelitoral, però en canvi la sensació d'humitat baixaria. I a la tarda apuntem algun ruixat a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu i el Massís dels Ports.
1: 3CAT Info.
2: El nombre de morts al doble terratrèmol que va afectar, recordem, Veneçuela per Sant Joan ja arriba a 6.125, segons les xifres actualitzades aquesta mateixa nit per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats. A la zona zero més afectada pel doble sisme, La Guaira, avancen les tasques de demolició d'edificis, mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
12: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
11: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
2: I encara en plan internacional, hi ha tensió a l'estret d'Hormuz, on un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell aquesta nit. L'incident es produeix enmig de la confusió sobre les converses entre l'Iran i els Estats Units. Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra, doncs, de la postura del règim de Teheran. Un vaixell de transport de mercaderies amb bandera de Libèria ha estat atacat de matinada a prop de la costa d'Oman, a l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial del petroli i també del gas. Hi ha un mariner desaparegut i la resta de tripulació ha estat evacuada. De moment, no se'n sap l'autoria. Els rebels Houthis, alineats amb l'Iran, han atacat, per altra banda, un objectiu a l'Aràbia Saudita. Són episodis enmig de la falta de claredat sobre les converses de pau. Un dels països mediadors, Qatar, assegura que hi ha contactes entre les parts, com assegurava també el portaveu del ministre de Defensa.
13: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
2: Donald Trump assegura que és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i també ha criticat el seu silenci. El règim de Teheran, però, ho desmenteix. Els inversors són ara menys optimistes sobre les expectatives de pau i això fa que el preu del petroli torni a pujar.
1: 3CAT Info.
2: I ja són 30 les denúncies que han rebut els Mossos d'Esquadra per una possible estafa d'una agència de viatges online, una xifra que s'anirà enfilant perquè els afectats, que es coordinen a través d'un grup de WhatsApp, ja són més de 200. En un comunicat, la propietària de l'agència informa que s'han vist obligats a suspendre tota l'activitat per problemes de gestió i d'accés als turoperadors i també lamenta les afectacions als clients. Girona, Clara Jordan.
14: Hola, bona tarda. Són gent que pateix pel viatge que han de fer les pròximes setmanes, però també persones que el van contractar i que s'han adonat del frau quan havien de començar les vacances i no tenien bitllets ni per marxar. Escoltem en declaracions a 3CAT Info una de les afectades.
15: El tema és que ella ens va donar pressa per fer el pagament, però en aquell moment nosaltres no ens va saltar les alarmes. De fet, no treballem en el sector dels viatges i vam pensar que era aquest el motiu perquè el preu fos tan competitiu, no?
14: Justament des de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges aconsellen als ciutadans que desconfiïn quan veuen ofertes a preus molt baixos i sospiten que aquest podria ser un cas d'intrusisme. Jordi Vinyoles és el seu vicepresident.
16: No paguem a la lleugera viatges números de WhatsApp i sembla que tot el que està en el món digital digui que sent més bo. Anem al tanto. El món digital està molt bé per comunicar-nos, ens afavoreix a tots, però comprem amb seguretat i amb garanties.
14: La propietària havia fundat l'empresa el 2011 i havia tingut una seu física a l'Escala, però fa anys que va tancar i ara només treballava a través de xarxes socials, tot i que tots els perfils relacionats amb l'agència han desaparegut d'internet.
2: I els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura l'ha pres davant la previsió de la massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendis. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
18: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
17: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa.
18: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i, per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
17: Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: I el festival Amb so de coble de Palamós obre aquesta nit la desena edició amb un concert especial de la Simfònica de Coble i Corda de Catalunya que reunirà un centenar de músics i també cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran grups com, per exemple, Obeses amb la Copla de Berga Jove o bé la formació Amb so de dona. Girona, Maria Rovira.
19: Per la desena edició s'ha volgut fer una inauguració especial amb l'espectacle Mare Mundi de la Simfònica de Coble i Corda de Catalunya. Aquesta proposta reunirà 130 músics i cantaires sobre l'escenari amb la Polifònica de Puig-reig. Comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i incorporarà màping i il·luminació escènica. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
20: En aquest concert inaugural hi trobem aquest homenatge al mar, però també hi trobem aquest esperit de fusió, no?, que funciona el que seria la música clàssica, tota la coral polifònica de Puig-reig, després tota una sèrie de cantants de renom del nostre territori, no?, que venen de disciplines diferents, no?, algun més lírics, algun més del pop-rock, etc. No? Per tant, és un concert fusió també amb uns arranjaments espectaculars, com sempre ens tenen acostumats la Simfònica de Coble i Corda de Catalunya. No?
21: Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén.
19: El festival portarà demà a l'Arbreda Municipal el 25è concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladasau amb la principal de la Bisbal i els Montgrins. Dijous, la Copla Amb so de dona reivindicarà la contribució de les dones a la creació per Copla i a la nit es viurà la proposta del baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal de Llobregat de fusió entre noves mirades musicals i la sonoritat tradicional catalana. El divendres la jornada la protagonitzarà l'actuació d'Obeses i la Copla Berga Jove.
20: Ens farà gaudir a molts, no?, tant la gent que estima el so de la copla com que la gent que no coneix aquest so i que potser s'hi acosta per primera vegada.
19: El festival Amb So de Cobla es clourà dissabte amb la festa final amb l'Orquestra Transmediterrània a l'Àgora del Passeig del Mar.

0: Moltes gràcies.
1: 5 minuts mal comptats i seran 4:45, moment per tota l'actualitat esportiva.
2: Esports.
1: Eduard Solà, bona tarda.
3: Bona tarda. El president del Barça, Joan Laporta, ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president blaugrana ha estat present a la signatura de contracte de l'estrem belga Jesse Visibu, que arriba del Bruges, que té 18 anys, que ha costat 8,5 milions d'euros i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, també ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I encara de l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Son declaraciones o portal digital norteamericano Sportico.
4: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
3: Pel que fa al Barça femení, aquest matí ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicolí. Prové del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un traspàs d'1,5 milions d'euros. Fins ara els fitxatges més cars havien estat el d'Eva Pejor i Kika Nazaret, tots dos per aproximadament 500,000 d'euros. Nicolí diu que fa realitat un somni.
5: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
6: Tu, Barcelona fans.
3: Nicolí, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aanst, de la portera nord-americana McKamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip marxarà aquest dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. Encara dos últims apunts més de futbol dels equips catalans de la segona divisió. El marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent de quin serà el seu futur. I el Sabadell estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística al Campionat d'Europa que s'està fent a París. Tió ha aconseguit 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoska, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze està per l'alemanya Clara Bleier amb 5 punts menys que Tió. Amb aquest or, Tió ha sumat la seva quarta medalla en aquest europeu, afegint-lo al bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Sentim les valoracions que ha fet Tió després d'aquesta medalla d'or.
7: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
3: Un apunt d'última hora de motociclisme. Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de Roses. Aquesta setmana reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió de l'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat que del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós i ja està treballant en una recuperació que de moment no té data de resolució. Pendents a hores d'ara de la quarta etapa del Tour de França femení amb la noruega Sigrid Hauset com a líder de la general després que ahir va guanyar la tercera etapa. Avui, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que arrenca a Gebre i acabarà a Dijon. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove. A la general, abans de començar l'etapa, és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. En bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana immediatament. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben ja amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom que ja ha sabut des de fa un dia que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. Mentrestant, a l'Ilerna Lleida, Albert Mateus no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent. I en handbol, el Barça ha renovat l'islandès Víctor Hallgrímsson fins al 2029.

0: Són 4:45. Com sempre a aquesta hora, repassem els principals titulars d'aquesta hora. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat entre els socis europeus amb Espanya, malgrat les crítiques generalitzades dels últims dies. I el govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70.000 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. Reivindica davant dels socis europeus la gestió que ha fet de la crisi i també referma el seu compromís amb el control de fronteres del sud d'Europa. El ministre de l'Interior qualifica de constructiva la reunió que ha mantingut amb els seus homòlegs de la Unió. I l'incendi de Sanet, que es manté actiu en una zona de molt difícil accés, fet que està complicant les tasques d'extinció. El foc no guanya terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo. I fins les 5 en punt, més notícies. El Consell de Garanties Estatutàries veu inconstitucional la llei catalana que limita la compra especulativa d'habitatge. L'òrgan consultiu creu que la norma, impulsada pels comuns i pactada amb el govern, vulnera el dret a la propietat i també a la llibertat d'empresa. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat avui una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana també més vigilància als Mossos i als agents rurals. I la Fira del Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió és arribar als 50.000 visitants. I en esports, Eduard Solà, què hi podem afegir?
1: Doncs que Joan Laporta, el president del Barça, ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president blaugrana ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Mentrestant, el club blaugrana també ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
0: I repassem també el temps. El Pla Inuncat està en fase d'alerta. Tarda de ruixats i tronades al Pirineu, per Pirineu, al prelitoral i també a les comarques de la Catalunya central, que poden ser fortes. Es pot repetir també alguna calamarsada o pedregada. La xafogor es mantindrà un dia més, sobretot prop del mar. Dos quarts i dos minuts de cinc. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta a la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades cap a Espanya d'una majoria dels seus socis europeus, liderats sobretot per Itàlia. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebrava que la situació a Ceuta estigui controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de Migració.
2: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
0: Brunner ha atribuït el que ha passat a Ceuta a les màfies i també ha evitat fer cap crítica cap al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
2: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
0: Doncs bé, el govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc i també assegura que ja n'han tornat 70.000. A la reunió amb els seus socis europeus, el ministre de l'Interior ha defensat la gestió de la crisi i ha assegurat que tots els estats l'han elogiat i s'han solidaritzat amb el govern espanyol. Fernando Grande Marlaska insisteix que no van rebre cap avís ni del CNI ni del Marroc sobre l'entrada massiva de migrants. Paula Brujats.
3: El govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez. Fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
4: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
3: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
4: No me ha dicho que lo vaya a levantar. Espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
3: No hi va haver cap avís previ ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni tampoc de cap altre país d'aquesta possible arribada massiva.
4: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
3: I Marlaska desmenteix la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Tot i això, ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per haver ajudat a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
0: El govern de Pedro Sánchez destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, ha fet aquest anunci i ha demanat també solidaritat de totes les comunitats autònomes, i és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida dels menors que van arribar la setmana passada a Ceuta.
5: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Demana a l'executiu de Sánchez que assumeixi la gestió dels menors.
6: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
0: I d'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha denunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais de detenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna d'aquests menors.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nova nit d'atacs ucraïnesos contra Wildberries, l'Amazon rus. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha matat 5 persones i una desena més també han resultat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des de l'inici de la guerra, en un estiu que també s'ha convertit ja en el més mortífer per als civils russos i ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies.
8: Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txekhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
9: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
8: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
7: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sanet continua de moment actiu en un terreny molt complicat que està dificultant les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que un canvi de temps encara pugui revifar-lo. Per això demanen als excursionistes que no s'apropin a la zona de l'incendi. Des de Sanet, a l'Alta Ribagorça, Joaquim Albalate.
10: L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
11: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat que aquells sectors tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
10: Encara hi ha la por, però que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames tal com va passar el cap de setmana. Això en un foc que ha tingut els veïns amb l'ai al cor. Maria José Herta és l'alcaldessa de Vilaller.
12: Molt preocupats, no dormint, moltes nits amb l'ai esperant resultats i veiem, observant a cada moment, perquè també hi havia aquí un campament base que s'observava cada minut i la veritat que ens hem sentit molt recolzats.
10: Els bombers han demanat als excursionistes que evitin aquesta zona i, de fet, al Parc Nacional d'Aigües Tortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap aquí. Els bombers treballen en aquest foc amb dos mitjans aeris perquè el terreny fa impossible que puguin desplegar efectius terrestres.
0: I una informació que us avançàvem al sumari: la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge, que s'està tramitant al Parlament, vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals de l'Estatut i la Constitució. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres després que Junts i el Partit Popular demanessin l'opinió de l'òrgan consultiu. La llei proposició impulsada pels comuns i pactada amb el govern del PSC planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona també la compra al fet que l'immoble sigui per viure i no per fer-hi negoci. El Consell de Garanties Estatutàries també qüestiona en aquesta llei que es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris sense donar opció als ens locals a participar en el debat. Des del govern, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que buscaran totes les vies legals per protegir el dret a l'habitatge. La diputada dels comuns, Susana Segovia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3CAT Info.
13: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: La diputada de Junts, Judit Torronjo, ha celebrat que el Consell de Garanties Estatutàries els hagi donat la raó després de certificar que la llei vulnera el dret a la propietat privada, també l'herència, la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica.
14: És una llei que vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt clara, de forma molt contundent.
0: El Partit Popular de Catalunya ha advertit que portarà la llei al Tribunal Constitucional si no es fa cas al Consell de Garanties Estatutàries. Recordem que el dictamen d'aquest òrgan jurídic no és vinculant i la previsió és que el Parlament aprovi la llei per limitar la compra especulativa al mes d'octubre. I per cert que l'IBEX 35 supera per primer cop a la història els 20.000 punts. La contenció en el preu del petroli ha relaxat els mercats i els bons resultats empresarials i la distensió en el conflicte a l'Orient Mitjà han ajudat a fer escala la borsa. Avui també s'apropen a rècords històrics els índexs bursaris DAX d'Alemanya i el CAC de França. I a casa nostra ja es poden demanar les ajudes del Pla Auto Plus per comprar vehicles elèctrics o híbrids de forma telemàtica. El govern pot arribar a finançar fins a 4.500 euros per cotxe. El nou programa Auto Plus substitueix, doncs, el Pla Moves 3, que hi havia fins ara, i dona més bonificacions per als vehicles que siguin més elèctrics, més econòmics i de fabricació europea. Els ajuts funcionaran de la mateixa manera que ho feien, però fins ara, el Pla Moves 3, i els compradors hauran de pagar primer l'import total del vehicle i després faran els tràmits per obtenir la subvenció. El pla està dirigit a particulars, autònoms, també pimes. Les subvencions es poden demanar directament a la web que ha habilitat el govern espanyol. I també us expliquem que hi ha un nou retard en la posada en marxa del pla del parc solar flotant més gran de Catalunya, instal·lat en una base de reg del canal Segarra-Garrigues al Fes, al Segrià. Fa mesos que està acabat, però Endesa encara no l'ha connectat a la xarxa i el regal regants es queixen que no poden amortitzar aquesta inversió. Lleida, Estela Busoms.
15: Estem parlant d'una superfície d'una hectàrea de plaques solars instal·lades sobre uns matalassos d'aire que floten a l'aigua de la bassa de Rec. L'estiu passat, el Departament de Territori ja va obligar a ajornar el muntatge del parc per no perjudicar la cria d'espècies d'ocells protegides. Des de la primavera, la planta està acabada, però ara falta que Endesa s'hi desplaci per connectar-la a la xarxa i que la comunitat de regants en pugui treure rendiment. Un retard que lamenta el president Josep Maria Jové.
16: Nosaltres demanem a Endesa que s'hi llegi els tràmits per poder tirar endavant. Cada dia que no produïm, doncs això és una pèrdua que tenim. Hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa 2 anys ja vam començar bé. Fa 1 any i mig ja podria estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
15: Jové lamenta les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es planteja justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El del FES és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les basses del Canó, al Segrià i a Oliola, a la Noguera, amb una inversió total que supera els 3 milions d'euros.
0: 3:45.
7: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
17: Aquesta tarda poden caure ruixats localment forts. Això pot passar al Pirineu, Prepirineu Oriental, també a la Catalunya Central i al prelitoral. Algunes comarques estan en perill alt. És el Berguedà, Ripollès, Osona, Lluçanès, Moianès, també la Garrotxa, l'àrea del Bages, el Vallès Occidental, l'Anoia, la Conca de Barberà i també el Priorat. Aquí és on hi ha més possibilitats i en altres comarques el perill és moderat. Localment pot haver-hi algun fenomen de temps violent, fortes ratxes de vent i també pedra superior a una mida, un diàmetre de 2 centímetres. Ahir ja va passar, per exemple, a Solsona mateix, en alguns moments que hi ha pedres de fins a 5 centímetres. Tota una bestiesa. Pel que fa a la temperatura, l'ambient és calorós. Avui màximes que en alguns casos poden arribar als 37-38. Ja s'ha arribat als 38 a Vinebre. L'ambient és humit, especialment cap a la costa, no tot arreu. Per exemple, cap a l'Alt Empordà ha entrat una mica de vent del nord i allà baixa la sensació d'humitat. Demà, matí tranquil, tarda, amb algun ruixat, alguna tempesta, al Pirineu, Prepirineu i al Massís del Port.
7: 3K Info. Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai. Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci, que no és mai bon senyal. Esdevenir un viatge a la mort. És un malson, és com ara ser enterrat bé. Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
0: Info. 3:02:05. Més qüestions. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat avui una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés als vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar també les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
18: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
19: Evidentment, continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
18: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: I no deixem Palamós perquè l'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, suma també una tercera parada, precisament a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions entre el 12 i el 30 d'agost, amb prop de 19.500 butaques disponibles. Clàudia Roses.
20: Enguany l'espectacle bat el rècord de participació, 29 artistes de 8 països diferents. Hi haurà malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos, entre d'altres. El plat fort seran els trapezistes nord-americans Flying Caballero, guardonats al prestigiós Festival de Monte Carlo i capaços d'oferir el quadruple salt mortal en una mateixa representació. Nits de Circ aposta per trencar amb el format mític de la carpa vermella i blanca. Així ho ha explicat el director Genís Matabosc.
21: És un circ d'altíssima qualitat que es fa sota els estrels, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
20: Amb les entrades de la gira ja gairebé exaurides, la producció ha decidit sumar una darrera funció a Palamós, que serà el 30 d'agost.
0: I la Fira de Camp Català Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui, arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
22: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
23: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí, i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí, perquè voldríem que aquesta es convertís en l'essència de la terra.
22: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
24: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborats i avui presentem tot un seguit d'elaborats amb tomàquet que hem fet nous aquest any.
25: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
22: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
0: El Festival Casals, al Conflent, celebra enguany els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals el que el va crear l'any 1950, quan estava refugiat, doncs, a Prada. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
26: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement, dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
27: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
26: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
28: Hi ha moltes feines, es té que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple.
26: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
0: I per cert, el Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora de Reggaeton Beach Festival per aplicar clàusules abusives als assistents i també l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com, per exemple, no deixar entrar menjar o beguda de fora i també cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte. Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió de la venda d'entrades i limitar la devolució del saldo de les pulseres que El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat aquesta mesura i ha demanat que s'extengui també a d'altres festivals, com per exemple el Primavera Sound o el Sonar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
29: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
0: El Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris de tot l'estat, va anunciar el mes de juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca per la seva situació financera. Per això Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai.
1: Ei, Barbé, puc anar a casa teva aquesta nit?
2: Esclar!
0: La pel·lícula Barbie es podria quedar sense seqüela perquè els productors de Warner no estarien disposats a pagar els sous que demanen els dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling. En el cas de Ryan Gosling, seria d'uns 20 milions de dòlars per tornar a fer de Ken, interpretació que li va mereixer la nominació a l'Oscar. En la primera entrega va cobrar 12,5 milions de dòlars. La xifra de Margot Robbie, de moment, no ha transcendit, però estaria, doncs, en un barem semblant. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie, dirigida per Greta Gerwig, es va convertir en èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivells mundials. Si les negociacions no es desencallen abans del mes de desembre, Warner perdrà, doncs, els drets cinematogràfics de Barbie que tornaran a Mattel, l'empresa fabricant de la nina famosa.
3: Esports.
0: Eduard Solà, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda. Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visibu, que arriba del Bruges, que té 18 anys, que ha costat 8 milions i mig d'euros i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. Encara de l'actualitat del primer equip del Barça masculí, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
5: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
4: Pel que fa al Barça femení, aquest matí ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicoli. Prové del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un traspàs d'un milió i mig d'euros. Fins ara els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Pejor i Kika Nazaret, amb dos per aproximadament mig milió d'euros. Nicoli, quan ha arribat, ha dit que feia en realitat un somni.
6: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
4: Nicoli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes de cara a la pròxima temporada, després de les arribades de la central neerlandesa Van Aston, de la portera nord-americana McKamey i del retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. Encara dos últims apunts de futbol dels equips catalans de la segona divisió A. El marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur. Mentrestant, el Sabadell estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González. Medalla d'or per a Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística al Campionat d'Europa de natació que s'està fent a París. Thió ha aconseguit 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'endú la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze està per l'alemanya Clara Veleyer amb 5 punts menys que Thió. Amb aquest or, Thió ha sumat la seva quarta medalla en aquest europeu de natació, afegint-lo al bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates. Dissabte, en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions que ha fet d'aquest or la mateixa Iris Thió.
8: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
4: Parlem ara de motociclisme. Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de Roses. Aquesta setmana es reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de Gran Bretanya, com dèiem, al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió a l'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós i ja està treballant en una recuperació que de moment no té data de resolució. Pendents també aquesta hora de la quarta etapa del Tour femení amb la noruega Sigrid Hausen, que ha sortit com a líder de la general després que hi va guanyar la tercera etapa. Avui aquesta contrarrellotge individual de 21 quilòmetres arrenca a Gebre i acaba a Dijon. La catalana Paula Blasi l'ha començat encara amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: En bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurik Azusa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa un dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Stein, provinent del Manresa. Per la seva part, l'Hilerna Lleida, Albert Mateus, no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent. En handbol, el Barça ha renovat el porter islandès Víctor Hallgrímsson.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 5. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, malgrat les crítiques generalitzades dels últims dies. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta. El govern espanyol demana la solidaritat de totes les comunitats autònomes. El Partit Popular, però, no s'hi posa bé i adverteix que és l'executiu de Sánchez qui s'ha d'ocupar d'aquests menors. L'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, es manté actiu en una zona de molt difícil accés, cosa que complica les tasques d'extinció. El foc no guanya terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo. Els Estats Units asseguren que entre avui i demà pot arribar a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz, ho ha pensat el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent. Immediatament, el preu del petroli ha començat a caure gairebé un 4%. L'ocupació al juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social amb l'impuls de la regularització d'immigrants. Per contra, l'atur puja un 2,5% respecte al mes passat. La vaga del servei de terra a l'aeroport del Prat obliga a cancel·lar almenys una vintena de vols i provoca problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force fan vaga indefinida per protestar contra la falta de personal i la sobrecàrrega de feina. El Ministeri de Consum imposa una multa de 320.000 euros a la promotora del Reggaeton Beach Festival per pràctiques abusives com prohibir entrar a menjar i beguda de fora o cobrar per tornar a entrar al recinte. L'Associació de Consumidors Facua celebra la sanció i reclama que s'estengui també a altres festivals.
2: Esports.
4: Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president blaugrana està present a la signatura de contracte de l'estrany belga Jesse Visibu, que arriba del Bruges, que té 18 anys, que ha costat 8 milions i mig d'euros i ha firmat per 5 temporades. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística a l'Europeu de París. És la quarta medalla de la catalana després del bronze en solo lliure i dues plates en el duet lliure i en el duet mix lliure. I Pol Espargaró, en motociclisme, substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió d'un mes d'un any del pilot de roses.
3: Pel que fa al temps, tarda de forta inestabilitat. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya central i al Pirineu oriental, amb possibilitat, atenció, de pedra i també de fortes ventades. A la resta del país, més sol que no pas núvols. La calor ha estat molt intensa al Priorat avui, amb màximes de fins a 39 graus.
2: 3CAT Info.
3: Ara passen poc més de 3 minuts de les 5 de la tarda. Aquesta hora us informa Eloi Barrera. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta a la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades a Espanya d'una majoria de socis europeus encapçalats per Itàlia. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebrava que la situació a Ceuta comenci a estar ja controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de migració.
7: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
3: Brunner ha atribuït el que ha passat a Ceuta a les màfies i ha evitat clarament fer cap crítica al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
7: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
3: Mentrestant, el govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones des del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. A la reunió amb els seus socis europeus, el ministre de l'Interior ha defensat la gestió de la crisi i ha assegurat que tots els estats l'han

0: y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
1: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
0: No me ha dicho que lo vaya a levantar. Espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
1: No hi va haver cap avís previ ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni tampoc de cap altre país d'aquesta possible arribada massiva.
0: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
1: I Marlaska desmenteix la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Tot i això, ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per haver ajudat a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
2: Gràcies, Paula. I el govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes. I és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida d'aquests menors que van arribar la setmana passada a Ceuta.
3: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
2: Doncs el secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé, insisteix a responsabilitzar el govern espanyol d'aquest escenari. Demana a l'executiu de Sánchez que assumeixi la gestió d'aquests menors.
4: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
2: D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats.
5: 3Cat Info.
2: 17 morts en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvament Marítim continua rastrejant la zona. El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per les illes. Aquesta ruta, que surt d'Algèria, s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya. Informa des de Palma, Caterina Carmany.
6: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de Salvament Marítim, José Ramón Crespí.
7: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
6: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
8: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets, i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrània també n'és responsable.
6: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
2: Mirem ara cap al Pirineu, perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i és en un terreny molt complicat, cosa que dificulta les tasques d'extinció. De fet, el foc no avança, però els bombers temen que un canvi de temps pugui revifar-lo. Per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona de l'incendi. Anem justament cap allà, des de Sanet, amb el Joaquim Albalate.
9: L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
10: Tot el que són les parts altes, les zones zona més límit de l'incendi evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat amb que aquells sectors tinguin una evolució

0: favorable i centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
1: Encara hi ha la por, però que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames tal com va passar el cap de setmana. Això en un foc que ha tingut els veïns amb l'ai al cor. Maria José Herta és l'alcaldessa de Vilaller.
2: Molt preocupats, no dormint, moltes nits amb l'ai esperant resultats i veiem, observant a cada moment, perquè també hi havia aquí un campament base que s'observava cada minut i la veritat que ens hem sentit molt recolzats.
1: Els bombers han demanat als excursionistes que evitin aquesta zona i, de fet, al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap aquí. Els bombers treballen en aquest foc amb dos mitjans aeris perquè el terreny fa impossible que puguin desplegar efectius terrestres.
3: Gràcies, Joaquim. I justament per culpa de l'alt risc d'incendi, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi, el 12 d'agost. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
5: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
4: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa.
5: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i, per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
4: Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: D'aquí 3 minuts serà un quart de 6 de la tarda. Els Estats Units diuen que és possible que entre avui i demà s'arribi un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, a la cadena CNBC.
7: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
3: Immediatament després d'aquestes declaracions, el preu del petroli ha començat a baixar. Hores d'ara ha descendit prop d'un 4%, fins als $77 al barril de Brent. És l'últim episodi enmig de la confusió sobre les converses de pau entre els dos països. Trump, el president nord-americà, continua mantenint que les negociacions han començat en contra de la postura del règim de Teheran. Un dels països mediadors, Qatar, diu que hi ha contactes entre les parts. Així ho assegurava el portaveu del Ministeri de Defensa.
8: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
3: I tenim també l'atenció posada en un altre conflicte internacional, en aquest cas a Ucraïna, on aquesta passada nit hi ha hagut nous atacs dels drons ucraïnesos contra l'empresa Wildberries, que seria l'equivalent a l'Amazon rus. Un dels drons, que es dirigia cap als magatzems d'aquesta empresa a Moscou, ha matat 5 persones i una desena més han resultat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió des de la capital, contra la regió de la capital des que va començar la guerra. Ens informa des de Moscou la Cristina Solias.
9: Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
10: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
9: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron, abatut per les defenses aèries, es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
6: El temps.
3: A un quart de 6, la crònica amb el Néstor Gómez.
11: Tarda de forta inestabilitat amb ruixats que ja han descarregat

0: carregat amb força a punts de les muntanyes de Prades i a l'entorn de l'Anoia. Destaquem, per exemple, a les muntanyes de Prades al voltant dels 20-30 litres per metre quadrat, a Sant Martí de Tous 21 litres, o també al Carme 16 litres per metre quadrat. Continua la forta inestabilitat. Això ens fa parlar de ruixats que poden ser localment intensos a punts del Pirineu Oriental, Catalunya Central i a qualsevol punt del prelitoral. I atenció, perquè poden anar acompanyats també de calamarsa i de pedra. A banda d'aquesta forta inestabilitat que esperem avui i que no es repetirà de cara a demà, avui parlem també d'aquesta pujada forta de les temperatures que hi ha hagut cap al sector del Priorat i també cap a les Terres de l'Ebre. Per exemple, al sector del Pantà de Riba-roja, 39 graus de temperatura. Vinebre, 39 graus de temperatura màxima. A Cardona, 37 graus, hi ha punts de la Catalunya Central. I a Espolla, també 37 graus. Ambient càlid, doncs, el que tenim allà on no han crescut les nuvolades, allà on els núvols no han tapat el sol, perquè déu-n'hi-do la calor que fa, sobretot a punts de l'interior. De cara a demà, temps similar al d'avui, però més tranquil. Tant al matí com a la tarda seran assolellats, i sí que demà a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu, però seran de molta menor importància que no pas els d'avui. Demà les temperatures més altes, també al voltant dels 36, 37 o com a màxim 38 graus.
1: Gràcies, Néstor. Per cert, en aquest context de temperatures altes, us expliquem que els professionals d'atenció primària han atès 328 casos relacionats amb efectes derivats de la calor només aquesta última setmana. Principalment, els motius eren insolacions o cops de calor. Salut també ha registrat un centenar d'urgències i una vintena d'ingressos hospitalaris, en aquest cas, sobretot per deshidratació. En global, són unes xifres que van una mica a la baixa si les comparem amb els registres de les dues últimes setmanes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'ocupació al juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, cosa habitual a l'inici de l'estiu per la finalització de molts contractes. L'atur, doncs, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, com destaca des de la patronal Pimec el seu secretari general, Josep Ginesta.
3: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
1: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina interior i que inclou, esclar, alguns d'aquests nouvinguts. Comissions Obreres i la UGT demanen al govern més recursos pel servei d'ocupació perquè pugui atendre aquests immigrants que els propers mesos aniran aconseguint la regularització. I mentrestant, a l'aeroport del Prat, a Barcelona, la vaga indefinida dels serveis de terra ha obligat a cancel·lar, de moment, una vintena de vols, però també ha afegit molts problemes als passatgers amb les seves maletes, amb el seu equipatge. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
4: Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
5: Hem estat controlant el vol, no tampoc ens han dit res, i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
4: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
6: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
4: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
1: Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda. La llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge, que s'està tramitant al Parlament, vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals, tant de l'Estatut com de la Constitució. Això és el que adverteix el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres, després que Junts i el PP demanessin l'opinió d'aquest

0: òrgan consultiu. La proposició de llei planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i també condiciona la compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no per fer-hi negoci. El Consell de Garanties també qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar terminis sense donar opció als ens locals a participar-hi. Des del govern, la consellera Sílvia Paneque assegura que buscaran totes les vies legals per protegir el dret a l'habitatge. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: La diputada de Junts, Judit Toronjo, ha celebrat que el Consell de Garanties els hagi donat la raó després de certificar que la llei vulnera el dret a la propietat privada, l'herència, la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica.
2: És una llei que vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt clara, de forma molt contundent.
0: I el Partit Popular de Catalunya ha advertit que portarà la llei al Tribunal Constitucional si no es fa cas al Consell de Garanties Estatutàries.
3: 3Cat Info.
0: Llum verd perquè la cadena de supermercats Bonpreu comenci les obres del seu nou centre logístic al polígon Logis Montblanc, a la Conca de Barberà. L'Ajuntament li ha atorgat la llicència d'obres per abordar la primera fase dels treballs, que tenen un pressupost de 34 milions d'euros. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Les obres podrien començar aquest mateix mes d'agost. En aquesta primera fase està prevista la construcció de 2 magatzems per a productes secs i frescos. En total, ocuparan una superfície d'uns 40.000 metres quadrats. L'objectiu és que el nou centre logístic entri en funcionament durant el primer semestre de l'any 2028 i que sigui la plataforma de referència de Bonpreu per distribuir el Camp de Tarragona a les Terres de l'Ebre i Ponent. Es tracta de la primera empresa que començarà a treballar al nou polígon Logis Montblanc. L'alcalde Marc Vinya confia que sigui un reclam per a altres empreses.
5: Bonpreu serà l'empresa tractora d'aquest polígon. N'estem segur que això serà un efecte crida. Per tant, dinamització econòmica, nous llocs de treball i diversificació de l'economia. Doncs encara, si Montblanc és industrial, doncs encara serà una mica més, però també cap a la banda de serveis, cap a la banda de logística.
4: La llicència d'obres ha suposat un ingrés d'1,5 milions d'euros a les arques municipals que es destinaran a sanejar les finances de l'Ajuntament, a més d'altres inversions encara per definir.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les, aquestes clàusules. La sanció, arran d'una denúncia de l'associació Facua, castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda o cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte. Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades i limitar la devolució del saldo d'aquestes pulseres que es fan servir per pagar les begudes o el menjar, les pulseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat la mesura i ha demanat que s'estengui a altres festivals com el Primavera Sound o el Sonar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
0: El Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris de l'Estat, va anunciar el juny que cancel·lava tots els concerts que tenia previstos aquesta temporada a Barcelona, Madrid i Mallorca per la seva situació financera. I d'un festival musical polèmic, com aquest que us explicàvem ara, a un altre de clàssic i consolidat. És el festival Casals, que es fa al Conflent i que celebra aquest any els 150 anys el violoncel·lista del Vendrell. Va ser, de fet, el mateix Pau Casals, qui el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Parada. Informa des de Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
7: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement dedicada al seu instrument, el violoncel. Noël i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
8: Qui és per la gent avui en dia, Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
7: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
9: Hi ha moltes feines, es té que ser molt poliverent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple.
7: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
0: Esports. Eduard Solà, bona tarda.
10: Hola, què tal? Bona tarda. Caroline Nicolli és oficialment ja nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City. El Barça ha pagat al voltant €1.5 milions d'euros pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del club. El Barça ha fet oficial fa uns minuts que Nicolli ha firmat fins al 2030. La brasilera ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
11: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: Tu, Barcelona fans.
10: Nicolli és la quarta incorporació de les blaugranes. Després de les arribades de la central neerlandesa Van Aston, la portera nord-americana McKamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça està present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visibu, que arriba del Bruges, que té 18 anys, que ha costat €8.5 milions d'euros i que ha firmat per 5 temporades, fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I encara de l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com ara el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions de Ferran Torres al portal digital nord-americà Sportico.
13: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
10: I encara dos últims apunts de futbol dels equips catalans de segona. El marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur. Mentrestant, el Sabadell estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González.
3: Trescat Info.
10: Medalla d'or per a Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística al Campionat d'Europa de natació que s'està fent a París. Thió ha aconseguit 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleier amb 5 punts menys que Thió. Amb aquest or, Iris Thió ha sumat la seva quarta medalla en aquest europeu, afegint-lo al bronze d'ahir en el solo lliure i a les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions que ha fet Iris Thió després d'aquesta medalla d'or.
14: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
10: Parlem ara de motociclisme. Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de Roses. Aquesta setmana es reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió de l'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós i ja està treballant en una recuperació que de moment no té data de resolució. Pendents en ciclisme de la quarta etapa del Tour de França femení amb la noruega Sigrid Hauxed com a líder de la general després que ahir va guanyar la tercera etapa. Avui aquesta contrarrellotge individual es fa de 21 quilòmetres que arrenca a Gavray i acabarà a Dijon. També participa la catalana Paula Blasi, que ha sortit d'aquesta etapa amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove d'aquest Tour femení.
0: Dos quarts de sis de la tarda. A 3CAT Info, aquesta hora, us destaquem que Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, tot i les crítiques generalitzades dels últims dies. Estem pendents també d'aquesta vaga del servei de terra a l'aeroport del Prat, que obliga a cancel·lar, de moment, una vintena de vols, però també ha provocat molts problemes amb l'equipatge a diversos passatgers. Els treballadors de l'empresa Ground Force fan vaga indefinida, protesten contra la falta de personal i per la sobrecàrrega, diuen, de feina. I ara els Estats Units asseguren que entre avui i demà mateix es podria arribar a un acord amb l'Iran per reobrir de nou l'estret d'Hormuz. Ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà i de seguida que s'ha fet aquest anunci el preu del petroli ha començat a caure gairebé un 4%. A partir d'ara també us explicarem que l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat definitivament el carnet de Junts per Catalunya, un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu, diu Giró, per discrepàncies amb l'estratègia política del partit. I avui arrenca la desena edició del festival Amb So de Cobla. Serà a Palamós i començarà amb un concert molt especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya que reunirà un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran també Obeses, amb la Cobla Berga Jove, o Amb So de Dona, una programació que reivindica la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. En esports, què destaques, Eduard Solà?
10: Doncs que Carolyn Nicoli és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys, ve del Manchester City. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del club. El Barça ha fet oficial fa uns minuts que Nicoli ha firmat fins al 2030.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda de molta inestabilitat. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya

0: Central i el Pirineu Oriental.
1: 1030.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda de molta inestabilitat. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya Central i al Pirineu Oriental.
1: 1030.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda de molta inestabilitat. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya Central i al Pirineu Oriental.
1: 1030.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda de molta inestabilitat. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya Central i al Pirineu Oriental.
1: 1030.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda de molta inestabilitat. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya

0: Central i el Pirineu Oriental.
1: 1030.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda de molta inestabilitat. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya Central i al Pirineu Oriental.
1: 1030.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda de molta inestabilitat. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya Central. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya Central i al Pirineu Oriental. De molta inestabilitat. Esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya Central i al Pirineu Oriental. Amb possibilitat
2: de... El Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Tot i això, ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per haver ajudat a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
0: Gràcies, Paula. Anem ara cap a l'aeroport del Prat.
3: 3CAT Info.
0: A l'aeroport del Prat, la vaga indefinida dels serveis de terra ha obligat a cancel·lar de moment una vintena de vols. També ha provocat problemes greus amb les maletes de molts passatgers. Tot respon a aquesta vaga, a aquesta protesta que estan fent els treballadors de l'empresa Ground Force. Es queixen de falta de personal i també de sobrecàrrega de feina. Recordem que aquesta companyia dona servei a moltes companyies que operen a les principals terminals de l'aeroport, a la T1 i la T2, com per exemple Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. Per això aquesta vaga, aquesta protesta està tenint tanta repercussió i tantes conseqüències sobre els passatgers que viatgen aquests dies a començaments d'agost. Anem, doncs, com dèiem, cap a l'aeroport del Prat amb el Jordi Canal.
4: Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
5: Hem estat controlant el vol, no, tampoc ens han dit res, i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
4: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
6: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
4: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
0: Ara són 2:15 de 6 de la tarda. Els Estats Units diuen que és possible que entre avui i demà s'arribi a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir així la lliure circulació de vaixells comercials. Ho ha avançat fa una estona el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent a la cadena CNBC.
7: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: Doncs sembla que els mercats han donat credibilitat a aquest anunci perquè just després de les declaracions del secretari del Tresor, el preu del petroli ha començat a baixar. Hores d'ara ja ha caigut un 4%, fins als $77 al barril de Brent. Aquest és l'últim episodi enmig de la confusió sobre les converses de pau entre els dos països. El president dels Estats Units, Donald Trump, continua mantenint que sí, que les negociacions han començat, però el règim de Teheran diu que no. Un dels països mediadors, Qatar, diu que sí, que hi ha contactes entre les parts. Almenys ho assegurava el portaveu del Ministeri de Defensa.
8: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
0: Però la veritat és que sobre el terreny segueixen els atacs a la zona. Aquesta nit passada, un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell de mercaderies amb bandera de Libèria, prop de la costa d'Oman, a l'estret d'Hormuz. D'altra banda, els rebels hutis, que estan alineats amb l'Iran, han atacat un objectiu a l'Aràbia Saudita. De tornada a casa nostra, nova baixa a Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat el carnet de militant un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció del partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. Oh, ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts per Catalunya. I el seu distanciament amb el partit de Carles Puigdemont ve de lluny. Va ser conseller d'Economia el 2021, amb Pere Aragonès com a president, i aleshores ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts del govern de coalició amb Esquerra. Al setembre de l'any passat, quan va renunciar a l'acte de diputat i als càrrecs que ocupava la direcció, Giró va justificar-ho per les discrepàncies amb el full de ruta del partit. Es queixava que la política sovint fos excessiva.

0: excessivament tàctica i que no es prioritzessin els interessos del país. Una de les últimes desavinences ha estat arran del nou model de finançament autonòmic. De fet, la setmana passada, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Giró va defensar la proposta d'Esquerra que ha pactat amb el govern espanyol i demanava a Junts que hi voti a favor.
1: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró, que ha avançat al Nació Digital, se suma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha volgut tancar la seva etapa política després que l'han amnistiat pel procés independentista. I el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la policia espanyola per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo perquè és cec. Els fets van passar el 29 de juliol, quan aquest diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera, a l'Alt Empordà. A més, segons el relat del diputat, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els correspon com a família nombrosa a l'hora d'expedir el carnet d'identitat. La denúncia, la qual ha tingut accés 3Cat Info, s'ha presentat davant la Fiscalia Provincial de Girona. El diputat de Junts demana que s'investigui l'agent policial pels delictes contra l'exercici de drets cívics, denegació discriminatòria d'una prestació, també contra la integritat moral i de falsedat documental.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com en locals privats. Concretament, volen posar la banya a la inspecció estricta de 200 clubs canàbics que hi ha a la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Sota el nom de Pla Druida, es volen atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
3: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa a la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
0: Pel que fa als clubs canàbics, estan també, com us dèiem, en el punt de mira. S'incrementaran les actuacions per via administrativa i penal, ho explica Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat.
4: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents, la legislació és la que és, tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre, això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguem fer, seguirem pressionant perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. I continua el degoteig de denúncies per la possible estafa d'una agència de viatges en línia. Els Mossos ja n'han recollit més de 30 i en podrien ser més perquè els afectats ja són més de 200 i alguns de fora de Catalunya. En un comunicat, la propietària d'aquesta agència de viatges lamenta la situació que s'ha generat i diu que treballarà per tornar els diners als clients. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
5: Els afectats són persones que pateixen pel viatge que han de fer les pròximes setmanes, però també persones que van contractar el viatge i que s'han adonat del frau quan havien de començar les vacances i no tenien bitllets ni per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
6: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
5: Afegia que hi ha diferents vies per actuar.
6: Hi ha una via penal, que és la que tothom sembla ser que a priori vol exercitar, però també, i crec que és la més raonable, és intentar anar per la via civil i reclamar per incompliment de contracte i que es retornin aquests imports. Una via directament contra el responsable de l'agència i si no pot ser front a l'assegurança, però clar, tampoc sabem si està donat d'alta com a activitats econòmiques o què ens podem trobar.
5: La propietària havia fundat l'empresa el 2011 i havia tingut una seu física a l'Escala, però fa anys que va tancar i ara només treballava en línia. Avui ha enviat un comunicat als afectats en què diu que problemes d'accés als turoperadors i de gestió li impedeixen continuar prestant serveis, afegeix però que vol afrontar la situació i treballar per gestionar el retorn dels diners.
7: We have failed to ensure we remain below 1.5.
2: A 3Cat Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
8: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. El temps.
0: A 3:45, la crònica amb Néstor Gómez.
11: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per la inestabilitat, per l'aparició de ruixats, tempestes que poden ser localment intenses, descarregar més de 20 litres en 30 minuts, en acompanyats de tempesta, i fins i tot no descartem que de calamar-se a punts del Pirineu Oriental, especialment al Ripollès Garrotxa, també a punts de la Catalunya Central, Osona i comarques veïnes, i a les zones del prelitoral. Atenció, perquè ja han descarregat, a primera hora de la tarda ho feia, cap a les muntanyes de Prades i cap a la comarca de l'Anoia i comarques veïnes, amb precipitacions que han arribat pràcticament a la trentena de litres a les muntanyes de Prades, a Sant Martí de Tous, 21 litres per metre quadrat. S'espera que continuïn actives aquestes tempestes fins a arribar al vespre, màxim primera hora de la nit. Després, un cop marxi el sol, es desfan les tempestes per falta d'energia i això ens donarà peu ja a un dimecres molt més tranquil, molt més plàcid, tot i que puguin aparèixer demà a la tarda algun ruixat, serà molt menys important que no pas el d'avui, amb unes temperatures similars. La tendència que les tempestes es mantinguin durant les tardes, sobretot concentrades al Pirineu, i les temperatures, a mesura que avanci la setmana, tendiran a quedar-se una miqueta més curtes.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Avui fa 120 anys del naufragi del Sirio, en què van morir prop de 300 persones. Està considerat el pitjor desastre de la navegació civil a l'estat espanyol. Coincidint amb aquesta efemèride, Cabo de Palos, a Cartagena, recorda les víctimes del que es coneix com el Titanic del Mediterrani. El Sirio era un transatlàntic que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava, sobretot, famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic, havia fet escala a Barcelona. Per això hi havia molts passatgers d'aquí de casa nostra. Luis Miguel Pérez, historiador i cronista de Cartagena.
12: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
0: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les illes Hormigues, davant el Cabo de Palos, a Múrcia, els pescadors de la zona es van mobilitzar per rescatar els passatgers i van salvar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a Espanya. Tot i això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors creuen que això és perquè la majoria de víctimes i passatgers eren famílies humils que, com dèiem, emigraven a Amèrica. Marta Hernández, una de les organitzadores d'aquest actes d'homenatge, explica l'objectiu.
13: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
0: L'acte que es fa avui a Cabo de Palos és el principal d'un programa commemoratiu que vol recuperar la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament oblidada durant més d'un segle. I encara sobre el món marítim, l'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat avui una denúncia a la policia local per vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius, fins on poden arribar i fins on poden passar. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balisses que es van destrossar la setmana passada i també demanen més vigilància a Mossos i agents rurals. Anem cap a Palamós. Fèlix Martín.
14: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
15: Evidentment, continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
14: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: Ara falten 10 minuts per les 6 de la tarda. El festival Amb So de Cobla, a Palamós, obre aquesta nit la desena edició i ho fa amb un concert molt especial on hi haurà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, però també un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.

0: Per la desena edició s'ha volgut fer una inauguració especial amb l'espectacle Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Aquesta proposta reunirà 130 músics i cantaires sobre l'escenari amb la Polifònica de Puig-reig. Comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i incorporarà màping i il·luminació escènica. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
1: En aquest concert inaugural hi trobem aquest homenatge al mar, però també hi trobem aquest esperit de fusió, no?, que funciona el que seria la música clàssica, tota la coral polifònica de Puig-reig, després tota una sèrie de cantants de renom del nostre territori, no?, que venen de disciplines diferents, no?, alguns més lírics, algun més del pop-rock, etcètera, etcètera, no? Per tant, és un concert fusió també amb uns arranjaments espectaculars, com sempre ens tenen acostumats la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, no?
2: Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén.
0: El festival portarà demà a l'Arbreda Municipal el 25è concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladasau amb la principal de la Bisbal i els Montgrins. Dijous, la Cobla amb so de dona reivindicarà la contribució de les dones a la creació per Cobla i a la nit es viurà la proposta del baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal de Llobregat de fusió entre noves mirades musicals i la sonoritat tradicional catalana. El divendres la jornada la protagonitzarà l'actuació d'Obeses i la Cobla Berga Jove.
1: Ens farà gaudir a molts, no?, tant la gent que estima el so de la cobla com que la gent que no coneix aquest so i que potser s'hi acosta per primera vegada.
0: El festival amb so de cobla es clourà dissabte amb la festa final amb l'orquestra transmediterrània a l'Àgora del Passeig del Mar.

0: Moltes gràcies!
1: I us expliquem ara que entra en funcionament el nou bus elèctric que connecta l'aparcament de la Farga amb l'aparcament de Cavallers. Això és a la Vall d'Avui, al Pirineu, a l'Alta Ribagorça. Es tracta d'una prova pilot per facilitar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i reduir el trànsit de vehicles privats en un d'aquests espais que és dels més visitats al Pirineu, on hi ha més afluència, sobretot ara a l'estiu. Informa des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
2: El nou bus elèctric de 34 places funcionarà cada dia fins al 23 d'agost, amb 6 expedicions d'anada i 6 de tornada. Per fer-ne ús, s'haurà de reservar plaça a través d'una aplicació. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de la Vall d'Avui, ha de servir per millorar la mobilitat d'un aparcament que rep més de 100.000 persones l'any. És la seva alcaldessa, Sònia Bruguera.
3: Cavallers sempre era una zona col·lapsada, una zona que a partir de les 10, 10 i mitja del matí quedava el pàrquing col·lapsat, per tant la gent ja no hi podia accedir, i vam pensar que ara, amb aquest bus elèctric, el que fem és donar-los una alternativa que puguin arribar a la zona de Cavallers, una de les entrades del Parc Nacional. No?
2: També ha de servir per millorar l'experiència del visitant al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tal com explica el seu director, Lluís Florit.
4: Dels 600.000 visitants que van tindre l'any passat, l'accés de la Ribera de Caldes és al voltant d'un 20%. Doncs d'aquesta manera, el fet de regular l'accés durant una franja horària ens permet que la visita sigui de més qualitat, que no hi hagi interferències a nivell de l'accés, accidents i ordenar més la visita.
2: La prova servirà per avaluar la resposta dels usuaris i l'impacte del servei, per tal de consolidar un model de mobilitat més sostenible i compatible amb la preservació d'aquest espai natural.
1: Gràcies, Pau. I del Pirineu baixem ara fins a la Plana de Lleida perquè hi ha un nou retard en la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya. Està instal·lat en una bassa de rec al canal Segarra-Garrigues a la comarca del Segrià. De fet, fa mesos que està acabat aquest parc solar, però encara no s'ha pogut connectar a la xarxa i els regants es queixen perquè no poden amortitzar la inversió. Lleida, Júlia Albacar.
5: Estem parlant d'una superfície d'una hectàrea de plaques solars instal·lades sobre uns matalassos d'aire que floten a l'aigua de la bassa de rec. L'estiu passat, el Departament de Territori ja va obligar a ajornar el muntatge del parc per no perjudicar la cria d'espècies de moixons protegits. Des de la primavera la planta està acabada, però ara falten enllestir alguns tràmits i permisos i encara no s'ha pogut connectar a la xarxa. Un retard que lamenta el president Josep Maria Jové.
6: Cada dia que no produïm, doncs això és una pèrdua que tenim. Hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podria estar produint i per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
5: Jové lamenta les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases del Canó, al Segrià i a Oliola, a la Noguera, amb una inversió total que supera els 3 milions d'euros.
1: Esports. Fins al punt de les 6 amb Eduard Solà. Bona tarda.
7: Bona tarda. Carolyn Micoli és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City. El Barça ha pagat al voltant €1.5 milions pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del club. El Barça ha fet oficial fa una estona que Micoli ha firmat fins al 2030. La brasilera ha arribat aquest matí a Barcelona i en aquest moment ha dit que feia en realitat un somni.
8: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
7: Micoli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes. Després de les arribades de la central neerlandesa Van Aston, de la portera nord-americana McKamey i del retorn de la defensora catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visibu, que arriba del Bruges, que té 18 anys, que ha costat €8.5 milions i que ha firmat per 5 temporades. Ha firmat, per tant, fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I encara de l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com ara el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
9: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
7: I encara dos últims apunts de futbol dels equips catalans de la segona divisió. El marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur. I el Sabadell, per la seva part, estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González. En natació artística, Iris Tió ha guanyat avui les dues medalles més al Campionat d'Europa de natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en el solo tècnic i a la tarda, la plata en l'equip tècnic, on també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lulú Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. Com dèiem, al matí, Iris Tió ha guanyat l'or en el solo tècnic femení amb 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze està per l'alemanya Clara Bleier amb 5 punts menys que Tió. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles en aquest europeu. La d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates dissabte en el duel lliure i en el duel lliure mixt. Sentim les valoracions que ha fet Tió després de l'or d'avui.
0: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
7: Parlem ara de motociclisme. Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de Roses. Aquesta setmana es reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Espargaró, la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Maverick Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió a l'espatlla esquerra. El pilot empordanès ha explicat en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós i ja està treballant en una recuperació que de moment no té data de resolució. A pendents del final de la quarta etapa del Tour de França femení, on la noruega Sigrid Hauset és la líder de la general després que ahir va guanyar la tercera etapa. S'està fent aquesta contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que ha arrencat a Gevry i ha acabat i acabarà d'aquí un minut a Dijon.
10: Trescat Info.
7: En bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Blaugrana. Segons ha pogut saber Trescat Info, els dos assistents que arribaran amb el nou entrenador són el croat Jurica Zuza i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut des de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. Per la seva part, l'Hilerna Lleida, Albert Mateus, no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent. I en handbol, el Barça ha renovat l'islandès Víctor Hallgrímsson fins al 2029. És una renovació per dues temporades d'un porter que té 26 anys i que ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça en una sola temporada.
10: Trescat Info.
11: Les 6 en punt. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre eleva fins a 72.000 el nombre de persones que van creuar la frontera i assegura que 70.000 ja han retornat. La Unió Europea ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. I el govern espanyol anuncia una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per gestionar l'atenció dels menors que van entrar a Ceuta en l'última crisi migratòria. La ministra Elma Saiz demana responsabilitat als governs autonòmics presidits pel Partit Popular. 15.000 persones han mort després de passar 15 dies a la deriva en una pastera que volia arribar a les Illes Balears. Els dos supervivents de l'embarcació han estat rescatats avui al sud-oest de Mallorca. El govern s'obre a canviar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatges després de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu considera que la proposta dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Els Estats Units asseguren que entre avui i demà pot arribar un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent. Immediatament, el preu del petroli ha començat a caure gairebé un 4%. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça es manté actiu en una zona de molt difícil accés, fet que està complicant les tasques d'extinció. El foc no guanya terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo. I la vaga del servei de terra de l'aeroport del Prat obliga a cancel·lar almenys una vintena de vols i provoca problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force fan vaga indefinida per protestar contra la falta de personal i també la sobrecàrrega de feina.
10: Esports.
7: Caroline Nicoli és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera de 26 anys ve del City i ha firmat fins al 2030. El Barça ha pagat al voltant €1.5 milions pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del club. També el Barça. Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia i ho ha fet a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El club blaugrana ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax per una temporada. Iris Tio ha guanyat avui dues medalles més a l'europeu de natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en el solo tècnic, i a la tarda, la plata, l'equip tècnic, on també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís.
11: I ens falta el temps. Tarda de forta inestabilitat. S'esperen ruixats localment intensos al prelitoral, també a la Catalunya central i al Pirineu oriental, amb possibilitat de pedra i forta ventada. A la resta del país, més sol, amb nuvolades, i la calor ha estat molt intensa al Priorat, amb màximes de 39 graus.
10: Trescat Info.
11: 8 i 3 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
10: Trescat Info. Trescat Info.
11: El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. A la reunió amb els seus socis europeus, el ministre de l'Interior ha defensat la gestió de la crisi i també ha assegurat que tots els estats l'han elogiat, també que s'han solidaritzat amb el govern espanyol. Fernando Grande Marlaska insisteix que no van rebre cap avís ni del CNI, tampoc del Marroc, sobre l'entrada massiva dels migrants. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
12: El govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez. Fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
13: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
12: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
13: No me ha dicho que lo vaya a levantar. Espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
12: No hi va haver cap avís previ ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni tampoc de cap altre país d'aquesta possible arribada massiva.
13: No hubo ningún informe y tendré que utilizar

0: La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebrava que la situació a Ceuta estigui ara controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de Migració.
1: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
0: Brunner també ha atribuït el que ha passat de Ceuta a les màfies i ha evitat fer cap crítica cap al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
1: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
0: El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Said, ha fet aquest anunci i ha demanat també la solidaritat de totes les comunitats autònomes. I és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida dels menors que van arribar la setmana passada a Ceuta.
2: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Demana l'executiu de Sánchez que assumeixi la gestió dels menors.
3: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
0: I d'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espai d'atenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar doncs tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna d'aquests menors. I també us expliquem que 17 morts en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvament Marítim encara rastreja la zona per si de cas. El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per les illes. Aquesta ruta que surt d'Algèria ja s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada a la migració irregular a Espanya. Palma de Mallorca, Caterina Carmany.
4: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de salvament marítim, José Ramón Crespí.
5: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
4: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
6: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets, i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrània també n'és responsable.
4: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
0: I en plana internacional, els Estats Units diuen que és possible que entre avui i demà s'arribi a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i també garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Així ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent.
7: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: Immediatament després d'aquestes declaracions que sentíem, el preu del petroli ha començat a baixar i a hores d'ara ha descendit prop d'un 4% fins als $77 al barril de Brent. És l'últim episodi enmig de la confusió sobre les converses

0: tractes de pau entre els dos països. Donald Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra de la postura del règim de Teheran. Un dels països mediadors, Qatar, diu que hi ha contactes entre les parts i així ho assegurava el portaveu del ministre de Defensa.
1: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
0: En paral·lel també segueixen els atacs a la zona. Aquesta nit un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell de mercaderies amb bandera de Libèria a prop de la costa d'Oman, a l'estret d'Hormuz. I d'altra banda, els rebels hutis alineats amb l'Iran han atacat també un objectiu a l'Aràbia Saudita. I també ha estat una nova nit d'atacs ucraïnesos contra Wildberries, l'Amazon rus. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha matat 5 persones i també una desena més han resultat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des de l'inici de la guerra en un estiu que també s'ha convertit ja en el més mortífer per als civils russos i ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies.
2: Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
3: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar. Com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
2: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que Rússia des de finals de juny han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
4: 3Cat Info.
0: El govern estudia modificar la proposició de llei per restringir la compra especulativa de pisos després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. Després d'haver-lo analitzat, l'òrgan sosté que el text és contrari a l'Estatut i també a la Constitució, en concret, pel que fa als drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa. I a més apunta que envaeix competències de l'Estat. Per tot plegat, en un comunicat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge i limitar la compravenda d'habitatges amb finalitats únicament lucratives. La iniciativa la va pactar amb els comuns, que consideren que el Consell de Garanties ha interpretat malament el fons de la llei, però que també s'han obert a buscar-hi un millor encaix legal. Sentim la diputada Susana Segovia.
5: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Eren declaracions a 3Cat Info i a l'altra cara de la moneda, la diputada de Junts, Judit Toronjo, ha celebrat que el Consell de Garanties Estatutàries els hagi donat la raó.
6: És una llei que vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt clara, de forma molt contundent.
0: Això mentre el PP ha advertit que portarà la llei al Constitucional si el Parlament la tira igualment endavant. És 6:15 en punt, moment per actualitzar la previsió meteorològica.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
7: Tarda de forta inestabilitat amb ruixats que ja han descarregat amb força punts de les muntanyes de Prades i a l'entorn de l'Anoia. Destaquem, per exemple, a les muntanyes de Prades al voltant dels 20-30 litres per metre quadrat, a Sant Martí de Tous 21 litres o també al Carme 16 litres per metre quadrat. Continua la forta inestabilitat. Això ens fa parlar de ruixats que poden ser localment intensos a punts del Pirineu Oriental, Catalunya Central i a qualsevol punt del prelitoral. I atenció, perquè poden anar acompanyats també de calamarsa i de pedra. A banda d'aquesta forta inestabilitat que esperem avui i que no es repetirà de cara a demà, avui parlem també d'aquesta pujada forta de les temperatures que hi ha hagut cap al sector del Priorat i també cap a les Terres de l'Ebre. Per exemple, al sector del Pantà de Riba-roja, 39 graus de temperatura. Vinebre, 39 graus de temperatura màxima. A Cardona, 37 graus, hi ha punts de la Catalunya Central. I a Espolla, també 37 graus. Ambient càlid, doncs, el que tenim allà on no han crescut les nuvolades, allà on els núvols no han tapat el sol, perquè déu-n'hi-do la calor que fa, sobretot a punts de l'interior. De cara a demà, temps similar al d'avui, però més tranquil. Tant al matí com a la tarda seran assolellats, i sí que demà a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu, però seran de molta menor importància que no pas els d'avui. Demà les temperatures més altes, també al voltant dels 36, 37 o com a màxim 38 graus.
4: 3CAT Info. Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
8: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
9: i de sobte es fa el silenci,
10: que no és mai bon senyal.
8: Esdevenir un viatge a la mort.
9: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
8: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
4: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sanet continua de moment actiu en un terreny molt complicat que està dificultant les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que un canvi de temps pugui encara revifar-lo. Per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona de l'incendi. Des de Sanet, a l'Alta Ribagorça, Joaquim Albalate.
11: L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
12: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona pues, la tranquil·litat que aquells sectors pues, tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
11: Encara hi ha la por, però que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames tal com va passar el cap de setmana. Això en un foc que ha tingut els veïns amb l'ai al cor. Maria José Herta és l'alcaldessa de Vilaller.
13: Molt preocupats, no dormint, moltes nits amb vela i esperant resultats i veiem, observant a cada moment, perquè també hi havia aquí un campament base que s'observava cada minut i la veritat que ens hem sentit molt recolzats.
11: Els bombers han demanat als excursionistes que evitin aquesta zona i, de fet, al Parc Nacional d'Aigües Tortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap aquí. Els bombers treballen en aquest foc amb dos mitjans aeris perquè el terreny fa impossible que puguin desplegar efectius terrestres.
0: I a l'aeroport del Prat, la vaga indefinida dels serveis de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Grand Force es queixen de falta de personal i també de sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com per exemple Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
14: Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
15: Hem estat controlant el vol, no tampoc ens han dit res i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
14: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
16: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
14: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
0: I continua el degoteig de denúncies per la possible estafa d'una agència de viatges en línia. Els Mossos ja n'han recollit més de 30 i en podrien ser més, perquè els afectats ja són més de 200 i alguns són de fora de Catalunya. En un comunicat, la propietària de l'agència lamenta la situació i diu que treballarà per retornar els diners als clients. Girona, Maria Rovira.
17: Els afectats són persones que pateixen pel viatge que han de fer les pròximes setmanes, però també persones que van contractar el viatge i que s'han adonat del frau quan havien de començar les vacances i no tenien bitllets ni per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
18: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
17: Afegia que hi ha diferents vies per actuar.
18: Hi ha una via penal, que és la que tothom sembla ser que a priori vol exercitar, però també, i crec que és la més raonable, és intentar anar per la via civil i reclamar per incompliment de contracte i que es retornin aquests imports. Una via directament contra el responsable de l'agència, i si no pot ser front a l'assegurança, però clar, tampoc sabem si està donat d'alta com a activitats econòmiques o què ens podem trobar.
17: La propietària havia fundat l'empresa el 2011 i havia tingut una seu física a l'Escala, però fa anys que va tancar i ara només treballava en línia. Avui ha enviat un comunicat als afectats en què diu que problemes d'accés als turoperadors i de gestió li impedeixen continuar prestant serveis. Afegeix, però, que vol afrontar la situació i treballar per gestionar el retorn dels diners.
0: I l'ocupació el mes de juliol continua en rècord a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada per la regularització d'immigrants. I, en canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, un fet habitual a l'inici de l'estiu per la finalització de molts contractes, per exemple, en el sector educatiu. L'atur trenca una ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i creix a tots els sectors i també en totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a la llista de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que al mes de juny, i una part d'aquest increment s'explica, doncs, per la regularització d'estrangers, que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, tal com destaca des de la patronal PIMEC el seu secretari general, Josep Ginesta.
19: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
0: I l'IBEX 35 ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Això vol dir que les empreses espanyoles que hi cotitzen ara valen el doble de mitjana que quan es van crear l'índex el 1992. La crescuda d'avui ha estat del 0,21%. L'escalada dels últims dies la lideren companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Des d'ahir els índexs bursaris europeus s'apropen o superen els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya i el CAC francès. L'espectacle Nits de Circ fins ara havia triomfat a Besalú i Roses suma una tercera parada a Palamós, on farà 6 representacions. Clàudia Roses.
20: Enguany l'espectacle bat el rècord de participació, 29 artistes de 8 països diferents. Hi haurà malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos, entre d'altres. El plat fort seran els trapezistes nord-americans Flying Caballero, guardonats al prestigiós Festival de Monte Carlo i capaços d'oferir el quadruple salt mortal en una mateixa representació. Nits de Circ aposta per trencar amb el format mític de la carpa vermella i blanca. Així ho ha explicat el director Genís Matabosc.
21: És un circ d'altíssima qualitat que es fa sota els estrels, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
20: Amb les entrades de la gira ja gairebé exaurides, la producció ha decidit sumar una darrera funció a Palamós, que serà el 30 d'agost.
0: Esports. Eduard Solà, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Comencem amb ciclisme, perquè la suïssa del Movistar Marlene Reusser ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que s'ha acabat fa una estona a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. També aquesta tarda, la nedadora catalana Iris Thió ha guanyat la seva 5a medalla al Campionat d'Europa que s'està fent a París. Avui dues medalles més, al matí l'or en el solo tècnic i a la tarda la plata a l'equip tècnic, on també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lulú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. Com dèiem, al matí, Tió ha guanyat l'or en el solo tècnic femení amb 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze està per l'Alemanya Clara Bleier amb 5 punts menys que Tió. La catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. La d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions de Tió després de l'or d'avui.
1: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
22: Caroline Mincoli és oficialment nova jugadora del Barça de futbol, la davantera brasileña de 26 anys i ve del Manchester City. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del club. El Barça ha fet oficial fa uns minuts que Nicoli ha firmat fins al 2030. La brasilera ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
3: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
22: Nicoli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aston, la portera nord-americana McKamey i el retorn de la defensora catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on hi farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visubu, que arriba del Bruges, que té 18 anys, que ha costat 8,5 milions d'euros i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031.
23: My first days has been very great.
24: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
22: Declaracions de Visubu als mitjans oficials del club. Mentrestant, el Barça ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. Dos apunts encara de futbol relacionats amb els dos equips catalans de segona divisió. El marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur. I el Sabadell estan a punt de tancar la cessió del central català de l'Almeria, Edgar González. A motociclisme, Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de Roses. Aquest cap de setmana reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, en la seva condició de pilot reserva, de KTM, agafarà la moto de Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió de l'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós i, per tant, ja està treballant en una recuperació que, de moment, no té cap data de resolució. En handbol, el Barça ha renovat el porter islandès de 26 anys, Víctor Hall Grimson, fins al 2029. En futbol sala, el Barça va començar ja la pretemporada i ara estan fent un estatge en camp a Andorra. Javi Rodríguez, entrenador del Barça, en declaracions al Tot Costa.
25: Creo que hicimos una muy, muy buena temporada la temporada pasada. Yo creo que ya nos quitamos esa presión cuando nos clasificamos para la final, porque clasificarnos para Europa, que el equipo también hacía, pues esta era la tercera temporada que no estaría en Europa, pues se la quitó. Pero ya te digo, las sensaciones han sido muy buenas y bueno, si eso al final te hace ganar la Liga como la ganamos, pues muchísimo mejor, ¿no?
22: En waterpolo, el Club Atlètic Barceloneta ha fet oficial avui la incorporació per l'equip absolut de la jugadora de 21 anys, Helena Ruiz Barril.
0: Són 6:45. Fins ara us hem explicat que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre eleva fins a 72.000 el nombre de persones que van creuar la frontera i assegura també que 70.000 ja han tornat. La Unió Europea ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera a Ceuta. I fins les 7 en punt també us explicarem altres informacions, com per exemple que un nou balanç del doble terratrèmol de Veneçuela del 24 de juny eleva la xifra de morts a més de 6.000. Es mantenen les incògnites sobre el nombre oficial, doncs, de desapareguts. I també que la policia de Benidorm ja ha tornat als familiars l'urna funerària que ahir va desaparèixer en una taquilla d'un supermercat. Ja els avancem que no havia estat un oblit. De seguida ho ampliem. O que la Fira del Camp Català Firagós de Valls a l'Alt Camp celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. En esports, què hi podem afegir, Eduard Solà?
22: Doncs que la suïssa del Movistar Marlene Reusser ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femenina, contra rellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició, continua amb el mallot blanc com a millor jove i a la general ha escalat fins a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder.
0: I ens falta el temps. Tarda de forta inestabilitat. S'esperen ruixats localment intensos al prelitoral, també a la Catalunya central o al Pirineu oriental, amb possibilitat de pedra i ventada forta. La resta del país, més sol que nuvolades. La calor ha estat molt intensa, sobretot al Priorat, amb màximes de 39 graus, la temperatura més alta del país. Dos quarts i dos minuts de set. El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. A la reunió amb els seus socis europeus, el ministre de l'Interior ha defensat la gestió de la crisi i ha assegurat també que tots els estats l'han elogiat i s'han solidaritzat amb el govern espanyol. Fernando Grande-Marlaska insisteix que no van rebre cap avís, tampoc del Marroc ni del CNI, sobre l'entrada massiva de migrants. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
5: El govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande-Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez. Fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
6: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
6: No me ha dicho que lo vaya a levantar. Espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
5: No hi va haver cap avís previ ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni tampoc de cap altre país d'aquesta possible arribada massiva.
6: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
5: I Marlaska desmenteix la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Tot i això, ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per haver ajudat a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
0: Doncs bé, Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta a la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades a Espanya d'una majoria de socis europeus, liderats sobretot per Itàlia. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebrava que la situació a Ceuta estigui ja controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de Migració.
7: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande-Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
0: Brunner ha atribuït el que ha passat a Ceuta a les màfies i ha evitat fer cap crítica al Marroc malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
7: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
2: 3CAT Info.
0: El jutge del cas Zapatero encarrega a la Policia Nacional un informe exhaustiu de l'evolució de la propietat de l'aerolínia Plus Ultra. És la companyia aèria que el govern espanyol va rescatar amb 53 milions d'euros durant la pandèmia, origen de la causa contra l'expresident espanyol a l'Audiència Nacional. L'instructor s'ha fet seva la petició de la Fiscalia Anticorrupció i sospita que la injecció de capital veneçolà a l'empresa a partir del 2017 va poder influir en la decisió de demanar una ajuda pública. I el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Padrós, ha denunciat que un agent de Policia Nacional per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar el dia 29 de juliol, quan el diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera i, a més, segons el relat del diputat, no se'ls va aplicar la gratuïtat com els correspon com a família nombrosa a l'hora d'expedir un carnet d'identitat. La denúncia a la qual ha tingut accés 3CatInfo s'ha presentat davant la Fiscalia Provincial de Girona. El diputat de Junts demana que s'investigui l'agent policial dels delictes contra l'exercici de drets cívics, de denegació discriminatòria d'una prestació i també contra la integritat moral i la falsedat en document oficial. I obrim ara a plana internacional. El nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan ja arriba a 6.125, segons les xifres actualitzades aquesta mateixa nit per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més, doncs, que en l'anterior balanç que databa del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats. A la zona zero més afectada pel doble sisme, La Guaira, avancen les tasques de demolició d'edificis, mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
8: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
4: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
0: I per cert que fa 120 anys del naufragi del Sirio, en què van morir prop de 300 persones. Està considerat el pitjor desastre de la navegació civil de l'estat espanyol. Coincidint amb aquesta efemèride, Cabo de Palos, a Cartagena, recorda les víctimes del que es coneix com el Titanic del Mediterrani. El Sirio era un transatlàntic que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava sobretot famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de haver travessat l'Atlàntic, havia però fet escala a Barcelona i en altres ports catalans d'on també van embarcar nombrosos passatgers. Luis Miguel Pérez, historiador i cronista de Cartagena.
9: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
0: Quan el Sirio va naufragar amb esculls a les Illes Hormigues, davant de Cabo de Palos, a Múrcia, els pescadors de la zona es van mobilitzar per rescatar els passatgers i van salvar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a Espanya. Tot i això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria de les víctimes i passatgers eren famílies humils que migraven a Amèrica. Marta Hernández és una de les organitzadores dels actes de memòria i explica l'objectiu d'aquest homenatge.
10: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereja a la nostra història.
0: L'acte d'avui a Cabo de Palos és el principal d'un programa commemoratiu que vol recuperar la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament oblidada durant més d'un segle.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més de 86.500 alumnes tindran plaça de primer curs de formació professional aquest mes de setembre, gairebé 5.000 més que l'any passat. Educació atribueix l'augment a la millora del procés de preinscripció. Dos de cada tres estudiants han aconseguit, doncs, la plaça que havien demanat en primera opció i, a més, s'han fet més de 5.000 assignacions alternatives pels alumnes que s'havien quedat sense plaça. Segons el departament, es tracta d'una estratègia clau per combatre el risc d'abandonament escolar. Entre els graus mitjans més demanats sobresurten les cures auxiliars d'infermeria i, en el cas dels superiors, administració i finances. L'alumnat amb plaça assignada ja s'ha pogut matricular i posar-se en contacte amb un centre educatiu corresponent per culminar, doncs, els tràmits. Les places vacants, que encara quedin en tornar, es tornaran a oferir a partir del mes de setembre, en concret el dia 7, a través d'una cua virtual. I més qüestions. La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com als voltants dels locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics que hi ha a la ciutat i també es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Sota el nom de Pla Druida es volen atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
11: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa, la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
0: I pel que fa als clubs canàbics, també estan en el punt de mira. S'incrementaran les actuacions per via administrativa i penal. Albert Batlle és tinent d'alcalde de Seguretat.
12: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues és prioritàriament recreatiu i s'han incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament, doncs, el cannabis.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha hagut d'aturar l'activitat quirúrgica programada a la unitat de traumatologia, rehabilitació i cremats per una avaria en la climatització. L'avaria ha obligat a aturar tot el sistema i està previst que no es reactivi fins dijous a les 8 del matí, quan s'hagi reparat. L'aturada fa que les operacions programades s'hagin de suspendre i els pacients que tinguin politraumatismes se'ls traslladarà amb el SEM a diferents hospitals de la ciutat. Segons el comunicat de l'hospital, sí que s'atendrà als pacients que arribin de manera espontània a urgències de traumatologia, així com també als lesionats medulars i grans cremats. Per això s'ha habilitat un quiròfan i dos llits de reanimació més a l'hospital. El centre està treballant per instal·lar equips de refrigeració portàtils en els espais més crítics. I també us expliquem que els professionals d'atenció primària han atès 328 casos relacionats amb efectes derivats de la calor durant l'última setmana, principalment per insolacions i cops de calor. Salut també ha registrat un centenar d'urgències i 18 ingressos hospitalaris, en aquest cas, sobretot, per deshidratació. En global, són unes xifres que van a la baixa si es comparen amb els registres de les dues últimes setmanes. Des de la Societat Catalana de Medicina Familiar atribueixen aquest descens a un increment de l'educació sanitària i la prevenció, però alerten que no es pot abaixar la guàrdia. Montserrat Romaguera, metgessa de família, detalla els perfils que més acudeixen a l'atenció primària i apela també a les empreses a revisar les condicions de treball.
13: La gent que treballa a l'obra pública, recollint fruita, netejant carrers, totes aquestes activitats, repartir el correu, no? Totes aquestes activitats que es fan a l'aire lliure, doncs s'haurà de modificar els horaris per la pròpia salut i confort d'aquestes persones.
0: I tot seguit una informació que us destacàvem al sumari. La policia de Benidorm ja ha tornat als familiars l'urna funerària que ahir va desaparèixer en una taquilla d'un supermercat. No havia estat un oblit, sinó que la família, com que feien obres a casa, havia considerat que al supermercat les cendres estarien més segures. València, Alba Barbosa.
14: Els familiars del difunt han recuperat avui l'urna funerària. La policia de Benidorm els ha pogut identificar després de la crida que van fer ahir a les xarxes. No s'havien oblidat l'urna a la taquilla del supermercat, sinó que, segons ha confirmat el cos policial, l'havien deixat conscientment allà perquè creien que estaria més segura, perquè a casa seva estan fent reformes. L'urna la va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat d'aquesta població de la Marina Baixa mentre revisava les taquilles. La treballadora va alertar la policia que dins d'una de les taquilles hi havia una urna funerària. La policia ha custodiat les restes del difunt fins que avui les ha pogut retornar als familiars.
0: I de seguida la previsió meteorològica, però abans us expliquem que Protecció Civil demana molta prudència aquesta tarda en els desplaçaments prop de zones inundables i en les activitats a l'aire lliure. Hi ha probabilitat de fortes pluges que poden anar acompanyades de tempesta i també de pedra. En una entrevista a aquesta emissora, Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, ha subratllat que es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Les afectacions principals apunten al centre i també al nord del país.
15: Aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua, no? I per això ens avisaven de que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
0: Com va passar ahir al Solsonès, aquestes tempestes també poden anar acompanyades de pedra i de molt aparat elèctric. Doncs tot plegat ho ampliem amb en Néstor Gómez.
2: El temps.
16: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per la inestabilitat, per l'aparició de ruixats, tempestes que poden ser localment intenses, descarregar més de 20 litres en 30 minuts, en acompanyats de tempesta i fins i tot no descartem que de calamar-se a punts del Pirineu Oriental, especialment al Ripollès Garrotxa, també a punts de la Catalunya Central, Osona i comarques veïnes i a les zones del prelitoral. Atenció perquè ja han descarregat, a primera hora de la tarda ho feia cap a les muntanyes de Prades i cap a la comarca de l'Anoia i comarques veïnes, amb precipitacions que han arribat pràcticament a la trentena de litres a les muntanyes de Prades, a Sant Martí de Tous, 21 litres per metre quadrat. S'espera que continuïn actives aquestes tempestes fins a arribar al vespre, màxim primera hora de la nit. Després, un cop marxa el sol, es desfan les tempestes per falta d'energia i això ens donarà peu ja a un dimecres molt més tranquil, molt més plàcid, tot i que puguin aparèixer demà a la tarda algun ruixat serà molt menys important que no pas el d'avui, amb unes temperatures similars. La tendència que les tempestes es mantinguin durant les tardes, sobretot concentrades al Pirineu, i les temperatures, a mesura que avanci la setmana, tendiran a quedar-se una miqueta més curtes.
2: Resca Info.
0: Nou retard en la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya instal·lat en una bassa del rec del canal Segarra-Garrigues al Fes, al Segrià. Fa mesos que està acabat, però encara no s'ha pogut connectar la xarxa i els regants es queixen que no poden, doncs, amortitzar aquesta inversió. Lleida, Júlia Albacar.
17: Estem parlant d'una superfície d'una hectàrea de plaques solars instal·lades sobre uns matalassos d'aire que floten a l'aigua de la bassa de rec. L'estiu passat, el Departament de Territori ja va obligar a ajornar el muntatge del parc per no perjudicar la cria d'espècies de moixons protegits. Des de la primavera, la planta està acabada, però ara falten enllestir alguns tràmits i permisos i encara no s'ha pogut connectar la xarxa. Un retard que lamenta el president Josep Maria Jové.
18: Cada dia que no produïm, doncs això és una pèrdua que tenim. Hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys que vam començar a fer. Fa un any i mig ja podria estar produint i per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
17: Jové lamenta les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases del Canó, al Segrià i a Oliola, a la Noguera, amb una inversió total que supera els 3 milions d'euros.
0: I ha entrat en funcionament el nou bus elèctric que connecta l'aparcament de la Farga amb l'aparcament de Cavallers, a la Vall de Boí. Es tracta d'una prova pilot per facilitar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i així, doncs, reduir el trànsit de vehicles privats en un dels espais naturals més visitats del Pirineu. La Vall de Boí, Pau Rovira.
19: El nou bus elèctric de 34 places funcionarà cada dia fins al 23 d'agost, amb 6 expedicions d'anada i 6 de tornada. Per fer-ne ús, s'haurà de reservar plaça a través d'una aplicació. La iniciativa impulsada impulsada per l'Ajuntament de la Vall de Boí, ha de servir per millorar la mobilitat d'un aparcament que rep més de 100.000 persones l'any. És la seva alcaldessa, Sònia Bruguera.
1: Cavallers sempre era una zona col·lapsada, una zona que a partir de les 10, 10:30 del matí quedava el pàrquing col·lapsat, per tant la gent ja no hi podia accedir, i vam pensar que ara amb aquest bus elèctric el que fem és donar-los una alternativa que puguin arribar a la zona de Cavallers, una de les entrades del Parc Nacional. No?
19: També ha de servir per millorar l'experiència del visitant al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tal com explica el seu director, Lluís Florit.
3: Dels 600.000 visitants que van tindre l'any passat, l'accés de la Ribera de Caldes és al voltant d'un 20%. Doncs d'aquesta manera, el fet de regular l'accés durant una franja horària ens permet que la visita sigui de més qualitat, que no hi hagi interferències a nivell de l'accés, accidents, i ordenar més la visita.
19: La prova servirà per avaluar la resposta dels usuaris i l'impacte del servei, per tal de consolidar un model de mobilitat més sostenible i compatible amb la preservació d'aquest espai natural.
0: I els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura l'han pres davant la previsió de la massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendis. Tarragona, Ricard Boigues.
20: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, justificat el decret aprovat pel consistori.
21: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
20: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa.
21: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis, i per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
20: Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Fira del Camp Català Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. I ha arrencat amb el 20% més d'expositors i la previsió és d'arribar als 50.000 visitants. Ricard Boigues.
20: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
23: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí, i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí, perquè voldríem que aquesta es convertís en l'essència de la terra.
20: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
24: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics, i ara estem començant a fer elaborats, i avui presentem tot un seguit d'elaborats amb tomàquet que hem fet nous aquest any.
26: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
20: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
0: El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció, arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua, castiga pràctiques com, per exemple, no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte. Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió de la venda d'entrades i limitar la devolució de saldo de les pulseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat la mesura i també ha demanat que s'extengui a altres festivals, com per exemple el Primavera Sound o el Sónar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
27: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
0: I abans dels esports, una darrera qüestió. L'escriptor i poeta Carla Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la d'enguany, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a les autoritats, societats mallorquines també, al Palau de Marivent. En un missatge publicat a les xarxes socials, Rabassa qüestiona la invitació i deixa clar que no té cap intenció de participar en l'acte. Ho ha fet en forma de poema, carregat d'ironia, que diu textualment: què vol aquest rei? Que vagi al seu refrigeri i besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol, i acaba amb quatre versos encara més contundents. Rei de l'odi, rei puput, lladre hereu de Marivent, que no és seu, que no, que és de la gent. I acaba amb un de ben explícit, que m'esperi assegut.
4: Esports.
0: Eduard Solà, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Comencem amb un apunt de futbol d'última hora. L'Espanyol ha fet oficial fa pocs minuts que les proves que li han fet el seu davanter centre Quique García han confirmat una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que demà haurà de passar pel quiròfan. Caroline Nicolli, més coses, és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys, ve del Manchester City i ha firmat fins al 2030. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del club. La brasilera ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
6: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
5: Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visibu, que

0: I ve del Bruges, que té 18 anys, que ha costat 8 milions i mig d'euros i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031.
1: My first days has been very great.
2: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
0: El Barça ha fet oficial avui la cessió del porter Marc André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. Encara dos últims apunts de futbol relacionats amb els dos equips catalans de segona divisió. El marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent de quin serà el seu futur. El Sabadell, mentrestant, estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González.
3: Trescat Info.
0: La suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove de la prova. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Declaracions de fa una estona de Paula Blasi a Eurosport.
4: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco de todos los pájaros mentales que tenía.
0: Això ha estat aquesta tarda. També aquesta tarda, la nedadora catalana Iris Tió ha guanyat la seva 5a medalla al Campionat d'Europa, que s'està fent a París. Avui, dues medalles més. Al matí, l'or en el solo tècnic. I a la tarda, la plata en l'equip tècnic, on també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. Com dèiem, al matí, Iris Tió ha guanyat l'or en el solo tècnic femení amb 263 amb 6 punts, 3 dècimes més que la bielorussa Vasilina Kandoshka, plata, i 5 punts més que l'alemanya Clara Bleier, que ha estat bronze. La catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte, en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions de Tió després de l'or del matí d'avui.
5: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
3: Trescat Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Aquesta setmana reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, en la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Maverick Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió de l'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós i ja està treballant, per tant, en una recuperació que de moment no té data de resolució. En handbol, el Barça ha renovat el porter islandès de 26 anys, Víctor Hallgrímsson. En waterpolo, el Club Natació Atlètic Barceloneta ha fet oficial la incorporació per l'equip absolut de la jugadora de 21 anys, Helena Ruiz Barril. I en bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat immediatament al Palau Blaugrana.
3: Trescat Info.
6: Bona tarda, són les 7. Segon rescat en menys de 24 hores d'una pastera a les Balears. Aquesta tarda s'han localitzat dos cadàvers en una embarcació a les costes de Cabrera que se sumen als 17 desapareguts d'aquest matí. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta la setmana passada. El ministre eleva fins a 72.000 el nombre de persones que van creuar la frontera i assegura que d'aquests 70.000 ja han tornat. La Unió Europea, mentrestant, ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. L'IBEX 35 marca un nou rècord i tanca per primera vegada la seva història per sobre dels 20.000 punts. Aquest impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Justament, els Estats Units asseguren que entre avui i demà pot arribar a un acord amb l'Iran per reobrir aquest estret estratègic. Ho ha pensat el secretari del Tresor nord-americà i immediatament el preu del petroli ha començat a caure gairebé un 4%. El govern s'obre a canviar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge després de l'informe que ha emès el Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu considera que la proposta dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. L'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, es manté actiu en una zona de molt difícil accés, fet que complica les tasques d'extinció sobre el terreny. El foc no està guanyant terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo en qualsevol moment. El Ministeri de Consum imposa una multa de 320.000 euros a la promotora del Reggaeton Beach Festival per pràctiques abusives, com prohibir entrar a menjar i beguda de fora o cobrar per tornar a entrar al recinte. L'Associació de Consumidors Facua celebra la sanció i reclama que s'apliqui també a altres festivals.
0: Esports. L'Espanyol ha fet oficial fa pocs minuts que les proves que li han fet al seu davanter Quique García han confirmat una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que demà haurà de passar pel quiròfan. Kirolin Micoli és oficialment nova jugadora del Barça de futbol, la davantera brasilera de 26 anys, ve del City i ha firmat fins al 2030. La suïssa del Movistar Reusser ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. Blasi ha acabat en 11a posició, continua amb el mallot blanc com a millor jove i a la general ha pujat fins al 7è lloc. Mentrestant, la nedadora catalana Iris Tió ha guanyat la seva 5a medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Avui, dues medalles. Al matí, l'or en el solo tècnic i a la tarda, la plata a l'equip tècnic on també hi eren les catalanes Ferrer, Hernández i Lluís.
6: I pel que fa al temps, els ruixats intensos i les tempestes de la tarda ens acompanyaran fins ben entrat el vespre, sobretot a la Catalunya central i al Pirineu Oriental. Demà tindrem un temps més tranquil. Només a la tarda hi haurà ruixats febles o moderats al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només farà més calor al litoral.
3: 3CAT Info.
6: Ara passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda. A aquesta hora us parla Eloi Barrera.
3: 3CAT Info.
6: Segon rescat en menys de 24 hores a les Illes Balears. En els naufragis de les dues pasteres s'haurien produït almenys 19 morts. Aquesta tarda s'ha localitzat una pastera amb 17 persones a bord, prop de l'illa de Cabrera. S'han recuperat dos cossos i hi hauria una desena de desapareguts. Tot això després que aquest matí Salvament Marítim trobés dos migrants a les costes de Mallorca que anaven en una embarcació que portava 15 dies a la deriva. Són els únics supervivents de la seva pastera, on haurien mort 17 persones. El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per les illes. Aquesta ruta, de fet, que surt d'Algèria, s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a l'Estat espanyol. La presidenta balear, Marga Proens, en culpa el govern de Pedro Sánchez.
7: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
6: Aquest 2026 han arribat prop de 4.000 persones en pastera a les illes, un 10% més que en el mateix període de l'any passat. I a tot això, el govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc la setmana passada i assegura que d'aquestes ja n'han tornat 70.000. A la reunió amb els socis europeus, el ministre de l'Interior ha defensat la gestió de la crisi i ha assegurat que tots els estats l'han elogiat i s'han solidaritzat amb el govern espanyol. Fernando Grande Marlaska insisteix que no van rebre cap avís, ni del CNI ni del Marroc, sobre l'entrada massiva de migrants. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
8: El govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez. Fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
9: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
8: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
9: No me ha dicho que lo vaya a levantar, espero, eso sí que espero,

0: reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui per videoconferència per discutir la resposta a aquesta crisi enmig d'aquest clima enterbolit de crítiques generalitzades a Espanya per part de la majoria de socis europeus. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebra que la situació a Ceuta hagi quedat controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de Migració.
1: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
0: Brunner ha atribuït el que ha passat a Ceuta a les màfies i ha evitat ostensiblement fer cap crítica al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
1: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
0: Doncs encara sobre aquest episodi que s'ha viscut a Ceuta els últims dies, el govern espanyol ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros per atendre els menors migrants no acompanyats que van arribar a la ciutat autònoma. La ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes. I és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida d'aquests menors que van arribar la setmana passada a Ceuta.
2: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 milions d'euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Doncs ja hi ha resposta des del Partit Popular. El secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment diu que no s'hi posa bé, insisteix a responsabilitzar el govern espanyol d'aquest escenari tan complex. Demana a l'executiu de Sánchez que sigui ell qui assumeixi la gestió d'aquests menors.
3: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
0: D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna a aquests menors.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'índex selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Això vol dir que les empreses espanyoles que hi cotitzen ara valen el doble de mitjana que quan es va crear aquest índex el 1992. La crescuda d'avui ha estat del 0,21%. L'escalada dels últims dies la lideren companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. Aquest impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Ara us ho explicarem. Des d'ahir, els índexs bursaris europeus s'apropen o superen els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el CAC francès. Doncs justament, en relació amb això, els Estats Units han dit avui que és possible que a molt curt termini, entre avui o demà, s'arribi a aquest acord amb l'Iran per poder reobrir l'estret d'Hormuz i garantir així la lliure circulació de vaixells comercials. Ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, a la cadena CNBC.
5: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: Justament, una de les mostres d'aquest optimisme en el sector econòmic és que, després d'aquestes declaracions, el preu del petroli ha començat a baixar. A hores d'ara, ha descendit prop d'un 4%, fins als $77 al barril de Brent. Aquest és l'últim episodi, enmig de la confusió que hi ha hagut els últims dies en aquestes converses de pau entre els dos països i la possible reobertura o no de l'estret d'Hormuz. El president nord-americà Donald Trump continua mantenint que les negociacions amb els iranians han començat, però això és el contrari del que diu el règim de Teheran. En tot cas, un dels països mediadors, Qatar, diu que sí, que hi ha contactes entre les parts. Ho assegurava el portaveu del Ministeri de Defensa.
6: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les.

0: les endavant. Més enllà d'això, la veritat és que segueixen els atacs a la zona. Aquesta nit, un projectil d'origen desconegut ha impactat sobre un vaixell de mercaderies que portava bandera de Libèria, prop de la costa d'Oman. D'altra banda, els rebels hutis, que estan alineats amb l'Iran, han atacat un objectiu a l'Aràbia Saudita. I aquesta nit hi ha hagut nous atacs ucraïnesos contra Wildberries, seria l'equivalent a l'Amazon rus. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou d'aquesta gran empresa ha matat 5 persones i una desena més han quedat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des que va començar la guerra, i això en un estiu que també s'ha convertit ja en el més mortífer pels civils russos i ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solies.
1: Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
2: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
1: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que a Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals dues nenes i una altra dona a Mykolaiv.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: De tornada a casa nostra, el govern estudia modificar la proposició de llei per restringir la compra especulativa de pisos després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. Després d'haver-lo analitzat, l'òrgan sosté que el text és contrari a l'Estatut i a la Constitució, en concret pel que fa als drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa. A més, apunta que envaeix competències de l'Estat. Per tot plegat, en un comunicat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge i limitar la compravenda d'habitatge amb finalitats únicament lucratives. La iniciativa la va pactar amb els comuns, que consideren que el Consell de Garanties ha interpretat malament el fons de la llei, però que també s'han obert a buscar-hi un millor encaix legal. Sentim la diputada Susana Segovia.
4: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: A l'altra cara de la moneda, la diputada de Junts, Judit Toronjo, ha celebrat que el Consell de Garanties els hagi donat la raó.
5: És una llei que vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar, amb una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt clara, de forma molt contundent.
0: Això mentre el PP ha advertit que portarà la llei al Constitucional si el Parlament la tira endavant igualment. Per la seva banda, Xavier Vilajoana, president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, considera que el dictamen és demolidor i exigeixen la retirada immediata d'aquesta proposició de llei.
3: El temps.
0: A un quart d'avui del vespre, la crònica amb el Néstor Gómez.
6: Tarda de fortes tempestes i de ruixats intensos els que han descarregat avui a la comarca d'Osona, destacant els 71 litres per metre quadrat descarregats en poc més d'una hora a Santa Maria de Besora o també a Sant Pere de Torelló. Manlleu, 56 litres. Sant Vicenç de Torelló, 49 litres. Un intens aiguat que ha anat acompanyat en alguns casos de pedra i també ha arribat algun punt del nord de la comarca del Berguedà. Precipitacions que continuaran actives durant les immediates hores, especialment cap a la comarca del Ripollès, àrees de la Garrotxa, Pirineu Oriental i també a l'àrea d'Osona. Tot i que la tendència, a mesura que el sol vagi perdent alçada, és que aquestes tempestes també a poquet es vagin diluint. I tot per donar pas a un dimecres molt més tranquil que no pas avui, amb sol durant tot el dia i amb algun ruixat que es pot escapar demà a la tarda, més puntual i menys intens a l'àrea del Pirineu. Avui les temperatures s'han empujat de manera descarada, especialment cap al Priorat i cap a la Ribera d'Ebre, amb màximes que han arribat als 39 graus a Vinebre i al Pantà de Riba-roja. Demà baixaran en aquestes contrades, però en canvi demà pujarà i farà una mica més de calor a la façana costanera.
7: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida, perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
0: Més qüestions, més notícies del dia. Avui hem sabut que l'ocupació el mes de juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, cosa habitual a l'inici de l'estiu per la finalització de molts contractes, per exemple, el sector educatiu. L'atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors i en totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica, com dèiem, per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar. Així ho destacava des de la patronal PIMEC el seu secretari general, Josep Ginesta.
8: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
0: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en els col·lectius que no tenien cap feina anteriorment i que inclou justament alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats, Comissions Obreres i la UGT demanen a la Generalitat que posi més recursos al servei d'ocupació per poder atendre aquests immigrants que els propers mesos aniran també aconseguint la regularització. I us expliquem també que el jutge del cas Zapatero encarrega a la Policia Nacional Espanyola un informe exhaustiu sobre l'evolució de la propietat de l'aerolínia Plus Ultra. És la companyia aèria que el govern espanyol va rescatar amb 53 milions d'euros durant la pandèmia i que va ser l'origen de la causa contra l'expresident espanyol. L'instructor d'aquest cas s'ha fet seva la petició de la Fiscalia Anticorrupció i sospita que la injecció de capital veneçolà a l'empresa a partir del 2017 va poder influir en la decisió de demanar una ajuda pública.
3: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, ja ha afectat una superfície de més de 108 hectàrees de terreny forestal, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Tot i que ja fa hores que el foc no avança, està paralitzat, sí que és veritat que està actiu i, a més, és en un terreny molt complicat que complica, que dificulta les feines d'extinció. De fet, els bombers no descarten que un canvi de temps els pugui tornar a revifar i per això demanen als excursionistes que no s'apropin a aquesta zona. Anem a Sanet, ara amb el Joaquim Malbalate.
9: L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
10: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat que aquells sectors tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
9: Encara hi ha la por, però que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames tal com va passar el cap de setmana. Això en un foc que ha tingut els veïns amb l'ai al cor. Maria José Herta és l'alcaldessa de Vilaller.
11: Molt preocupats, no dormint, moltes nits amb vela i esperant resultats i veiem, observant a cada moment, perquè també hi havia aquí un campament base que s'observava cada minut i la veritat que ens hem sentit molt recolzats.
9: Els bombers han demanat als excursionistes que evitin aquesta zona i, de fet, al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap aquí. Els bombers treballen en aquest foc amb dos mitjans aeris perquè el terreny fa impossible que puguin desplegar efectius terrestres.
0: Gràcies, Joaquim. Doncs encara situats en aquesta zona del Pirineu i per evitar els problemes amb aquesta afluència de públic, ha entrat en funcionament un nou bus elèctric que connecta l'aparcament de la Farga amb l'aparcament de Cavallers, justament aquí a prop d'on ens parlava el Joaquim, a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. És una prova pilot per facilitar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i reduir el trànsit de vehicles privats en aquest espai natural. natural, que és un dels més visitats del Pirineu. Anem ara a la Vall de Boidons amb el Pau Rovira.
12: El nou bus elèctric de 34 places funcionarà cada dia fins al 23 d'agost, amb 6 expedicions d'anada i 6 de tornada. Per fer-ne ús, s'haurà de reservar plaça a través d'una aplicació. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de la Vall de Boí, ha de servir per millorar la mobilitat d'un aparcament que rep més de 100.000 persones l'any. És la seva alcaldessa, Sònia Bruguera.
13: Cavallers sempre era una zona col·lapsada, una zona que a partir de les 10, 10 i mitja del matí quedava el pàrquing col·lapsat, per tant la gent ja no hi podia accedir, i vam pensar que ara amb aquest bus elèctric el que fem és donar-los una alternativa que puguin arribar a la zona de Cavallers, una de les entrades del Parc Nacional. No?
12: També ha de servir per millorar l'experiència del visitant al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tal com explica el seu director, Lluís Florit.
14: Dels 600.000 visitants que van tindre l'any passat, l'accés de la Ribera de Caldes és al voltant d'un 20%. Doncs d'aquesta manera, el fet de regular l'accés durant una franja horària ens permet que la visita sigui de més qualitat, que no hi hagi interferències a nivell de l'accés, accidents, i ordenar més la visita.
12: La prova servirà per avaluar la resposta dels usuaris i l'impacte del servei, per tal de consolidar un model de mobilitat més sostenible i compatible amb la preservació d'aquest espai natural.
0: Doncs justament encara sobre l'afluència de visitants en aquests espais naturals, us expliquem ara que els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura l'han pres davant la previsió que hi haurà molta massificació en aquest espai natural en un període que, a més, tindrà un elevat risc d'incendis.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'associació Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda a fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte. Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades i limitar la devolució del saldo de les polseres cashless, les que es fan servir per pagar el menjar o la beguda en aquests festivals. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat la mesura i ha demanat que s'apliqui també a altres festivals, com el Primavera Sound o el Sonar.
15: Els dos municipis tancaran els...
16: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
0: I us parlem ara d'un espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i a Roses, però que ara som a una tercera parada a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions entre el 12 i el 30 d'agost, amb prop de 19.500 butaques disponibles. Informa des de Palamós la Clàudia Roses.
17: Enguany l'espectacle bat el rècord de participació, 29 artistes de 8 països diferents. Hi haurà malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos, entre d'altres. El plat fort seran els trapezistes nord-americans Flying Caballero, guardonats al prestigiós Festival de Monte Carlo i capaços d'oferir el quadruple salt mortal en una mateixa representació. Nits de Circ aposta per trencar amb el format mític de la carpa vermella i blanca. Així ho ha explicat el director Genís Matabosc.
18: És un circ d'altíssima qualitat que es fa sota els estrels, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
17: Amb les entrades de la gira ja gairebé exaurides, la producció ha decidit sumar una darrera funció a Palamós, que serà el 30 d'agost.
3: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
19: Bona tarda. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
19: Carolyn Nicolli ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City. El Barça ha pagat al voltant €1.5 milions d'euros pel traspàs. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolli ha signat fins l'any 2030 i ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
20: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
19: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes després dels fitxatges de la central neerlandesa Van Aasten i la portera nord-americana McKemmy i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip de Pere Romeu marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. Seguim amb l'actualitat del Barça perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. El sentim.
2: My first days has been very great.
21: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
19: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I encara dins de l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i que es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. I encara dos últims apunts de futbol. A la segona divisió, el marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur. I el Sabadell estan a punt de tancar la cessió del central català de l'Almeria, Edgar González. La suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
22: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
19: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder.
3: 3CAT Info.
19: Iris Tió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí ha guanyat l'or en el solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. Com dèiem, al matí Iris Tió ha guanyat aquest or amb 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per a l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Iris Tió. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles en aquest europeu, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates dissabte en el duet lliure i també en el duet mixt lliure.
23: Són 8:15. A aquesta hora, a 3CAT Info, us destaquem que hi ha hagut un segon rescat aquesta tarda. És el segon en menys de 24 hores d'una pastera a les Illes Balears, amb un balanç d'almenys 19 persones mortes. Una pastera l'han localitzat al matí a les costes de Mallorca, després de 15 dies a la deriva, i l'altra l'han localitzat aquesta tarda a la costa de Cabrera. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre eleva fins a 72.000 el nombre de persones que van creuar la frontera i assegura que d'aquests 70.000 ja han tornat. La Unió Europea, mentrestant, ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar aquesta frontera de Ceuta. Són alguns dels titulars d'aquest dimarts 4 d'agost de 2026, però tenim més notícies per explicar-vos en els pròxims minuts. Sabrem que continua el degoteig de denúncies per la possible estafa d'una agència de viatges en línia. Els Mossos ja n'han recollit més de 30, però en podrien ser moltes més, perquè els afectats són més de 200, alguns d'ells fora de Catalunya. I avui hem resolt el gran dubte que vam conèixer ahir quan la policia de Benidorm va trobar una urna funerària a la taquilla d'un supermercat. La policia local d'aquesta població valenciana ja ha tornat als familiars l'urna que hi va aparèixer per sorpresa. No havia estat un oblit, sinó que la família, com que feien obres a casa, havia considerat que al supermercat les cendres estarien més segures. En esports, què destaquem, Oriol Corral?
19: Destaquem que el davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García es va lesionar aquest dissabte a l'amistós contra el Middlesbrough anglès.
23: I pel que fa al temps, tenim ruixats intensos i tempestes aquesta tarda que ens seguiran acompanyant alguns punts fins ben entrat al vespre, sobretot a la Catalunya central i al Pirineu Oriental. De cara a demà dimecres, el temps serà més tranquil. Només a la tarda hi haurà alguns ruixats febles o moderats al Pirineu, però les temperatures es mantindran. Només farà calor i xafogó, especialment al litoral. Ara passen poc més de 2 minuts de 7:45 del vespre. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a les Illes Balears en pastera a les últimes hores. Aquesta tarda s'ha localitzat una pastera a prop de l'illa de Cabrera. Hi havia 17 persones a bord, però s'han localitzat 2 cadàvers i hi hauria una desena de desapareguts en aquesta embarcació. Al matí, Salvament Marítim ha localitzat una altra pastera, en aquest cas a les costes de Mallorca, que portava 15 dies a la deriva. En aquest cas, 17 migrants haurien mort. Només hi ha hagut 2 supervivents. Davant d'aquest escenari, el govern balear reclama a l'Estat un pla específic per les illes. Aquesta ruta, que surt d'Algèria, s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració a l'Estat espanyol. La presidenta balear, Marga Proens, en culpa el govern de Pedro Sánchez.
1: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
23: En el que portem d'any, aquest 2026, han arribat prop de 4.000 persones en pastera a les illes. És un 10% més que el mateix període de l'any passat. Mentrestant, el govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc en l'arribada de la setmana passada i assegura que d'aquestes ja n'han tornat 70.000. A la reunió amb els socis europeus, el ministre de l'Interior ha defensat la gestió de la crisi i ha assegurat que tots els estats l'han elogiat i s'han solidaritzat amb el govern espanyol. Fernando Grande-Marlaska insisteix que no van rebre cap avís ni del CNI ni del Marroc sobre aquesta entrada massiva de migrants. Anem a Madrid. Ens informa la Paula Brujats.
4: El govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande-Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez. Fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
5: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
5: No me ha dicho que lo vaya a levantar. Espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
4: No hi va haver cap avís previ ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni tampoc de cap altre país d'aquesta possible arribada massiva.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
4: I Marlaska desmenteix la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Tot i això, ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per haver ajudat a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
23: Gràcies, Paula. Doncs encara sobre aquesta qüestió, després d'aquesta reunió dels ministres de l'Interior europeus, Brussel·les ha ofert ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres s'han reunit per videoconferència per discutir aquesta resposta a la crisi migratòria, enmig, com sentíem, d'un clima de crítica generalitzada, sobretot les últimes setmanes, per la gestió d'aquesta crisi per part de l'Estat espanyol. Com dèiem, la Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebra que la situació a Ceuta hagi quedat finalment controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de migració.
6: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
23: El responsable europeu de migracions ha atribuït el que ha passat a Ceuta a les màfies i ha evitat ostensiblement fer cap crítica al Marroc.
3: 3CAT Info.
23: A casa nostra continua el degoteig de denúncies per la possible estafa d'una agència de viatges en línia. Els Mossos d'Esquadra ja n'han recollit més de 30, però podrien ser força més perquè els afectats ja arriben als 200, alguns de fora de Catalunya. En un comunicat, la propietària de l'agència de viatges lamenta aquesta situació i diu que treballarà per tornar els diners als clients. Anem ara a Girona, Maria Rovira.
7: Els afectats són persones que pateixen pel viatge que han de fer les pròximes setmanes, però també persones que van contractar el viatge i que s'han adonat del frau quan havien de començar les vacances i no tenien bitllets ni per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
8: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
7: Afegia que hi ha diferents vies per actuar.
8: Hi ha una via penal, que és la que tothom sembla ser que a priori vol exercitar, però també, i crec que és la més raonable, és intentar anar per la via civil i reclamar per incompliment de contracte i que es retornin aquests imports. Una via directament contra el responsable de l'agència, i si no pot ser front a l'assegurança, però clar, tampoc sabem si està donat d'alta com a activitats econòmiques, què ens podem trobar.
7: La propietària havia fundat l'empresa el 2011 i havia tingut una seu física a l'Escala, però fa anys que va tancar i ara només treballava en línia. Avui ha enviat un comunicat als afectats en què diu que problemes d'accés als turoperadors i de gestió li impedeixen continuar prestant serveis, afegeix però que vol afrontar la situació i treballar per gestionar el retorn dels diners.
23: Gràcies, Maria, i de Girona ara cap a Barcelona, perquè la Guàrdia Urbana de la capital catalana anuncia que reforçarà la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i consum de droga. Actuaran tant a la via pública com als locals privats. Concretament, hi ha la inspecció estricta de 200 clubs canàbics a la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Sota el nom de Pla Druida, es volen atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
10: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barri, aquesta és la nostra capa, la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
23: Però, com us dèiem, estan especialment al punt de mira els clubs canàbics. S'incrementaran les actuacions per via administrativa i penal. Albert Batlle és tinent d'alcalde de Seguretat.
24: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és, tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
23: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat molt últimament en els entorns d'oci.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
23: Més de 86.500 alumnes tindran plaça de primer curs de formació professional aquest setembre, gairebé 5.000 més que l'any passat. Educació atribueix aquest augment a la millora en el procés de preinscripció. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. A més, s'han fet més de 5.000 assignacions alternatives per alumnes que s'havien quedat fora. Segons el departament, és una estratègia que servirà per combatre el risc d'abandonament escolar. Entre els graus mitjans més demanat, sobresurt les cures auxiliars d'infermeria i, en el cas dels superiors, administració i finances. L'alumnat amb plaça assignada ja s'ha pogut matricular i s'han pogut posar en contacte amb el centre educatiu que els hagi tocat per fer els tràmits. Les places vacants, que encara quedin, es tornaran a oferir a partir del 7 de setembre a través d'una cua virtual. I ja es poden demanar les ajudes del Pla Autoplus per comprar vehicles elèctrics o híbrids de forma telemàtica. El govern pot arribar a finançar fins a 4.500 euros per cadascun d'aquests cotxes. El nou programa Autoplus substitueix el Pla Moves 3 que hi havia fins ara, però dona més bonificacions pels vehicles que siguin més elèctrics, més econòmics i de fabricació europea. Els ajuts funcionaran de la mateixa manera que ho feia fins ara el Pla Moves 3, és a dir, els compradors hauran de pagar primer l'import de tot el cotxe i després podran fer els tràmits per obtenir la subvenció. El pla està dirigit a particulars, autònoms i pimes. Les subvencions es poden demanar directament al web que ha habilitat el govern espanyol.
3: 3Cat Info.
23: Hi ha un nou retard en la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya. Està instal·lat, ja està col·locat, de fet, en una bassa de rec, al canal Segarra-Garrigues, al Segrià, però encara no s'ha pogut connectar a la xarxa. Davant d'això, els regants es queixen perquè no poden amortitzar la inversió. Informa des de Lleida, Júlia Albacar.
9: Estem parlant d'una superfície d'una hectàrea de plaques solars instal·lades sobre uns matalassos d'aire que floten a l'aigua de la bassa de rec. L'estiu passat, el Departament de Territori ja va obligar a ajornar el muntatge del parc per no perjudicar la cria d'espècies de moixons protegits. Des de la primavera, la planta està acabada, però ara falta enllestir alguns tràmits i permisos i encara no s'ha pogut connectar a la xarxa. Un retard que lamenta el president Josep Maria Jové.
11: Cada dia que no produïm, doncs això és una pèrdua que tenim. Han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
9: Jové lamenta les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases del Canó, al Segrià i a Oliola, a la Noguera, amb una inversió total que supera els 3 milions d'euros.
23: I anem ara al País Valencià perquè la policia de Benidorm ja ha tornat als familiars l'urna funerària que ahir va aparèixer en una taquilla d'un supermercat. No havia estat un oblit, sinó que la família, com que feien obres a casa, havia considerat que al supermercat les cendres estarien més segures. València, Alba Barbosa.
12: Els familiars del difunt han recuperat avui l'urna funerària. La policia de Benidorm els ha pogut identificar després de la crida que van fer ahir a les xarxes. No s'havien oblidat l'urna a la taquilla del supermercat, sinó que, segons ha confirmat el cos policial, l'havien deixat conscientment allà perquè creien que estaria més segura perquè a casa seva estan fent reformes. L'urna la va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat d'aquesta població de la Marina Baixa mentre revisava les taquilles. La treballadora va alertar la policia que dins d'una de les taquilles hi havia una urna funerària. La policia ha custodiat les restes del difunt fins que avui les ha pogut retornar als familiars.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
23: Dimarts 4 d'agost de 2026, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha hagut d'aturar l'activitat quirúrgica programada a la unitat de traumatologia, rehabilitació i cremats per una avaria a la climatització. El sistema està previst que reactivi dijous al matí. L'aturada ha obligat a suspendre 12 operacions que estaven programades i els pacients que tinguin politraumatismes, el SEM els traslladarà a diferents hospitals de la ciutat. Segons un comunicat, sí que s'atendrà als pacients que arribin de manera espontània a urgències de la Vall d'Hebron, a urgències de traumatologia, així com els lesionats medulars i els grans cremats. Per això s'han habilitat un quiròfan i dos llits de reanimació de més en aquest hospital, a Vall d'Hebron. El centre està treballant per instal·lar equips de refrigeració portàtils en els espais, si més no, més crítics. I a Madrid, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que fins ara ha cremat prop de 27.000 hectàrees i que és el més gran registrat fins ara en aquella regió les últimes dècades. L'evolució favorable de l'incendi, que ja està en fase d'extinció, ha permès que puguin tornar a casa els veïns de les 7 urbanitzacions que encara estaven desallotjades. Mentrestant, l'incendi d'Àvila, que ja està estabilitzat, no es podrà extingir fins d'aquí un mes. És la previsió que fan els bombers tenint en compte les reactivacions constants que està fent aquest foc. L'incendi aquest d'Àvila ha calcinat més de 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més gran ja de la història d'Espanya.
3: El temps.
23: Arribem a 7:45 amb la crònica meteorològica de Néstor Gómez.
13: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per la inestabilitat, per l'aparició de ruixats, tempestes que poden ser localment intenses, descarregar més de 20 litres en 30 minuts, en acompanyats de tempesta i fins i tot no descartem que de calamar-se a punts del Pirineu Oriental, especialment al Ripollès-Garrotxa, també a punts de la Catalunya Central, Osona i comarques veïnes i a les zones del prelitoral. Atenció perquè ja han descarregat carregat. A primera hora de la tarda ho feia cap a les muntanyes de Prades i cap a la comarca de l'Anoia i comarques veïnes, amb precipitacions que han arribat pràcticament a la trentena de litres a les muntanyes de Prades, a Sant Martí de Tous, 21 litres per metre quadrat. S'espera que continuïn actives aquestes tempestes fins a arribar al vespre, màxim primera hora de la nit. Després, un cop marxa el sol, es desfan les tempestes per falta d'energia i això ens donarà peu ja a un dimecres molt més tranquil, molt més plàcid, tot i que puguin aparèixer demà a la tarda algun ruixat, serà molt menys important que no pas el d'avui, amb unes temperatures similars. La tendència que les tempestes es mantinguin durant les tardes, sobretot concentrades al Pirineu, i les temperatures, a mesura que avanci la setmana, tendiran a quedar-se una miqueta més curtes.
23: Gràcies, Néstor. Per cert, que els professionals d'atenció primària de Catalunya han atès més de 300 casos relacionats amb efectes derivats de la calor aquesta última setmana. Majoritàriament estem parlant d'insolacions o cops de calor. Salut també ha registrat un centenar d'urgències i 18 ingressos hospitalaris, en aquest cas sobretot per deshidratació. En global són unes xifres que van a la baixa si les comparem amb els registres de les dues últimes setmanes.
14: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
15: Obrim l'aula per parlar d'oratòria i pensament crític. Visitem l'Institut Josefina Castellví de Viladecans, al Baix Llobregat, un dels centres que participen a la Lliga de Debat de Secundària de la Universitat Pompeu Fabra, una activitat que, veient el seu potencial, aquest curs han obert a altres alumnes, des de segon d'ESO fins a primer de batxillerat i més enllà de la competició. A primera hora, l'aula es transforma en un espai de debat.
16: Soc Kilian i vinc com a introductor de l'equip de QAC que defensa la tesi de que ens trobem davant d'una joventut més masclista.
15: Taules acarades, dos equips i una qüestió a debatre si ens trobem o no davant d'una joventut més masclista.
17: El fet que hagin escollit aquestes cites i les hagin exposat en aquest debat no indica...
15: Al mig, el jurat, amb el cronòmetre a la mà, i al final, veredicte i equip guanyador.
18: La sensació que hi ha és que la millora és bestial. És a dir, hi ha detalls de, sobretot de...
15: La Ainhoa, l'Alícia, l'Àlex i en Víctor són quatre dels alumnes que hi han participat.
25: He agafat forces punts febles de l'equip contrari i els he refutat força bé, tot i que sí que és veritat que m'he deixat un parell de coses per dir.
26: Doncs jo era la conclusora i bàsicament la meva tasca és resumir tot el debat per demostrar que nosaltres tenim la raó i acabar amb una frase contundent que reafirmi la nostra tesi.
27: Jo era conclusor, com l'Alícia, crec que encara ara em falta una mica per aprendre i millorar, però respecte a l'anterior debat i altres debats que hem fet, crec que a poc vaig millorant.
28: Jo feia primer refutador o argumentador. La meva tasca consistia en dir els arguments amb claretat i desenvolupar-los per donar pas al debat.
15: És una pràctica que els permet detectar els seus punts forts i millorar les seves habilitats.
25: Se'm dona força bé refutar... M'agrada doncs, escoltar el que diuen els arguments de l'equip contrari i buscar maneres de trencar-los el discurs.
26: Doncs a mi m'agrada molt fer aquesta frase de tancament perquè és com una mica de teatralització.
27: Potser la capacitat de com pensar ràpid per fer com un resum de tot el que ha passat.
28: Jo crec que a mi se'm dona bé argumentar i refutar perquè jo crec que tinc una ment ràpida.
15: Aquests debats són un exercici de dialèctica i agilitat mental que, com diuen Carlos Ezquerra, professor de filosofia del centre i responsable de l'activitat, no pot substituir cap màquina.
29: Que ChatGPT és una eina que tenen tots, per tant, al final no és diferencial, perquè tu tens ChatGPT per demanar el teu argument, per demanar el teu contraargument. El que determina qui té millors arguments és qui és capaç d'anar més enllà a veure què em preguntaran, què respondré, què em tornaran a preguntar i què tornaré a respondre. La qüestió és de pràctica. Has de ser capaç d'identificar arguments i dir quin és el punt feble, aquest atacaré aquí.
15: També dona espai als alumnes per reflexionar i desenvolupar el pensament crític.
25: És veritat que tu pots estar d'acord o en contra d'una afirmació, però és veritat, tant en una postura com l'altra, hi ha arguments sòlids que diuen, doncs, si mires això és a favor i si mires això és en contra.
15: I treballar el respecte per l'altre.
29: El principi del respecte per la posició contrària és bàsic, perquè avui dia sabem com funciona tot això. Una de les coses que és lamentable de la política actual és que acabes entrant en discursos agressius, que ataquen més que intenten refutar. Llavors aquí al debat es fomenta el respecte per l'altra persona.
15: Així ho viu l'Alícia.
26: Que a mi m'ajuda al meu dia a dia, perquè abans era una persona que quan algú tenia una opinió contrària, doncs em costava doncs, agafar la seva opinió i donar la meva tranquil·lament. Llavors el debat m'està ajudant doncs, a això, a quan hi ha una discussió saber comportar-la.
15: Aquests debats no són una activitat lectiva i els alumnes hi dediquen hores fora de classe. Els participants diuen que per ells és com una formació gratuïta que els permet desenvolupar una habilitat que difícilment es treballa a la resta de matèries.
27: Em motiva molt poder aprendre i millorar com la capacitat de parlar, debatre i davant de més públic o de gent, perquè sempre he tingut com massa nervis. És una formació que és gratuïta i no te la donen en altres matèries o llocs.
15: I per a en Carlos, el responsable de l'activitat, això també garanteix que els alumnes que s'hi apunten s'hi impliquen plenament.
29: Permet estimular parts del currículum que no són explícites, és a dir, estan com a competències d'aquestes transversals, però que ells, quan les adquireixen, se n'adonen que el canvi respecte a abans de fer-ho és moltíssim. Llavors s'adonen que aquesta capacitat, que veuen que pot servir per coses de tota la vida, l'adquireixen i milloren molt en molt poc temps.
15: Preparar un debat demana reflexió, documentar-se, seleccionar arguments i defensar-los, i és la millor eina per practicar l'ús de la paraula en públic. Amb aquesta proposta tanquem l'aula.
14: Aula oberta.
23: D'aquí a 8 minuts haurem arribat a les 8 del vespre.
3: 3Cat Info.
23: L'escriptor i poeta Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la enguany, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a autoritats i societat mallorquines cada estiu al Palau de Marivent. En un missatge publicat a les xarxes socials, Rabassa qüestiona la invitació i deixa clar que no té cap intenció de participar en aquest acte. Ho ha fet en forma de poema, carregat d'ironia, que diu textualment: què vol aquest rei? Que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol? No només això, el vers també acaba amb quatre frases encara més contundents. Diu així: rei de l'odi, rei puput, lladre hereu de Marivent, que no és seu, que és de la gent. I acaba amb un final ben explícit: que m'esperi assegut. L'acte d'aquest vespre al Palau de Marivent forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola. Precisament, les paraules de Rabassa assenyalen directament l'ús del Palau de Marivent per part dels Borbons, que és propietat de les illes i que el cedeixen com a residència d'estiu a la família reial espanyola. I de les Balears ens traslladem ara a la Catalunya Nord, perquè el Festival Casals, el Conflent, celebra enguany els 150 anys del violoncel·lista del Vendrell. De fet, va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950, quan estava refugiat, exiliat a Prada. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
0: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement, dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
1: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar, i per a mi la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
0: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
2: Hi ha moltes feines, es té que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran, i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva, i això també ens fa molt ple.
0: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
14: Esports.
23: Fins al punt de les 8 amb l'Oriol Corral. Bona tarda.
4: Bona tarda. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
4: Caroline Nicolí ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolí ha signat fins al 2030, ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
5: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
4: Nicolí és la quarta incorporació de les blaugranes després dels fitxatges de la central neerlandesa Van Aasten i la portera nord-americana McKamey, també del retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip de Pere Romeu marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. Seguim amb actualitat del Barça, perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per €8,5 milions i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
6: Hansi, welcome me very very good.
7: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
4: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen, que marxa a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I encara dins de l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i que es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur.
3: 3CAT Info.
4: La suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 20 km en final a Dijon. La catalana Paula Blasi, d'altra banda, ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
8: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
4: A la classificació general, Blasi escala fins la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Iris Thió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lulu Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. La nadadora catalana, per tant, ha guanyat ja 5 medalles. Iris Thió ha guanyat, com dèiem, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'avui.
10: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
4: Demà tindrà, com dèiem, l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. L'entrenador Javi Rodríguez, en una entrevista al Tot Costa, parla de cómo han arribado a sus jugadores.
19: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese, en ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona. con fresquito, así que mejor imposible.
4: Les dues incorporacions, Igor i Suheil, ja s'han incorporat a l'equip.
3: Trescat Info.

0: Són les 8. Almenys 19 migrants han mort intentant arribar en pastera a les Illes Balears en les últimes 24 hores. Aquesta tarda, Salvament Marítim ha localitzat com a mínim 2 morts i ha rescatat 17 persones que havien naufragat. I al matí s'han localitzat 2 migrants vius en una altra embarcació on viatjaven almenys 17 persones més que també han perdut la vida. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre eleva fins a 72.000 el nombre de persones que van creuar la frontera i assegura que 70.000 ja han tornat. El govern s'obre a canviar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatges després de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu considera que la proposta dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. L'IBEX 35 marca un nou rècord i tanca per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça es manté actiu en una zona de molt difícil accés, fet que està complicant les tasques d'extinció. El foc no guanya terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo. I els Estats Units asseguren que entre avui i demà pot arribar un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent. Immediatament, el preu del petroli ha començat a caure gairebé un 4%.
1: Esports. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. La davantera brasilera Caroline Nicolí ja és oficialment nova jugadora del Barça. El Barça paga al voltant d'1,5 milió d'euros pel City al traspàs. D'aquesta manera es converteix en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlène Rousset, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició, continua amb el mallot blanc com a millor jove i a la general ha pujat fins al 7è lloc.
0: I avui, molt pendents del temps, els ruixats intensos i les tempestes de la tarda ens acompanyaran fins ben entrat el vespre a la Catalunya central i al Pirineu oriental. Demà el temps serà molt més tranquil. Només a la tarda hi haurà ruixats febles o moderats al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només farà més calor al litoral.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Comencem, almenys 19 persones han mort intentant arribar a les Illes Balears en pastera en les últimes hores. Aquesta tarda s'ha localitzat una pastera a prop de l'illa de Cabrera. Hi havia 17 persones a bord, però s'han localitzat 2 cadàvers i hi hauria també una desena de desapareguts. I al matí, Salvament Marítim ha localitzat una pastera a les costes de Mallorca que portava 15 dies a la deriva. En aquest cas, 17 migrants haurien mort i hi ha hagut també 2 supervivents. El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per les illes. Aquesta ruta, que surt d'Algèria, s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a l'Estat espanyol. La presidenta balear, Marga Proens, en culpa el govern de Pedro Sánchez.
3: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
0: Aquest 2026 han arribat prop de 4.000 persones en pastera a les illes. És un 10% més que en el mateix període de l'any passat. I finalment, el govern espanyol ha elevat a 72.000 els migrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma també el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
4: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
5: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
5: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
4: Tot i evitar crítica al Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
0: Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta a la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades a Espanya d'una majoria dels socis europeus liderats per Itàlia. La

0: Doncs aquesta tarda estem molt pendents del temps perquè s'esperaven fortes pluges que podien anar acompanyades també de tempesta i de pedra, sobretot al centre i al nord del país. Protecció Civil, de fet, té activada l'alerta del pla Inuncat per les fortes pluges que s'havien anunciat. I saludem a aquesta hora per actualitzar la situació a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Molt bona tarda, gràcies sobretot per atendre la trucada 3CAT Info. Imma Soler, bona tarda. Hola, bona tarda, Imma.
1: Sí, disculpeu, em
0: sí,
1: sentiu?
0: Ara et sentim, ara et sentim, disculpa.
1: Perfecte.
0: Bona tarda i gràcies per atendre'ns la trucada. A aquesta hora, no sé si els consta alguna incidència per temps violent.
1: Destacable no ens ha arribat informació. El que sí que sabem és que al llarg de la tarda s'han anat produint aquestes tempestes aïllades en molts punts, que no han portat grans quantitats d'aigua, localment en algun punt sí que ha pujat una mica més l'acumulació, però que sí que han portat també doncs, aquests fenòmens que comentàveu, amb alguns punts pedra, ratxes de vent fortes, etcètera, etcètera. És aquesta situació que ja ens explicava el Servei Meteorològic de Catalunya que tindríem aquests dies per les tardes, que amb una mica d'entrada d'aire fred, amb la calor i amb la humitat que hi ha en el territori, doncs es reactiven, s'alimenten i provoquen doncs, aquestes tempestes que puntualment poden caure aigua en una estoneta en algun lloc de forma intensa i també que poden tenir aquests fenòmens. Per exemple, ens explicaven en la zona de les Garrigues, en el municipi dels Torms, que ha fet una pluja intensa, també en la zona d'Osona, Sant Pere de Torelló, Santa Maria de Besora. Ara també ens explicaven des del Servei Meteorològic que encara queden uns nuclis tempestuosos a les zones del Ripollès i del Berguedà i que encara esperen que durant les properes dues hores doncs, puguin donar algun fenomen d'aquest tipus.
0: De fet, l'avís del Meteocat que ens mencionaves alertava doncs, d'aquestes tempestes amb ratxes molt fortes de vent, entre 70 i 90 km per hora, fins i tot algun possible esclafit o tornados cap a Osona, també cap a la Selva. No sé si n'hi ha hagut, si hi ha hagut algun problema derivat d'aquests fenòmens meteorològics o bé directament de les pluges intenses. Per exemple, a Sant Pere de Torelló, que ens consta que hi ha caigut bastanta aigua, uns 65 litres per metre quadrat.
1: Sí, aquests han sigut els efectes que ha tingut aquests pas d'aquestes tempestes que, com veieu, han sigut localment en algun punt intens, en algun punt on la tempesta s'ha aturat una mica més i ha caigut més aigua, que ha estat una estona caient intensament i ha fet alguna acumulació, però que nosaltres coneguem no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. No descartem que pugui haver algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer alguna malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones no en tenim coneixement.
0: El telèfon d'emergències 112, però, ha rebut algunes trucades relacionades amb aquestes tempestes o d'altres incidències meteorològiques?
1: Sí, algunes trucades, però tampoc amb un nombre destacable.
0: D'acord, doncs dèiem que està activada aquesta alerta del pla Inuncat. Quina és la previsió i quina és la recomanació que a aquesta hora llanceu des de Protecció Civil? I no sé si també ens podeu avançar fins quan es podria mantenir aquesta alerta.
1: De moment aquesta alerta segurament demà ja la podrem treure, demà al matí esperarem aquest vespre, aquestes hores encara que falten d'aquest avís que ens fa el Servei Meteorològic, que encara en la zona del Ripollès, Berguedà, pot haver-hi alguna situació de tempesta, però en principi aquesta hora ja va finalitzant l'avís aquest d'intensitat que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya. De cara a demà no tenim avisos d'intensitat, sí que ens han comentat que podria haver-hi també alguna tempesta aïllada durant tota la setmana, sobretot per les tardes, però de cara a demà no ens han indicat que les quantitats fossin esperables, que fossin destacables. Sí que ens ho han indicat de cara a dijous. De cara a dijous sí que ja ens han avisat que tornarem a tenir un dia similar al d'avui, també amb intensitat, potser més focalitzat en el quadrant nord-est, a les comarques del quadrant nord-est, i que en aquest cas sí que possiblement podria ser més generalitzada la pluja i amb una mica més d'intensitat. Haurem d'esperar els models de demà que ens ho certifiquin. Però en principi finalitzaríem amb aquesta nit demà al dematí l'alerta i esperaríem, aviam els models, la indicació que ens donarien per dijous doncs per tornar a seguir a fer aquest seguiment com hem fet avui d'aquestes tempestes.
0: D'acord, doncs n'estarem molt pendents. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 8 i 12 minuts. Més qüestions. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ja ha afectat una superfície de més de 108 hectàrees.

0: hectàrees de terreny forestal, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que ja fa hores que el foc no avança, encara està actiu i és en un terreny molt complicat que dificulta les feines d'extinció. De fet, els bombers no descarten que un canvi de temps els pugui tornar a revifar i per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona. Sanet, Joaquim Albalate.
1: L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
2: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat que aquells sectors tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
1: Encara hi ha la por, però, que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames tal com va passar el cap de setmana. Això en un foc que ha tingut els veïns amb l'ai al cor. Maria José Herta és l'alcaldessa de Vilaller.
3: Molt preocupats, no dormint, moltes nits amb vela i esperant resultats i veiem, observant a cada moment, perquè també hi havia aquí un campament base que s'observava cada minut i la veritat que ens hem sentit molt recolzats.
1: Els bombers han demanat als excursionistes que evitin aquesta zona i, de fet, al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap aquí. Els bombers treballen en aquest foc amb dos mitjans aeris perquè el terreny fa impossible que puguin desplegar efectius terrestres.
0: I els bombers també han aconseguit controlar l'incendi de la Comunitat de Madrid, que fins ara ha cremat prop de 27.000 hectàrees i és el més gran registrat fins ara a la regió en les últimes dècades. L'evolució favorable de l'incendi, que ja està ara en fase d'extinció, ha permès que puguin tornar a casa els veïns de les 7 urbanitzacions que encara estaven desallotjades. I mentrestant, l'incendi d'Àvila, que ja està estabilitzat, no es podrà extingir fins d'aquí un mes. És la previsió que en fan els bombers, tenint en compte les reactivacions constants que fa el foc. Aquest incendi ha calcinat més de 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més granja de la història d'Espanya. És pràcticament un quart de nou. Actualitzem la previsió meteorològica.
4: El temps.
0: Tots els detalls amb en Néstor Gómez.
5: Tarda de fortes tempestes i de ruixats intensos els que han descarregat avui a la comarca d'Osona, destacant els 71 litres per metre quadrat descarregats en poc més d'una hora a Santa Maria de Besora o també a Sant Pere de Torelló. Manlleu, 56 litres, Sant Vicenç de Torelló, 49 litres, un intens aiguat que ha anat acompanyat en alguns casos de pedra i també ha arribat algun punt del nord de la comarca del Berguedà. Precipitacions que continuaran actives durant les immediates hores, especialment cap a la comarca del Ripollès, àrees de la Garrotxa, Pirineu Oriental i també a l'àrea d'Osona. Tot i que la tendència, a mesura que el sol vagi perdent alçada, és que aquestes tempestes també, a poquet, es vagin diluint. I tot per donar pas a un dimecres molt més tranquil que no pas avui, amb sol durant tot el dia i amb algun ruixat que es pot escapar demà a la tarda, més puntual i menys intens a l'àrea del Pirineu. Avui les temperatures s'han pujat de manera descarada, especialment cap al Priorat i cap a la Ribera d'Ebre, amb màximes que han arribat als 39 graus a Vinebre i al pantà de Ribarroja. Demà baixaran en aquestes contrades, però en canvi demà pujarà i farà una mica més de calor a la façana costanera.
4: Tresca Info.
0: El govern s'obre a canviar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però continua disposat a tirar-la endavant, tot i al revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que el text se salta l'Estatut i també la Constitució. Sosté que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més també d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat en un comunicat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. La iniciativa la va pactar amb els comuns, impulsors d'aquesta proposta, que també estudien buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
6: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis en la norma per dotar-la de més fonaments jurídics. I a l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties. Sentim ara la juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán.
4: vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
7: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova aquesta llei. I més qüestions. L'IBEX 35 ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Això vol dir que les empreses espanyoles que hi cotitzen ara valen el doble de mitjana que quan es va crear l'índex el 1992. La crescuda d'avui ha estat del 0,21%. L'escalada dels últims dies la lideren companyies com, per exemple, Inditex o les vinculades al sector bancari. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte de l'Orient Mitjà i també a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Des d'ahir, els índexs bursaris europeus s'apropen o superen els seus rècords històrics, com per exemple el DAX d'Alemanya i el CAC francès.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim ara plana internacional. Els Estats Units diuen que és possible que entre avui i demà s'arribi ja a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Així ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent.
9: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: Immediatament després d'aquestes declaracions que sentíem, el preu del petroli ha baixat i a hores d'ara ha descendit prop d'un 4% fins als $77 al barril de Brent. És l'últim episodi enmig de la confusió sobre les converses de pau entre els dos països. Donald Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra de la postura del règim de Teheran. Un dels països mediadors, Qatar, diu que hi ha contactes, però entre les parts. Així ho assegurava el portaveu del ministre de Defensa.
10: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
0: I en paral·lel segueixen també els atacs a la zona. Aquesta nit, un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell de mercaderies amb bandera de Libèria a prop de la costa d'Oman, a l'estret d'Hormuz. I d'altra banda, els rebels hutis alineats amb l'Iran han atacat també un objectiu a l'Aràbia Saudita. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins de Cisjordània han minvat aquesta setmana, però continua sistematitzada en algunes zones. A Sinjil, per exemple, els veïns s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així, doncs, els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
11: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Quan ho fan, a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir perquè finalment els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
12: Un sovei.
13: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
11: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes del doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals del mes de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones i les entitats veïnals calculen que encara hi ha més de 30.000 persones desaparegudes. I mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt poc a poc. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
14: En un nou balanç, el govern veneçolà assegura que ja ha retirat un 16% de tota la runa i restes d'edificis ensorrats pel doble terratrèmol del passat 24 de juny, mentre que també assegura haver assistit mèdicament a més de 60.000 persones. Més de 6.000 són els morts, mentre que 6.500 les persones rescatades. Organitzacions ciutadanes veneçolanes parlen d'entre 30.000 i 40.000 persones desaparegudes a la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira. A la costa del Carib veneçolà hi ha una doble realitat. Avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
12: És el miedo que sempre va estar ahí persiguiéndote porque es algo que tú no vas a poder superar porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
15: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
14: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
0: L'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, suma una tercera parada ara a Palamós, on farà 6 representacions. En total, doncs, seran 15 funcions entre el 12 i el 30 d'agost, amb prop de 19.500 butaques disponibles, Clàudia Roses.
16: Enguany, l'espectacle ha batut el rècord de participació, 29 artistes de 8 països diferents. Hi haurà malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos, entre d'altres. El plat fort seran els trapezistes nord-americans Flying Caballero, guardonats al prestigiós Festival de Monte Carlo i capaços d'oferir el quadruple salt mortal en una mateixa representació. Nits de Circ aposta per trencar amb el format mític de la carpa vermella i blanca. Així ho ha explicat el director Genís Matabosc.
17: És un circ d'altíssima qualitat que es fa sota els estrels, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
16: Amb les entrades de la gira ja gairebé exaurides, la producció ha decidit sumar una darrera funció a Palamós, que serà el 30 d'agost.
0: 5 minuts mal comptats per 9:15.
8: Esports.
0: Oriol Corral, bona tarda.
18: Bona tarda. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
8: 3CAT Info.
18: Caroline Nicolli ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City. El Barça ha pagat al voltant €1.5 milions d'euros pel traspàs i així es converteix en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
19: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
18: Nicolli és la quarta incorporació de les blaugranes. El Barça també ha anunciat que jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Seguim amb actualitat del Barça perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per €8.5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
20: My first days has been very great.
21: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
18: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I encara dins de l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i que es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur.
8: 3CAT Info.
18: D'altra banda, Iris Thió ha guanyat avui 2 medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí, ha guanyat l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilu Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana Iris Tió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Sentim les valoracions d'Iris Tió després de l'or d'avui.
2: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
18: Demà tindrà, com dèiem, l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. La ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 km en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc que l'acredita com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
3: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
18: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. I l'equip femení del CAC, Setembol Granollers, ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explica en una entrevista al Tot Costa com jugarà el seu equip.
22: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt. L'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival.
18: I en bàsquet, el nou tècnic del Barça, Aleksandar Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany.
23: Almenys 19 migrants morts quan intentaven entrar les Balears en dues embarcacions. Bona tarda, són 9:15.
24: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
23: Les dues pasteres s'han rescatat a Mallorca i Cabrera en només 24 hores. El balanç fins ara és de 19 morts i hi hauria també una desena de desapareguts. Amb la crisi migratòria a Ceuta encara ben viva, el govern balear reclama a l'Estat un pla específic per a les illes. Avui el ministre Marlaska ha rebut el suport dels seus socis europeus, en aquest cas pel cas de Ceuta, tot i que les crítiques es mantenen en l'aire. Els 27 s'han solidaritzat amb Espanya i li han ofert ajuda. El titular d'Interior ha insistit que el CNI no sabia res del que passaria.
25: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
23: Marlaska també ha confirmat que 70.000 dels 72.000 migrants que van arribar a la ciutat autònoma ja han tornat al Marroc. Revés del Consell de Garanties Estatutàries a l'acord del PSC i els comuns que limita la compra especulativa d'habitatge. Segons aquest òrgan, vulnera articles de l'Estatut i la Constitució i els drets a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa. El govern s'ha compromès a fer canvis al text per assegurar que la llei tiri endavant. De la Crònica del Món, pendents de l'anunci del govern nord-americà, assegura que entre avui i demà pot arribar un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz immediatament el preu del petroli ha començat a caure. I avui tenim un nou capítol de l'estafa d'una agència de viatges de l'Empordà. Mentre les denúncies es multipliquen i ja n'hi ha una trentena, Catalunya Ràdio ha pogut saber que Consum no té constància que l'agència ho tingués tot en regla per fer la seva feina. I en aquest Catalunya Vespre també sabrem com s'ha resolt el misteri de l'urna funerària que va aparèixer a la taquilla d'un supermercat de Benidorm. Resulta que els familiars, atenció, l'havien deixat allà mentre feien obres a casa seva. Quan faltin 5 minuts per les 9, els esports. Oriol Corral, bona tarda.
1: Bona tarda.
23: Avui uns esports marcats per la reaparició de Joan Laporta.
1: Sí, ha reaparegut després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. Això en el dia en què Iris Thió ha guanyat la cinquena medalla a l'Europeu de Natació de París. Ha guanyat la medalla de plata en equip tècnic amb les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilo Lluís.
23: I el temps, Néstor Gómez, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
23: A veure, hem tingut una nova tarda de tempestes intenses. Ahir parlàvem d'una pedregada que va ser impactant, sobretot al Solsonès, per tenir aquelles pedres la mida d'un ou. Avui la pluja ha descarregat amb molta intensitat, sobretot al nord d'Osona.
4: Efectivament, unes precipitacions que en qüestió de poc més d'una hora ha descarregat fins a 75 litres per metre quadrat a Santa Maria de Besora o Sant Pere de Torelló, una pluja que podríem considerar no intensa, sinó torrencial. Quan supera ja els 40 litres en una hora, ja es considera, meteorològicament parlant, pluja torrencial. Doncs això és el que ha passat al nord de la comarca d'Osona, acompanyada de no només de tempesta, sinó també d'una mica de pedra, i fins i tot en alguns casos podria haver arribat als 2 o 3 centímetres a tot estirar. Aquestes tempestes, les d'Osona, ja han desaparegut, però no del tot, perquè es mantenen ara mateix actives al nord de la comarca del Bages, cap al sector de Balsareny, sectors també per sobre de Manresa, diríem, aproximadament, i tendeix a aproximar-se a la mateixa ciutat de Manresa. La part positiva és que a mesura que el sol vagi marxant, aquestes nuvolades tendiran a tenir falta d'energia i tendiran a desfer-se. I tot per deixar pas a un dimecres que serà molt més plàcid, molt més assolellat, i demà les precipitacions es quedaran restringides al Pirineu i ja seran les típiques, que poden ser febles o localment moderades, però sense repetir la intensitat de la d'avui ni tampoc la d'ahir.
23: Doncs ho seguirem. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
4: Bona tarda.
24: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
23: Ara passen 4 minuts de 9:15. És la notícia de portada d'aquest dimarts, d'aquest 4 d'agost del 2026. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a Mallorca amb pastera en aquestes últimes hores, en les últimes 24 hores. El nombre de morts encara podria augmentar perquè hi ha desenes de desapareguts pel naufragi de dues embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Ho ampliem des de Mallorca, Caterina Carmany.
5: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
6: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
5: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
23: Tot això mentre encara ressona la crisi migratòria a Ceuta. Avui la Unió Europea ha donat per tancada aquesta crisi desencadenada arran d'aquesta entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, quan la gran majoria d'estats membres es van mostrar molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez, Marc Camps.
0: Sí, la reunió sol·licitada d'urgència tant per 22 països com per Pedro Sánchez ha acabat amb alguns
16: consensos, com la cooperació amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
16: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma, ni tampoc sobre Itàlia, que ha suspès durant un mes l'acord Schengen amb Espanya, al·legant motius de seguretat.
23: El govern espanyol ha xifrat avui en 72.000 els migrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat a 70.000. Davant dels seus socis europeus, en aquesta reunió que explicàvem ara, el ministre Fernando Grande Marlaska ha reivindicat la gestió que s'ha fet d'aquesta entrada massiva i ha reformat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet d'aquesta reunió. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Fernando Grande Marlaska treu pit. Tots els estats membres, diu, han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Tot el bloc, sense excepcions, ha fet costat a Espanya.
25: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
9: Marlaska insisteix que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i, preguntat per l'assumpció de responsabilitats...
25: Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
9: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. El govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta des del Marroc, 70.000 dels quals ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
23: Gràcies, Àngels. Una de les principals preocupacions ara mateix és què passarà amb els menors no acompanyats que han arribat a Ceuta. Es calcula que n'hi ha prop d'un miler. El govern espanyol ha anunciat que hi destinarà 25 milions d'euros per garantir-ne l'atenció. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió.
10: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 milions d'euros dirigidos a Ceuta per a l'atenció de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
23: Cristian Roldán, bona tarda.
11: Bona tarda.
23: Tu has pogut parlar amb la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, és una ONG especialitzada en l'atenció a persones migrants en situació de vulnerabilitat. Què t'han explicat?
11: Doncs sobretot han posat l'accent a la necessitat d'identificar aquests menors per tal d'engegar tot el recorregut legal que els pugui garantir l'entrada al circuit de protecció. Actualment hi ha identificats prop de 900, però es calcula que la xifra augmentarà en els pròxims dies. De fet, el director del CEAR, Mauricio Valiente, explica a Catalunya Ràdio quin és el següent pas de l'administració.
12: En el caso de que sean se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
11: Les autoritats de Ceuta ja han expressat que no tenen capacitat actualment per acollir aquest volum de menors. De fet, des del CEAR esperen que en qüestió de dies o setmanes l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei.
12: Se harán esas peticiones a las comunidades autónomas y se producirán los traslados. Además, el decreto ley establece que la tutela se puede asumir por las comunidades de destino, con lo cual es un sistema mucho más directo y mucho más sencillo. Y ya digo, en los últimos meses, en el caso de Ceuta, se ha aplicado con éxito.
11: Mentrestant, el Ministeri d'Igualtat també ha demanat a Ceuta que vetlli per la seguretat de les dones migrants que hi ha ara mateix en situació de vulnerabilitat a la ciutat. El Ministeri posa l'accent en el risc que pateixin violències masclistes o que siguin víctimes de xarxes d'explotació sexual.
23: 4 minuts i 3 quarts de nou, la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L'atur, però, també creix un 2,5% més que el juny, Roger Santaló.
13: El creixement de l'atur és un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes, com els del sector educatiu, però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la normalització ha fet que ara n'hi hagi 16.500 més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
14: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
13: Els sindicats Comissions Obreres i UGT també han valorat aquestes xifres, demanen a la Generalitat més recursos per al servei d'ocupació per poder atendre els immigrants que en els propers mesos aconsegueixin la regularització.
23: És un altre dels temes destacats d'aquest dimarts. El govern s'obre a canviar la llei per restringir la compra especulativa d'habitatge, però continua disposat a tirar-la endavant, tot i al revés del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan consultiu, Àlex Giral Robert, bona tarda.
15: Bona tarda.
23: Ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que el text assalta l'Estatut i la Constitució.
15: Sí, diu que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat en un comunicat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge i limitar l'adquisició de pisos amb finalitats únicament lucratives. La iniciativa la va pactar amb els comuns, impulsors de la proposta, que també estudien buscar-hi un millor encaix legal, malgrat que consideren que el Consell de Garanties ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
17: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
15: Des d'Esquerra, necessaris per aprovar la llei, també consideren que cal fer canvis per dotar-la de més fonaments jurídics. A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han celebrat el dictamen no vinculant i els populars han amenaçat de portar la norma al Constitucional si el Parlament l'aprova igualment. El text planteja que els ajuntaments puguin limitar la compra d'immobles per fer negoci i no per viure-hi en zones de mercat residencial tensionat. Amb la resolució del Consell de Garanties Estatutàries, per cert, entitats com l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya i la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona han exigit la retirada immediata de la proposició.
23: Pràcticament 9:15. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Els bombers no baixen la guàrdia per la complexitat del terreny, però demà podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Anem cap a Sanet, Joaquim Albalaté.
19: Sí, fins ara només hi han pogut treballar mitjans aeris i bombers transportats amb helicòpter, però demà sí podrien començar a desplegar vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. És un primer pas per perimetrar el foc, però segons els bombers, l'incendi continuarà actiu uns dies més perquè és en un lloc de difícil accés. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Les flames, però, no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació que poden continuar fumejant durant setmanes. De moment, i tot i que oficialment no hi ha restriccions, es manté la petició que els excursionistes i els muntanyistes no s'apropin a la zona de l'incendi.
23: Mentrestant, els municipis de Cornudella i la Morera del Montsant, el Priorat, tancaran els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per l'eclipsi del 12 d'agost, per dimecres de la setmana que ve. Aquesta mesura s'ha pres perquè s'espera l'arribada d'un gran volum de gent que coincidirà, a més, amb un risc alt d'incendi. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: Els dos municipis tancaran els accessos al parc entre l'11 i el 13 d'agost. La decisió s'ha pres perquè es vol garantir la seguretat a la zona i perquè el Departament de Territori únicament decreta el tancament del parc en cas d'entrar al nivell 4 de risc d'incendi del Pla Alfa. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, ho justifica així.
26: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
20: Segons el cos d'agents rurals, els ajuntaments tenen la potestat d'aplicar aquestes mesures.
23: Gràcies, Clara. Avui també tenim novetats de l'estafa d'una agència de viatges de l'Empordà. Consum no té constància que aquesta agència, acusada de presumpte frau, presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Des de Girona, Maria Rovira.
1: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
2: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
1: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
23: Notícia d'aquest vespre, TMB ha anunciat una auditoria per garantir la seguretat a la línia 1 del metro de Barcelona després de l'incendi que va haver-hi la setmana passada a l'estació de Glòries, Gemma Sagrera.
3: El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquesta tarda que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat retirant completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins el túnel per assegurar-ne la seguretat i que no torni a haver cap problema en un futur.
8: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
23: I a aquesta hora també us expliquem que es torna a retardar la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya. S'ha construït en una bassa del canal Segarra-Garrigues i, tot i que les plaques ja estan instal·lades, no pot funcionar perquè falten tràmits. Una situació que els regants critiquen perquè no poden amortitzar la inversió. Lleida, Júlia Albacar.
18: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. L'any passat ja es van ajornar les obres perquè coincidien amb el període de nidificació d'algunes aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta el retard.
21: Sí, des de base hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
18: I critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari.
23: Obrim la crònica internacional. Que encapçalem amb els Estats Units, que consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Teheran, però, s'ha limitat a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són positives, Vicent Mifsud.
22: El govern dels Estats Units insisteix que mantenen negociacions amb l'Iran i tant el secretari d'Estat, Marco Rubio, com el del Tresor, Scott Bessent, es mostren optimistes. Bessent ho expressava així a la cadena CNBC.
27: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
22: Aquestes declaracions han provocat una nova baixada del preu del petroli que se situa per davall dels $80 el barril de Brent. L'Iran, però, diu que només negocia amb Oman l'establiment de rutes segures per a la navegació per Hormuz.
23: Ens situem ara a Cisjordània. L'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins de Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua sistematitzada en algunes zones. A Sinjil, per exemple, els veïns s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat des de Sinjil, Jordi Bresco.
28: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Quan ho fan, a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir perquè finalment els colons fan marxa enrere. El Fuad explica que aquesta és la dinàmica habitual.
0: Un sauvei.
4: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
28: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
23: 9 recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones i les entitats veïnals calculen que encara hi ha més de 30.000 persones desaparegudes. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc a poc. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
5: Bona tarda. En un nou balanç, el govern veneçolà assegura que ja ha retirat un 16% de tota la runa i restes d'edificis ensorrats pel doble terratrèmol del passat 24 de juny, mentre que també assegura haver assistit mèdicament a més de 60.000 persones. Més de 6.000 són els morts, mentre que 6.500 les persones rescatades. Organitzacions ciutadanes veneçolanes parlen d'entre 30.000 i 40.000 persones desaparegudes.
6: Que es algo que tú no vas a poder superar porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
7: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí, entonces, estamos en una calpa.
5: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera, s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
23: Mig quart i arribem a les 9. Avui tenim novetats que ens arriben des de Benidorm a la Marina Baixa. Podem dir que s'ha resolt el misteri d'aquestes últimes hores al municipi. La policia ha tornat avui als familiars l'urna funerària que ahir va aparèixer en una taquilla d'un supermercat i no se l'havien oblidat allà per casualitat. Anem cap a València, Alba Barbosa.
9: La família havia deixat les cendres del familiar expressament a la taquilla perquè a casa estan fent reformes i consideraven que al supermercat l'urna estaria més ben resguardada. La policia municipal els ha pogut identificar després de fer una crida per xarxes per localitzar els familiars del difunt, pensant-se en un principi que es tractava d'un oblit. La policia ha custodiat l'urna des que ahir l'encarregada del supermercat de Benidorm els va alertar de la troballa mentre revisava les taquilles de l'establiment.
23: Han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el seu mecanisme interior ha quedat fet malbé. A més, n'han arrencat algunes tecles, Valèria Obereda.
16: Sí, i és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'Estat, dissenyat especialment per a espais exteriors i per suportar qualsevol inclemència meteorològica, però no el vandalisme. De fet, ja l'havien atacat alguna vegada i pintat grafitis, però mai res de tan greu com ara. L'organització del concurs Maria Canals, responsable del piano, ja treballa per recuperar l'instrument i que, com fins ara, tothom que vulgui el pugui tocar.
23: I el Ministeri de Consum ha multat els organitzadors del Reggaeton Beach Festival. Multa de 320.000 euros per pràctiques abusives. Resulta que l'empresa prohibia als assistents entrar a menjar o beguda i cobrava per poder sortir i entrar al recinte, Valèria.
16: La denúncia la va presentar l'Associació de Consumidors Facua i demana que la mesura s'estengui a altres festivals com el Primavera Sound o el Sonar. Sentim el seu portaveu, Rubén Sánchez, en declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política.
16: Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai perquè el festival va anunciar el juny que cancel·lava els concerts d'aquesta temporada per la seva situació financera.
23: I abans dels esports, una mica de circ. perquè l'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i a Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta Sota les Estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total, seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero.
16: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
0: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
16: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
23: I del circ als esports. 4 minuts i arribarem a les 9, esports que repassem amb l'Oriol Corral. I avui, parlant de Joan Laporta, ha reaparegut després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu.
10: Bissibu és un extrem esquerre de 18 anys que arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
11: My first days has been very great.
27: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
10: El Barça, d'altra banda, ha fet oficial la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax i encara dins l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i que es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur.
23: Carolyn Nicoli ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City.
10: El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel seu fitxatge. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030. Ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que ha fet realitat un somni.
12: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
10: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes al Barça, que també ha anunciat que jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester.
23: Parlem de l'Espanyol. El davanter Quique García passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta.
10: Sí, va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
23: Iris Tio ha guanyat avui 2 medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilo Lluís.
10: La nedadora catalana Iris Tio, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Sentim les valoracions de Tió després de l'or d'avui.
13: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
23: I la suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon.
10: D'altra banda, la catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
14: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
15: Trescat Info.
17: Són les 9.
12: La Unió Europea se solidaritza amb Espanya per la crisi a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, reivindica la gestió de la crisi i insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Almenys 19 migrants han mort intentant arribar en pastera a les Illes Balears en les últimes 24 hores. Aquesta tarda, Salvament Marítim ha localitzat com a mínim 2 morts i ha rescatat 17 persones que havien naufragat. I al matí també s'han localitzat 2 migrants vius en una altra embarcació on viatjaven almenys 17 persones més que han perdut la vida. El govern estudia reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge després de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan considera que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. L'IBEX 35 marca un nou rècord i tanca per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i també a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Els Estats Units consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir doncs, l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Teheran, però, es limita a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són positives. L'ocupació al mes de juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social amb l'impuls de la regularització de migrants. Per contra, l'atur puja un 2,5% respecte al mes passat. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Els bombers no baixen la guàrdia per la complexitat del terreny i demà podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres.
1: Esports.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es va lesionar aquest dissabte a l'amistós contra el Middlesbrough. La davantera brasilera, Caroline Nicoli, ja és oficialment nova jugadora del Barça. El club blaugrana ha pagat al voltant €1,5 milions d'euros al Manchester City. I la nedadora Iris Tió ha guanyat la seva cinquena medalla al Campionat d'Europa, que s'està fent a París avui. Dues medalles, al matí l'or en el solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís.
12: I ens falta el temps, els ruixats intensos i les tempestes de tarda ens acompanyaran fins ben entrat al vespre a la Catalunya central i al Pirineu Oriental. Demà el temps serà més tranquil, només a la tarda hi haurà ruixats febles o moderats al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només farà més calor al litoral.
1: Trescat Info.
12: 9 i 3 minuts. Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
1: Trescat Info.
12: La Unió Europea dona ja per tancada la crisi desencadenada arran de l'entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit aquest matí per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya. Un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com per exemple la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o bé la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
3: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
12: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma, ni tampoc sobre Itàlia, que ha suspès durant un mes l'acord Schengen amb Espanya al·legant motius de seguretat. Doncs bé, finalment, el govern espanyol ha elevat a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc, com dèiem, i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva
8: i referma també el seu compromís amb el control de la frontera del sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent dels ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
17: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
15: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
17: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
15: Tot i evitar crítica al Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
8: Doncs bé, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, però ja que hi ha desenes de desapareguts pel naufragi de dues embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
18: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14...

0: Estàs buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 9 i 8 minuts. El govern s'obre a canviar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però continua disposat a tirar-la endavant, tot i al revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat, doncs, la raó a Junts i al PP, que ha resolt que el text se salta l'Estatut i la Constitució. Sosté que vulnera els drets a la propietat, també a l'herència i a la llibertat d'empresa, a més també d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat en un comunicat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. La iniciativa la va pactar amb els comuns impulsors d'aquesta proposta, que també estudien buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
3: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
2: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la norma per dotar-la de més fonaments jurídics. I a l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties. Sentim ara la juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán.
4: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
5: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
2: El PP, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova aquesta llei. I l'IBEX 35 ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Això vol dir que les empreses espanyoles que hi cotitzen ara valen el doble de mitjana que quan es va crear aquest índex al 1992. La crescuda d'avui ha estat del 0,21%. L'esclada dels últims dies la lideren companyies com, per exemple, Inditex o bé les vinculades al sector bancari. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir també l'estret d'Hormuz. Xavier Birun, professor adjunt de la UPF de Barcelona School of Management, explica aquestes perspectives que fan créixer l'índex.
6: Poden créixer per multitud de variables. Una d'elles és que l'economia dels països on té negoci, no només el país on té la seu aquesta empresa, millori.
2: Des d'ahir, els índexs bursaris europeus s'apropen o bé superen els seus rècords històrics, com per exemple el DAX d'Alemanya i el CAC francès.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: 9 i 11 minuts. Obrim ara plana internacional. Els Estats Units consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Teheran, però, s'ha limitat a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són positives. El govern dels Estats Units insisteixen que mantenen negociacions amb l'Iran i tant el secretari d'Estat, Marco Rubio, com el del Tresor, Scott Bessent, es mostren optimistes. Bessent ho expressava així a la cadena CNBC.
7: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
2: Aquestes declaracions que sentíem han provocat una nova baixada del preu del petroli que se situa per davall dels $80 al barril de Brent. L'Iran, però, diu que només està negociant amb Oman l'establiment de rutes segures per la navegació a Hormuz. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins de Cisjordània han minvat aquesta setmana, però continua sistematitzada en algunes zones. A Sinjil, per exemple, els veïns organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així, doncs, els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat, Jordi Brascó.
8: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Quan ho fan, a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir perquè finalment els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
9: Un servei Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que

0: Sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
1: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
2: I l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document menciona el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalistes i també separatistes, però diu que no s'aprecia cap indici de capacitat per una violència sostinguda i que es manté fragmentat i operativament fràgil. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar en la llista només un any després d'excloure-ho, doncs, per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que li transmeten els estats membres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I de seguida actualitzem la previsió meteorològica, però abans us expliquem que Protecció Civil desactivarà en les pròximes hores l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda no hagin provocat danys. En declaracions a 3CAT Info, aquesta emissora, Imma Soler, directora operativa de Protecció Civil, confirmava que, malgrat les pluges intenses i també les pedregades que han caigut a Osona i alguns punts del Berguedà, no hi ha hagut incidències remarcables.
4: Però que nosaltres coneguem no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. No descartem que pugui haver-hi algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones no en tenim coneixement.
2: De cara a demà encara hi poden haver però tempestes al Ripollès, també cap al Berguedà, però almenys de moment no hi ha avisos per temps violent. Ara sí, és pràcticament 9:15, actualitzem la previsió.
3: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
5: La tarda d'avui ha estat caracteritzada per aquestes tempestes intenses en el cas d'Osona, que han deixat més de 70 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Una pluja torrencial que ha anat acompanyada de tempesta, però també de pedra, que ha arribat a la mida de 2 o 3 centímetres. També a primera hora de la tarda els ruixats apareixien cap a les muntanyes de Prades i cap a l'àrea de l'Anoia. Destaquem a Carme amb 16 litres per metre quadrat. Aquestes precipitacions, totes elles, tendeixen clarament a desaparèixer. Les del matí han desaparegut, o les del migdia, i aquestes d'Osona també tendeixen clarament a desaparèixer. Les darreres, a primera hora del vespre, ja arribaven a punts del Bages, però tendeixen també a marxar del tot amb l'arribada de la nit. Tot això permetrà gaudir d'una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país, perquè aquest dimecres s'espera un dia força més plàcid, almenys sense aquest ruixatge, aquestes tempestes intenses. Un dimecres de sol, amb una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus durant el matí, i a la tarda, si bé apareixeran alguns ruixats cap al Pirineu, seran de caràcter feble o puntualment moderat. Pel que fa a les temperatures, demà tindrem temperatures similars a les d'avui, potser baixaran una miqueta a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No arribarem als 38 i tampoc als 39, però sí que ens mourem entre els 36 a 37 graus. On sí que farà una miqueta més de calor demà serà a la façana costanera, especialment a la costa central i a la costa daurada.
3: 3CAT Info.
2: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua de moment actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar ja a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalate.
6: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
7: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
6: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara, es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar l'incendi de la Comunitat de Madrid, que fins ara ha cremat prop de 27.000 hectàrees i és, doncs, el més gran registrat fins ara en aquesta regió en les últimes dècades. L'evolució favorable de l'incendi, que ja està en fase d'extinció, ha permès que puguin tornar a casa els veïns de les 7 urbanitzacions que encara estaven desallotjades. I, mentrestant, l'incendi d'Àvila, que ja està estabilitzat, no es podrà extingir fins d'aquí a un mes. És la previsió que fan els bombers tenint en compte les reactivacions constants que fa aquest foc. Aquest incendi ha calcinat més de 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més gran de la història d'Espanya.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupants que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L'atur, però, també creix un 2,5% més que el mes de juny. El creixement de l'atur és un fet habitual a principis d'estiu, però la finalització de molts contractes, com per exemple els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del mes de març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. És un creixement motivat també per la regularització de migrants. Pel que fa al cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la normalització ha fet que ara n'hi hagin 16.500 més que el mes de juny. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
8: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
2: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT també han valorat aquestes xifres, demanant a la Generalitat més recursos per als serveis d'ocupació per poder atendre els immigrants que en els propers mesos aconsegueixin la regularització. I més qüestions. TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat de l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquesta tarda que iniciaran una auditoria després, doncs, d'aquest incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no torni a haver cap problema en el futur.
9: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: Vandalitzen el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el seu mecanisme interior ha quedat fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes de les tecles. Valèria Obereda.
10: Sí, i és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'Estat, dissenyat especialment per a espais exteriors i per suportar qualsevol inclemència meteorològica, però no el vandalisme. De fet, ja l'havien atacat alguna vegada i pintat grafitis, però mai res de tan greu com ara. L'organització del concurs, Maria Canals, responsable del piano, ja treballa per recuperar l'instrument i que, com fins ara, tothom que vulgui el pugui tocar.
2: L'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú, també a Roses, afegeix ara una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total, doncs, seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Valèria.
10: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
11: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
10: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost. I pel carajo, pel carajo, te hotel.
2: El Ministeri de Consum multa els organitzadors del Reggaeton Beach Festival amb 320.000 euros per pràctiques abusives. L'empresa prohibia als assistents entrar a menjar o beguda i cobrava també per poder sortir o bé entrar al recinte. La denúncia la va presentar l'Associació de Consumidors Facua i demana que la mesura s'estengui també a d'altres festivals, com per exemple el Primavera Sound o el Sonar. Sentim ara el seu portaveu, Rubén Sánchez, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
2: Facua dubta que la multa es pugui però arribar a cobrar mai perquè el festival va anunciar el mes de juny que cancel·lava els concerts d'aquesta temporada per la seva situació financera.
13: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
14: És clar!
2: La seqüela de la pel·lícula Barbie perilla a causa de les exigències salarials dels seus dos protagonistes. Segons publica The New York Times, Warner, la productora d'aquesta pel·lícula, no estaria disposada a pagar els sous que demanen les dues estrelles a més d'una participació amb els beneficis que generi el nou film. En el cas, per exemple, de Ryan Gosling, la petició és de 20 milions de dòlars, quan en la primera entrega va ser d'uns 12 milions i mig. Les xifres de Margot Robbie, de moment, no han transcendit. Fa tot just 3 anys, Barbie es va convertir en un nou èxit rotund de taquilla en recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a tot el món.
3: Esports.
2: Oriol Corral, bona nit.
15: Bona nit. Caroline Nicolí ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i arriba del Manchester City. El Barça ha pagat a l'equip anglès al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolí ha signat fins al 2030, ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que ha fet realitat un somni.
16: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
15: Nicolí és la quarta incorporació de les blaugranes aquest estiu. El Barça també ha anunciat que jugarà un partit amistós contra el Manchester City i serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Seguim amb actualitat del Barça perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. Bissibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bissibu parla de la seva rebuda a l'equip blaugrana.
17: My first days has been very great.
0: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
17: Being here is really a dream for me.
15: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I encara dins l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i que es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur.
3: 3CAT Info.
15: Parlem de l'Espanyol perquè el davanter Quique García passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està disputant a París. Al matí ha guanyat l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Sentim les valoracions d'Iris Tió i com parla de la cançó que han escollit.
14: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
15: Iris Tió tindrà demà l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reuser, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat Blasi l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
18: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
15: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reuser, que és la nova líder.
3: 3CAT Info.
15: I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. L'entrenador, Javi Rodríguez, parla en una entrevista al Tot Costa.
19: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese, en ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
15: Les incorporacions Igor i Suheil ja s'han incorporat a l'equip Andorra.
2: Són 2:15 en punt. Aquestes són les principals informacions. La Unió Europea se solidaritza amb Espanya per la crisi a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió de la crisi i insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sobre la situació del miler de menors que han arribat a Ceuta, en parlarem amb el director de la Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats. I almenys 19 migrants han mort intentant arribar en pastera a les Illes Balears en les últimes 24 hores. Aquesta tarda, Salvament Marítim ha localitzat com a mínim 2 morts i ha rescatat 17 persones que havien naufragat. I al matí s'han localitzat 2 migrants vius en una altra embarcació on viatjaven almenys 17 persones més que també han perdut la vida. I fins les 10 en punt, més qüestions. Les autoritats veneçolanes eleven a més de 6.000 el nombre de víctimes mortals pel doble terratrèmol de finals del mes de juny. Es mantenen, però, les incògnites sobre la xifra oficial de desapareguts. Entitats veïnals calculen que encara hi podria haver més de 30.000 persones sense localitzar. Els pobles de Cornudella, de Montsant i de la Morera de Montsant, al Priorat, decreten el tancament dels seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta decisió davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. I l'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar també les balises que van destrossar la setmana passada. I en esports, Oriol Corral, què podem destacar?
15: Que el davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García es va lesionar aquest dissabte a l'amistós contra el Middlesbrough anglès.
2: I el temps, els ruixats i les tempestes desapareixeran i deixaran pas ara a una nit i una matinada molt plàcides. Aquest dimecres serà un dia ben estable, amb un gran domini de sol. Només a la tarda s'esperen alguns ruixats, entre febles però i moderats, cap al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només a la costa farà més calor. Dos quarts i dos minuts de deu. La Unió Europea dona per tancada la crisi desencadenada arran de l'entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit aquest matí per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to, doncs, ben diferent al dels últims dies en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com per exemple la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o bé la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització dels migrants.
20: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma, ni tampoc sobre Itàlia, que ha suspès durant un mes l'acord Schengen amb Espanya al·legant motius de seguretat. Doncs bé, finalment el govern espanyol ha elevat a 72.000, com dèiem, els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i també ha afirmat el seu compromís amb el control de la frontera del sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet, doncs, de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
21: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
22: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
21: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
22: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
21: Tot i evitar crítica al Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
2: El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta en els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Said, ha demanat a la solidaritat de les comunitats del PP per l'acollida d'aquests menors. Des del PP, Miguel Tellado responsabilitza el govern espanyol de l'actual escenari.
23: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
24: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta.
2: Doncs per tal d'aprofundir en la situació d'aquest miler de menors no acompanyats que es calcula que hi ha en aquests moments a Ceuta, el nostre company, Cristian Roldán, ha parlat amb Mauricio Valiente, el director de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat.
25: Bona tarda, senyor Valiente.
26: Buenas tardes.
25: Hablamos un poco de esta situación, ¿no?, donde el gobierno español, por ejemplo, ya han dicho, ya se ha puesto sobre la mesa esta partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores no acompañados que han llegado a Ceuta. ¿Qué atenciones consideran ustedes que necesitan estos menores con carácter más urgente, por decirlo de alguna manera?
1: Bueno, esto es una primera medida, porque lo primero ahora mismo en Ceuta es poder identificar a todos los menores, ¿no? Ya hay cerca de 900 que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con la ciudad autónoma, han podido identificar, pero todavía hay algunos en la zona del bosque, en algunas zonas urbanas de Ceuta, y es muy importante identificarla porque, claro, de ahí depende ya los siguientes pasos que se tengan que dar, ¿no?
25: Claro, precisamente sobre este circuito, sobre estas normas, reglas que comentaba usted hace un momento, ¿qué opciones tienen estos menores? ¿Pueden, una vez identificados, pueden pedir asilo? ¿Cómo sería este escenario que se abre ahora por delante?
1: Bueno, el principio que todos conocemos es el interés superior del menor. Obviamente, por lo que hemos vivido y por las situaciones que hemos conocido, hay una prioridad, y es que si los padres los están reclamando, tiene que haber una reagrupación familiar lo más rápida posible. En el caso de que sean marroquíes, eso se tiene que hacer a través de las autoridades de protección del menor de Marruecos. Es un procedimiento complejo. En el caso de que los mayores estén en la propia ciudad, pues localizarles y que se produzca, ¿no?, esa reunificación con sus familias, que es lo prioritario. Hay una segunda opción, que es en el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades. Y siempre dentro de ese marco y escuchando al menor, dependiendo de sus circunstancias, una posibilidad más adicional es la solicitud de asilo. Estamos hablando que no todas las personas proceden de Marruecos. Hay un porcentaje grande de subsaharianos. Todavía no está claro porque no se han producido todas las identificaciones, ni mucho menos los procesos de determinación de la edad, pero al parecer sí hay menores procedentes de Sudán, de Chad, de países en conflicto, que podrían optar por esta solución de la protección internacional, siempre escuchando al menor y teniendo en cuenta sus circunstancias. Esas serían las tres vías que contempla la normativa y que, bueno, pues requieren una actuación proactiva, no simplemente hay que dejar pasar el tiempo.
25: Y usted mismo lo comentaba, las autoridades de Ceuta han expresado durante los últimos días que están desbordadas por lo que viene a ser la gestión de estos menores. Una vez se inicia este proceso de acogida y de tutela, ¿no?, de estas personas, ¿cómo se da una respuesta territorial, por decirlo de alguna manera? Por ejemplo, nosotros aquí desde claro, Cataluña, o sea, las diferentes comunidades autónomas tienen que acoger parte de estos menores de una forma, no sé si ustedes proponen, por ejemplo, o ven bien un reparto como el que se hizo hará unos meses con la crisis migratoria que hubo en las Islas Canarias. ¿Cómo se desencalla esta situación?
1: Bueno, entra en aplicación el Real Decreto aprobado, el decreto ley aprobado por el Gobierno, ratificado por el Congreso. Y en ese sentido, una vez constatada la sobreocupación y la incapacidad de la ciudad autónoma de Ceuta, pues se producirá las peticiones de traslado a las comunidades autónomas. En este caso concreto hay una experiencia que ha sido bastante exitosa, porque esta es una situación que desde luego pues nos ha sorprendido con una dimensión que no habíamos visto nunca, pero ya se venía produciendo desde hace meses una llegada más numerosa de lo habitual a la ciudad de Ceuta. Y en lo que va de año se han producido cerca de 600 traslados a distintas comunidades autónomas. O sea que en Ceuta este decreto ley ha funcionado bien, a diferencia de Canarias, que ha sido más compleja la aplicación. En Ceuta ha funcionado bien y las comunidades autónomas han ido acogiendo a petición del Ministerio de Infancia a estos menores, ¿no? Entiendo que a partir de ahora, una vez que se identifiquen y que se complete esa primera atención, pues se harán esas peticiones a las comunidades autónomas y se producirán los traslados. Además, la vía que tiene el mecanismo del decreto ley establece que la tutela se puede asumir por las comunidades de destino, con lo cual es un sistema mucho más directo y mucho más sencillo. Y ya digo, en los últimos meses, en el caso de Ceuta, se ha aplicado con éxito y la verdad con una buena colaboración, tanto la ciudad de Ceuta, la ciudad autónoma, como los distintos ministerios implicados, como las comunidades de destino, pues lo han reconocido que ha sido un procedimiento que ha funcionado bien.
25: Pues muchísimas gracias por atendernos, Mauricio Valiente, director de la Comissió Espanyola de l'Ajuda al Refugiat. Moltes gràcies, bona tarda.
1: Muchas gracias a vosotros por el interés. Buena tarde.
2: I d'altra banda, almenys 19 persones han perdut la vida també intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara, però, podria augmentar, ja que hi ha desenes de desapareguts pel naufragi de dues embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i també demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
4: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. 17 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
5: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
4: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: I el nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals del mes de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones i les entitats veïnals calculen que encara hi podrien haver més de 30.000 persones desaparegudes. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt poc a poc. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: En un nou balanç, el govern veneçolà assegura que ja ha retirat un 16% de tota la runa i restes d'edificis ensorrats pel doble terratrèmol del passat 24 de juny, mentre que també assegura haver assistit mèdicament a més de 60.000 persones. Més de 6.000 són els morts, mentre que 6.500 les persones rescatades. Organitzacions ciutadanes veneçolanes parlen d'entre 30.000 i 40.000 persones desaparegudes a la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira. A la costa del Carib veneçolà hi ha una doble realitat. Avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
7: És el miedo que sempre va estar ahí persiguiéndote porque es algo que tú no vas a poder superar porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
8: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
6: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
3: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
9: Te les titulo totes pel davant. 21 hores. La tarda d'avui ha estat caracteritzada per aquestes tempestes intenses en el cas d'Osona, que han deixat més de 70 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Una pluja torrencial que ha anat acompanyada de tempesta, però també de pedra, que ha arribat a la mida de 2 o 3 centímetres. També a primera hora de la tarda els ruixats apareixien cap a les muntanyes de Prades i cap a l'àrea de l'Anoia. Destaquem a Carme amb 16 litres per metre quadrat. Aquestes precipitacions, totes elles, tendeixen clarament a desaparèixer desaparèixer. Les del matí han desaparegut, o les del migdia, i aquestes d'Osona també tendeixen clarament a desaparèixer. Les darreres, a primera hora del vespre, ja arribaven a punts del Bages, però tendeixen també a marxar del tot amb l'arribada de la nit. Tot això permetrà gaudir d'una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país, perquè aquest dimecres s'espera un dia força més plàcid, almenys sense aquest ruixats i aquestes tempestes intenses. Un dimecres de sol, amb una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus durant el matí, i a la tarda, si bé apareixeran alguns ruixats cap al Pirineu, seran de caràcter feble o puntualment moderat. Pel que fa a les temperatures, demà tindrem temperatures similars a les d'avui, potser baixaran una miqueta a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No arribarem als 38 i tampoc als 39, però sí que ens mourem entre els 36 a 37 graus. On sí que farà una miqueta més de calor demà serà a la façana costanera, especialment a la costa central i a la costa daurada.
3: Tresca Info.
2: 3:15, més qüestions. Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer seva l'activitat, segons ha pogut saber 3Cat Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. I mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
0: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
10: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
0: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
2: I per cert que avui fa 120 anys del naufragi del Sirio, en què van morir prop de 300 persones. Està considerat el pitjor desastre de la navegació civil a l'estat espanyol. Coincidint amb aquesta efemèride, Cabo de Palos, a Cartagena, recorda les víctimes del que es coneix com el Titanic del Mediterrani. El Sirio era un transatlàntic que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava sobretot famílies humils que emigraven doncs cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic, havia fet escala a Barcelona i en altres ports catalans, des d'on també van embarcar nombrosos passatgers. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
11: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
2: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les Illes Hormigues, davant del Cabo de Palos, a Múrcia, els pescadors de la zona es van mobilitzar per rescatar els passatgers i van salvar també centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a Espanya. Tot i això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria de les víctimes i passatgers eren famílies humils que estaven emigrant cap a Amèrica. Marta Hernández és una de les organitzadores dels actes de memòria i explica l'objectiu d'aquest homenatge.
12: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament, i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
2: L'acte d'avui a Cabo de Palos és el principal d'un programa commemoratiu que vol recuperar la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament oblidada durant més d'un segle.
3: 3Cat Info.
2: I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia ha tornat avui als familiars l'urna funerària que ahir va aparèixer en una taquilla d'un supermercat. I no se l'havien oblidat allà. València, Alba Barbosa.
13: La família havia deixat les cendres del familiar expressament a la taquilla perquè a casa estan fent reformes i consideraven que al supermercat l'urna estaria més ben resguardada. La policia municipal els ha pogut identificar després de fer una crida per xarxes per localitzar els familiars del difunt, pensant-se en un principi que es tractava d'un oblit. La policia ha custodiat l'urna des que ahir l'encarregada del supermercat de Benidorm els va alertar de la troballa mentre revisava les taquilles de l'establiment.
2: Nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran de Catalunya. S'han construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues, al FES, al Segrià, i les plaques estan ja enllestides, però encara no s'han pogut posar en marxa perquè falta encara enllestir alguns dels tràmits, una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar doncs, la inversió. Júlia Albacar.
14: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
15: Sí, que a la bassa han tingut tota la mala sort del món, vull dir, fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podria estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
14: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
2: I també us expliquem que els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant, al Priorat, tancaran els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per l'eclipsi del 12 d'agost. La mesura s'ha pres perquè s'espera l'arribada d'un gran volum de gent que coincidirà amb un alt risc d'incendi. Clara Chavarría Domingo.
16: Els dos municipis tancaran els accessos al parc entre l'11 i el 13 d'agost. La decisió s'ha pres perquè es vol garantir la seguretat a la zona i perquè el Departament de Territori únicament decreta el tancament del parc en cas d'entrar al nivell 4 de risc d'incendi del Pla Alfa. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, ho justifica així.
17: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i, per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament doncs, d'afluència de persones.
16: Segons el cos d'agents rurals, els ajuntaments tenen la potestat d'aplicar aquestes mesures.
2: I us ho destacava amb el sumari. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. I coincidint amb això, també han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
18: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3CAT Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
19: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
18: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
2: 5 minuts per les 10.
3: Esports.
2: Oriol Corral, bona nit.
26: Bona nit. Caroline Nicolí ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City. El Barça ha pagat al voltant d'un milió d'euros i mig pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolí ha signat fins al 2030, ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
27: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
26: Nicolí és la quarta incorporació de les blaugranes, un Barça que també ha anunciat que jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester.
3: 3CAT Info.
26: Seguim amb l'actualitat del Barça perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla de la rebuda dels seus companys.
28: Hansi welcome me very good.
29: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses.
1: Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
26: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars. Avui, el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
26: Iris Thió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí ha guanyat l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindrà una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Sentim les valoracions d'Iris Thió després de l'or d'avui. Parla de la música que ha escollit.
4: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
26: Demà, com dèiem, tindrà l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. La ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui Paula Blasi als micròfons d'Eurosport.
5: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
26: A la classificació general, Blasi escala fins a la 7ª posició a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. I en bàsquet, el nou tècnic del Barça, Aleksandar Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provenient del Manresa. Per la seva part, a l'Ilerna Lleida, Albert Mateus no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent.
3: Tresca Info.

0: Ara són les 10. El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. La Unió Europea se solidaritza amb Espanya per la crisi a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, reivindica la gestió de la crisi i insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Els Estats Units consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Teheran, però, es limita a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són de moment positives. El govern estudia reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge després de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan considera que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Els bombers no abaixen la guàrdia per la complexitat del terreny i demà podrien començar a treballar-hi amb dotacions ja terrestres sobre el terreny. Les autoritats veneçolanes eleven a més de 6.000 el nombre de víctimes mortals pel doble terratrèmol que hi va haver a finals de juny al país. Es mantenen, però, les incògnites sobre la xifra oficial de desapareguts. Entitats veïnals calculen que encara hi podria haver més de 30.000 persones sense localitzar. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total, es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero.
1: Esports.
0: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar aquest dissabte a l'amistós contra el Middlesbrough. La davantera brasilera, Caroline Nicoli, ja és oficialment nova jugadora del Barça. Els blaugranes han pagat al voltant d'1,5 milions d'euros al Manchester City pel traspàs. D'aquesta manera, Caroline es converteix en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. I la nedadora catalana Iris Tió ha guanyat la seva cinquena medalla al Campionat d'Europa que s'està fent a París. Avui, dues medalles. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes desapareixeran i deixaran pas a una nit i una matinada molt plàcides. Aquest dimecres serà un dia ben estable, amb un gran domini del sol. Només a la tarda s'esperen alguns ruixats, entre febles o moderats, al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només a la costa hi farà més calor.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del vespre. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera a les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar perquè hi ha desenes de desapareguts pel naufragi de dues embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol davant d'aquest escenari. Informa des de Palma, Caterina Carmany.
2: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
3: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
2: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: Mentrestant, la Unió Europea dona per tancada la crisi desencadenada arran de l'entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit aquest matí per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya. Un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb la gestió que n'havia fet el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
4: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva d'aquests migrants a la ciutat autònoma, ni tampoc ha volgut dir res sobre Itàlia, que ha suspès durant un mes l'acord Schengen amb Espanya, al·legant motius de seguretat. I mentrestant, el govern espanyol ha quantificat en 72.000 les persones que van entrar a Ceuta procedents del Marroc. Assegura que d'aquestes 72.000 ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i també amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol, doncs, ha sortit satisfet d'aquesta reunió urgent que s'ha fet de ministres de l'Interior aquest dimarts. Informa des de Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska treu pit. Tots els estats membres, diu, han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Tot el bloc, sense excepcions, ha fet costat a Espanya.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska insisteix que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i, preguntat per l'assumpció de responsabilitats...
6: Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. El govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta des del Marroc, 70.000 dels quals ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
0: Gràcies, Àngels. Doncs bé, més enllà de les xifres, una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no

0: La primera mesura finançada amb aquesta quantitat, amb aquests 25 milions d'euros, és l'habilitació de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors migrants no acompanyats. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar aquests menors abans de res per poder engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director d'aquesta comissió, Mauricio Valiente, a 3Cat Info.
1: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat esperen que, en qüestió de dies, l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin.
1: Se harán esas peticiones a las comunidades autónomas y se producirán los traslados. Además, el decreto ley establece que la tutela se puede asumir por las comunidades de destino, con lo cual es un sistema mucho más directo y mucho más sencillo. Y ya digo, en los últimos meses, en el caso de Ceuta, se ha aplicado con éxito.
0: Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi a Ceuta segueix augmentant. Les autoritats de la ciutat autònoma xifren en 79 les persones que hi haurien perdut la vida.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Dimarts 4 d'agost de 2026, l'IBEX 35, l'índex selectiu de la borsa espanyola, ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Això vol dir que les empreses espanyoles que hi cotitzen ara valen el doble de mitjana que quan es va crear l'índex el 1992. La crescuda d'avui ha estat del 0,21%. L'escalada dels últims dies la lideren les companyies com Inditex o les que estan vinculades al sector bancari. Aquest impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Ara en parlarem més a fons. Xavier Brun, professor adjunt de la UPF Barcelona School of Management, explica que aquestes perspectives fan créixer l'índex IBEX 35.
3: Poden créixer per multitud de variables. Una d'elles és que l'economia dels països on té negoci, no només el país on té la seu aquesta empresa, millori.
0: Com dèiem, aquesta millora, aquestes dades rècords de l'IBEX 35, venen donats, s'explicarien, per les visions optimistes, les perspectives optimistes pel que fa a l'estret d'Hormuz. Tot això passa perquè els Estats Units han anunciat avui que consideren possible un acord imminent amb l'Iran per reobrir aquest estret d'Hormuz i garantir, per tant, la lliure circulació de vaixells comercials en aquella zona. Teheran, però, s'ha limitat a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són positives i poca cosa més. El govern dels Estats Units, però, insisteix que sí, que mantenen negociacions amb l'Iran, i tant el secretari d'Estat Marco Rubio com el del Tresor, Scott Bessent, es mostren optimistes. Bessent ho expressava així a la cadena CNBC.
4: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: Aquestes declaracions han provocat una nova baixada també del preu del petroli, que se situa per sota dels $80 al barril de Brent. L'Iran, però, diu que només estan negociant amb Oman l'establiment de rutes segures per aquesta navegació en aigües de l'estret d'Hormuz.
2: 3Cat Info.
0: L'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins de Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua sistematitzada en algunes zones. A Sinjil, per exemple, els veïns s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Anem, doncs, a Sinjil, Jordi Brescó.
5: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Quan ho fan, a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir perquè finalment els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
6: Un servei.
7: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
5: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.

0: A casa nostra, el govern s'obre a canviar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però continua disposat a tirar-la endavant, tot i el revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que el text se salta l'Estatut i la Constitució. Sosté que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat en un comunicat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. La iniciativa la va pactar amb els comuns, impulsors de la proposta, que també estudien buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
1: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la norma per dotar-la de més fonaments jurídics. A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties. Sentim la juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán.
2: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
3: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El PP, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament acaba tirant endavant aquesta llei.
4: 3Cat Info.
0: Un quart d'11 de la nit, de seguida obrim àrea de servei amb la previsió meteorològica, però abans us expliquem que Protecció Civil desactivarà les pròximes hores l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda no hagin provocat danys importants. En declaracions a 3Cat Info, Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, confirmava que, malgrat les pluges intenses i les pedregades que han caigut en algunes zones, no hi ha hagut incidències remarcables.
5: Però que nosaltres coneguem no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. Descartem que pugui haver-hi algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones no en tenim coneixement.
4: El temps.
0: La crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
6: La tarda d'avui ha estat caracteritzada per aquestes tempestes intenses en el cas d'Osona, que han deixat més de 70 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Una pluja torrencial que ha anat acompanyada de tempesta, però també de pedra, que ha arribat a la mida de 2 o 3 centímetres. També a primera hora de la tarda els ruixats apareixien cap a les muntanyes de Prades i cap a l'àrea de l'Anoia. Destaquem a Carme amb 16 litres per metre quadrat. Aquestes precipitacions, totes elles tendeixen clarament a desaparèixer. Les del matí ja han desaparegut, o les del migdia, i aquestes d'Osona també tendeixen clarament a desaparèixer. Les darreres, a primera hora del vespre, ja arribaven a punts del Bages, però tendeixen també a marxar del tot amb l'arribada de la nit. Tot això permetrà gaudir d'una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país, perquè aquest dimecres s'espera un dia força més plàcid, almenys sense aquest ruixatge, aquestes tempestes intenses. Un dimecres de sol, amb una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus durant el matí, i a la tarda, si bé apareixeran alguns ruixats cap al Pirineu, seran de caràcter feble o puntualment moderat. Pel que fa a les temperatures, demà tindrem temperatures similars a les d'avui, potser baixaran una miqueta a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No arribarem als 38 i tampoc als 39, però sí que ens mourem entre els 36 a 37 graus. On sí que farà una miqueta més de calor demà serà a la façana costanera, especialment a la costa central i a la costa daurada.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més qüestions de l'actualitat. La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol. Consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. En canvi, l'atur també creix un 2,5% més que el juny. El creixement de l'atur és un fet habitual a aquesta època, a principis d'estiu, perquè s'acaben molts contractes, com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la normalització ha fet que ara n'hi hagi 16.500 més que el juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense el procés de regularització.
7: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT també han valorat aquestes xifres, demanen a la Generalitat més recursos pel servei d'ocupació perquè pugui atendre aquests immigrants que en els propers mesos també aconseguiran la regularització. I Consum no té constància que l'agència de viatges, acusada de presumpte frau, presentés la declaració necessària per fer la seva activitat. Així ho ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acreditaria si l'empresa té o no assegurança i permetria també que se li fessin controls ordinaris, però resulta que no el té vigent. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja van pujant. És un degoteig constant i ja són més de 30. Informa des de Girona, Maria Rovira.
8: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
9: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
8: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: Gràcies, Maria. Doncs els que també s'estan trobant amb problemes a l'hora de viatjar són els passatgers afectats per la vaga indefinida del servei de terra a l'aeroport del Prat. Una protesta que ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols aquest dimarts i ha provocat problemes també amb les maletes, amb els equipatges de tots aquests passatgers. La majoria han arribat abans a l'aeroport amb prou temps per evitar problemes, però aquells que s'han trobat amb cancel·lacions han hagut de buscar alternatives per poder arribar al seu destí.
10: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi al cap de setmana. Aquesta companyia Ground Force dona servei a diverses companyies de la T1 i la T2, com Air Europa, Lufthansa, Air France o KLM. Per això, la incidència està sent molt important. I encara en l'àmbit de la mobilitat i dels transports, TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, anuncia una auditoria per garantir la seguretat a la línia 1 del metro, després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de Glòries. El conseller delegat de l'empresa TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquesta tarda que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar ja totalment per evitar nous incidents. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no torni a haver-hi cap problema en el futur.
11: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: A 3Cat Info és un quart i mig d'11 de la nit. El diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Padrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional Espanyola per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar el 29 de juliol, quan el diputat va anar, acompanyat de la seva parella i la seva filla, a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera, a l'Alt Empordà. A més, segons el relat del diputat, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els correspon com a família nombrosa a l'hora d'expedir un carnet d'identitat. La denúncia, a la qual ha tingut accés 3Cat Info, s'ha presentat davant la Fiscalia Provincial de Girona. El diputat de Junts demana que s'investigui l'agent policial pels delictes contra l'exercici dels drets cívics, de denegació discriminatòria d'una prestació, contra la integritat moral i també de falsedat en document oficial.
4: 3Cat Info.
0: Anem ara cap al Pirineu perquè l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que va evolucionant favorablement. Els bombers no baixen la guàrdia per la complexitat d'aquest terreny d'alta muntanya, però sembla que demà podrien començar a treballar-hi ja amb dotacions terrestres. Informa des de Sanet a l'Alta Ribagorça, Joaquim Albalate.
12: Sí, fins ara només hi han pogut treballar mitjans aeris i bombers transportats amb helicòpter, però demà sí podrien començar a desplegar vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. És un primer pas per perimetrar el foc, però segons els bombers, l'incendi continuarà actiu uns dies hores més perquè és en un lloc de difícil accés. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Les flames, però, no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació que poden continuar fumejant durant setmanes. De moment, i tot i que oficialment no hi ha restriccions, es manté la petició que els excursionistes i els muntanyistes no s'apropin a la zona de l'incendi.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I us expliquem ara que han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que de fet va passar ja fa alguns dies.
13: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda, allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara... Per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu «Escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada», però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: Aquest piano està ubicat a la plaça Catalunya de Barcelona des del març de 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat. Es va dissenyar especialment per espais exteriors.
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral, bona nit.
14: Bona nit. El Barça presenta demà dues noves incorporacions.
4: 3CAT Info.
14: Per l'equip femení de futbol, la davantera brasilera Kerlon Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicole ha signat de fins al 2030, ha arribat avui a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
15: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
14: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. De l'altra banda, en bàsquet, el Barça presenta el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susuza i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut des de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça, que també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Seguim amb actualitat blaugrana perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per €8,5 milions i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu està agraït de com l'han acollit els companys i l'entrenador.
16: Hansi, welcome me, very, very good.
17: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
14: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
4: 3CAT Info.
14: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough al minut 18 per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'avui.
18: Molt contenta, super contenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
14: Demà Iris Tió tindrà l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. La ciclista suïssa del Movistar Marlen Reusser ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
19: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
14: A la classificació general, Paula Blasi escala fins a la 7a posició, és a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Demà es disputa la 5a etapa de 150 quilòmetres i 8 ports, dos d'aquests ports de segona categoria.
0: Ara són 2:15. A aquesta hora, a 3Cat Info, destaquem el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca que ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. La Unió Europea se solidaritza amb Espanya per la crisi a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió de la crisi i insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Mentrestant, el govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que van arribar a la ciutat autònoma. I els Estats Units consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir, per tant, la lliure circulació de vaixells comercials. Els mercats financers han reaccionat positivament davant d'aquesta possibilitat i, de fet, l'IBEX 35 espanyol ha marcat un nou rècord, ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Són alguns dels titulars que us estem explicant aquest dimarts 4 d'agost de 2026. A partir d'ara també us explicarem que l'exconseller d'Economia Jaume Giró ha trencat definitivament el carnet de Junts, un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament. El trencament de Giró amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. I anirem fins al parc solar flotant més gran de Catalunya. L'han instal·lat sobre una bassa de rec al canal Segarra-Garrigues. De fet, el parc solar ja està fet, està a punt per funcionar, però encara no s'ha posat en marxa. Els regants d'aquella zona, del Segrià, es queixen perquè, mentre el parc solar està aturat, no poden recuperar la inversió. En esports, què destaques, Oriol Corral?
14: Destaquem que el Barça presentarà demà dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení de futbol, i l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić.
0: Pel que fa al temps, aquest dimecres el temps serà més estable, es traduirà això en més estones de sol, un sol que ens acompanyarà tot el dia, i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a ponent i farà una mica més de calor, una mica més de xafogor al litoral. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 de la nit. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera aquestes últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha ben bé una desena de desapareguts pel naufragi d'una d'aquestes embarcacions. El govern balear considera aquesta situació, la descriu com un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Anem fins a Palma, Caterina Carmany.
20: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
21: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
20: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: Mentrestant, la Unió Europea dona per tancada la crisi desencadenada arran de l'entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres d'Interior dels 27 s'han reunit aquest matí per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya. Ha sigut un to molt diferent al que hi havia hagut els últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància també a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb aquesta recent regularització de migrants.
22: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant d'aquests socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. L'executiu espanyol ha sortit satisfet, doncs, d'aquesta reunió urgent de ministres de l'Interior. Informa des de Madrid, Àngels Lafuente.
23: Fernando Grande Marlaska treu pit. Tots els estats membres, diu, han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Tot el bloc, sense excepcions, ha fet costat a Espanya.
24: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
23: Marlaska insisteix que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
24: Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
23: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. El govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta des del Marroc, 70.000 dels quals ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
0: I aquest vespre hem sabut que els bombers han aconseguit finalment controlar el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià. L'incendi va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. Divendres de la setmana passada es va estabilitzar i des d'aleshores els bombers s'han dedicat a consolidar el perímetre i refrescar la zona, fins ara que, com us dèiem, el donen ja per controlat definitivament. De l'àmbit internacional, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots els bàndols des que va començar la guerra. Anem a Moscou, Cristina Solies.
25: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
26: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
25: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: I a Veneçuela hi ha un nou recompte de víctimes per aquell doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones i les entitats veïnals calculen que encara hi ha més de 30.000 persones desaparegudes. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: En un nou balanç, el govern veneçolà assegura que ja ha retirat un 16% de tota la runa i restes d'edificis ensorrats pel doble terratrèmol del passat 24 de juny, mentre que també assegura haver assistit mèdicament a més de 60.000 persones. Més de 6.000 són els morts, mentre que 6.500 les persones rescatades. Organitzacions ciutadanes veneçolanes parlen d'entre 30.000 i 40.000 persones desaparegudes a la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira. A la costa del Carib veneçolà hi ha una doble realitat. Avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
2: És el miedo que siempre va estar ahí persiguiéndote porque es algo que tú no vas a poder superar porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
3: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
1: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
0: D'aquí 5 minuts seran 3:15 de la nit. L'exconseller de la Generalitat, Jaume Giró, trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu, també de la Caixa, ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia, el govern de Pere Aragonès ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins ara s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i, de fet, va demanar, el que fins ara era el seu partit, a Junts, que hi votés a favor.
5: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política ara que el Suprem li ha aplicat l'amnistia. I avui també hem sabut que l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document menciona el moviment a l'apartat de terrorismes etnonacionalistes i separatistes, però diu que no s'aprecia cap indici de capacitat per una violència sostinguda i també afegeix que es manté fragmentat i operativament fràgil. Aquest organisme comunitari, l'Europol, ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió que havien exercit Esquerra i Junts. Aquest dossier de l'Europol s'elabora a partir de la informació que li transmeten els governs dels estats membres.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
6: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: Però no només això, l'Ajuntament també vol posar el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que s'incrementaran les actuacions contra aquests locals per via administrativa i penal.
7: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és, tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cannabis. I el Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria els últims anys. Segons el departament, l'augment de places adjudicades s'explica per la millora en el procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil en els superiors.
4: 3CAT Info.
0: I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia ha tornat avui als familiars l'urna funerària que hi va aparèixer per sorpresa en una taquilla d'un supermercat. I al contrari del que molts ens havien pensat, no és que se l'haguessin oblidat. Informa des de València, Alba Barbosa.
8: La família havia deixat les cendres del familiar expressament a la taquilla perquè a casa estan fent reformes i consideraven que al supermercat l'urna estaria més ben resguardada. La policia municipal els ha pogut identificar després de fer una crida per xarxes per localitzar els familiars del difunt, pensant-se en un principi que es tractava d'un oblit. La policia ha custodiat l'urna des que ahir l'encarregada del supermercat de Benidorm els va alertar de la troballa mentre revisava les taquilles de l'establiment.
0: Gràcies, Alba. Arribem així a 3:15 de la nit.
4: El temps.
0: La crònica a aquesta hora amb Néstor Gómez.
9: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la retirada total de les tempestes que ens han acompanyat durant la tarda i que avui han tornat a ser intenses. Ahir ho feien al Solsonès en forma de pedregada de la mida de pràcticament de 5 centímetres de la mida d'un ou. Avui ha sigut per intensitat de pluja que ha superat la xifra dels 70 litres per metre quadrat. És el cas de Santa Maria de Besora amb 75 litres caiguts bàsicament en una hora. Aquestes precipitacions, amb la retirada del sol, els hi falta energia als núvols per créixer de tal manera que desapareixen. I tot això donarà pas a un dimecres molt tranquil durant tot el dia, amb un ampli domini del sol. De bon matí, amb una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus, i durant la tarda no hi haurà tramuntana, però sí que tindrem núvols al Pirineu que poden deixar algun ruixat, alguna tempesta, preferentment a l'àrea del Ripollès, de la Garrotxa, però, en principi, sense la intensitat de les darreres hores ni dels darrers dies. El que sí que tindrem demà possiblement serà una aturada pel que fa a les temperatures. No pujaran més del que han pujat avui. Recordem que avui han pujat fins als 39 graus a Vinebre. Demà poden baixar les Terres de l'Ebre. Baixarà una miqueta la calor, afluixarà una miqueta cap a ponent, però en canvi s'intensificarà una miqueta més a la costa central. Màximes que poden arribar a la costa entre els 32 a 33 graus.
0: Gràcies, Néstor. Doncs justament en relació amb aquesta previsió meteorològica, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda no han provocat grans danys. En declaracions a 3CAT Info, Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, confirmava que, malgrat les pluges intenses i les pedregades que han caigut a Osona i alguns punts del Berguedà, no hi ha hagut incidències remarcables.
10: Però que nosaltres coneguem no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. No descartem que pugui haver-hi algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones no en tenim coneixement.
0: De la desena d'avisos relacionats amb la tempesta que han rebut els bombers, destaca la petició d'ajuda d'un campament escolta a Sant Quirze de Besora, els que han enganxat la calamarsa quan muntaven les tendes. La resta d'incidències han estat bàsicament per caigudes de branques. També ha caigut un arbre a la via del tren que ha obligat a interrompre la circulació de trens de la R3 entre Vic i Ripoll. De cara a demà dimecres encara hi poden haver tempestes al Ripollès i al Berguedà, però almenys de moment no hi ha avisos per temps violent.

0: Més notícies. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que marquen el límit d'accés dels vaixells. Coincidint amb això, també han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i han demanat més vigilància a Mossos i agents rurals. Informa des de Palamós, Fèlix Martín.
1: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
2: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
1: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: Gràcies, Fèlix. Doncs de la costa passem ara a l'interior, tot i que no abandonem en certa manera el medi aquàtic, perquè ara el centre de la polèmica és un parc solar flotant, el parc solar flotant més gran de Catalunya que sembla que s'endarrereix una vegada més. Aquest parc solar s'ha construït en una bassa del canal Segarra-Garrigues. De fet, ja està instal·lat, les plaques ja estan col·locades, però no poden funcionar perquè falten tràmits. Aquesta situació complica la vida als regants. Ho critiquen perquè no poden amortitzar la inversió que van fer en el seu moment. Lleida, Júlia Albert.
3: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. L'any passat ja es van ajornar les obres perquè coincidien amb el període de nidificació d'algunes aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta el retard.
4: Sí, aquesta bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja van començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint i per motiu d'un altre no la tenim encara no en marxa.
3: I critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari.
0: Seguim parlant encara del món rural perquè la Fira del Camp Català, Firagost, de Valls a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
6: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost amb la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
5: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
7: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
8: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
5: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
9: 3Cat Info.
0: Obrim ara pàgina cultural i ho fem amb una informació que hem sabut fa tot just una estona. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, Pepe Habichuela pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i apropar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat. I ara parlem de circ, perquè l'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És en aquest cas a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Informa Valèria Obereda.
10: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
11: que és un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
10: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I el Ministeri de Consum multa els organitzadors del Reggaeton Beach Festival amb 320.000 euros per pràctiques abusives. L'empresa prohibia als assistents entrar a menjar o beguda i també cobrava per poder sortir i tornar a entrar al recinte. La denúncia la va presentar l'Associació de Consumidors Facua i demana que la mesura s'estengui ara a altres festivals, com el Primavera Sound o el Sonar. Sentim el portaveu d'aquesta entitat, Rubén Sánchez, en declaracions a Catalunya.
12: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
0: Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai perquè el festival va anunciar el juny que cancel·lava els concerts d'aquesta temporada per la seva situació financera. I acabarem aquest bloc d'informació cultural parlant-vos de la pel·lícula Barbie, de la previsible seqüela, la segona part d'aquesta famosa pel·lícula, que ara mateix perilla per les exigències salarials dels seus dos protagonistes. Segons publica The New York Times, Warner, la productora de la pel·lícula, no estaria disposada a pagar els sous que demanen a les dues estrelles, a més d'una participació en els beneficis que generi el nou film. En el cas de Ryan Gosling, la petició és de 20 milions de dòlars, quan la primera entrega va ser de 12 milions i mig, i l'altra protagonista, Margot Robbie, no se sap quants diners demana, però sí que en vol més que en la primera part de la pel·lícula. Recordem, fa 3 anys Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla, quan va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a tot el món.
9: Esports.
0: Arribarem a les 11 de la nit amb la informació esportiva i l'Oriol Corral, bona nit.
13: Bona nit. El Barça presentarà demà dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1.5 milions pel traspàs al Manchester City anglès. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat avui a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
13: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Aleksandar Sekulić. Arriba demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorporarà a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. Seguim amb actualitat del Barça perquè Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
15: My first days has been very great.
16: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni. Being here is really
13: a dream for me. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
9: 3CAT Info.
13: I a l'Espanyol, el davanter Quique García passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 18 de l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars. I avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. Iris Tió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions d'Iris Tió després de l'hora d'avui.
17: Bueno, ho noto una mica amb els crits, no? I amb els ànims i tot que em van donant, però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
13: La nedadora catalana tindrà demà l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
18: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
13: A la classificació general, Blasi escala fins a la 7ª posició a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Demà es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I acabem destacant que el Barça de futbol femení també ha anunciat que l'equip jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester.
9: Trescat Info.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats

0: últims dies en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
1: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
3: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
4: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
5: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
6: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per la aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
7: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança

0: i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
1: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
2: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent, que també és havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
1: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
4: 3CAT Info.
0: Quari dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
6: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
5: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalate.
7: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
7: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
0: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir el de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
9: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret. Open
0: the strait. L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
10: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
11: Ens agradaria arribar a convertir la Firagosa en la fira de les DO catalanes.

0: on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
1: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
2: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
3: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
1: Firagós arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
4: Esports.
5: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
6: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
7: My first days has been very great.
8: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
6: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
4: 3CAT Info.
6: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
9: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
6: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
10: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
6: Dimecres té l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
4: 3CAT Info.
6: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la 4a etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
11: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien.

0: en poder apretar i sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
1: A la general, Blasi escala fins a la setena posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Sousa i també Suheil Mujahdine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
2: Dos quarts de 12. Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
1: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
2: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
2: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
9: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
10: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
9: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny, juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
2: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
11: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
12: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
11: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
13: Un servei.
14: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
11: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
2: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
16: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
17: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
18: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres difuntos.
15: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
19: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
2: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
20: Els clubs canàbics no haurien
13: d'estar presents. La legislació és la que és, tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
2: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
20: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
8: 3CAT Info.
2: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
8: Trescat Info. Trescat Info.
21: Però encara falten llestes.
8: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogó intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogó intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
0: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
1: Sí, aquesta bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja van començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. I per motiu d'un altre no la tenim encara en el marge.
0: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
2: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincident amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
21: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
23: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
21: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
2: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
24: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabó Bosch és el director de Nits de Circ.
25: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
24: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
2: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
3: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda, allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
2: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
3: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que això del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de passar a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
2: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
8: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
4: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. Bissibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bissibu parla sobre la rebuda de l'equip.
5: Hansi welcomed me very, very good.
6: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
4: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
8: 3CAT Info.
4: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
7: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
4: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
8: 3CAT Info.
4: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
9: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
4: Dimecres, com dèiem, Tió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blas hi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
10: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
8: Trescat Info.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que les l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies en què

0: Sobre la regularització, sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
3: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
1: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
4: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
5: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
1: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
6: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
1: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
7: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
1: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
8: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
9: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. i una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan vas

0: sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
1: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
2: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
2: 3CAT Info.
4: Quart i dos minuts. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta en Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
6: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
5: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fonts dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
4: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalate.
7: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
7: Fins ara, pràcticament només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
4: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info.
9: tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
10: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
4: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari el 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
11: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
4: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
9: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
13: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la fira de les DO catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí, i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
12: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
14: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
15: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
12: Firagós arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
2: Esports. Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
16: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
17: My first days has been very great.
18: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
16: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3CAT Info.
16: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
19: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
16: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
20: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
16: Dimecres té l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
2: 3CAT Info.
16: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
21: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
16: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. ja hi és, amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
9: 3CAT Info. Són 2:15.
2: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
16: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
2: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
0: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
1: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
0: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
3: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
3: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
2: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
22: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
23: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
24: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
23: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
2: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones.
4: A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
5: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
7: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
5: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
8: Un servei.
18: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
5: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
4: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
11: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
25: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
26: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoyen en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
10: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
27: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, a la que volem treballar.
4: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
28: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
4: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és, precisament, al cànnabis. ITMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
8: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
4: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
12: 3CAT Info.
4: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
12: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
4: Amb Néstor Gómez.
13: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
4: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falta enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
0: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta este retard.
1: Sí, aquesta bassa hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara no en marxa.
0: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
4: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
14: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta. I ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
15: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
14: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
4: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
16: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabal Bosch és el director de Nits de Circ.
17: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
16: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
4: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
2: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar així d'allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
4: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
2: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones, d'això del piano, i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
4: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
3: Esports.
4: Amb l'Oriol Corral.
6: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
19: Hansi welcomed me very, very good.
20: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
6: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
6: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
21: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
6: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
6: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
22: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
6: Dimecres, com dèiem, Tió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
5: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma. Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, o

0: qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
1: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
0: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
4: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
3: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
4: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
3: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
2: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
5: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 milions d'euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
2: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
6: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
2: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització

0: Canàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
1: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
2: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
3: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
4: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
5: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
6: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
7: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
6: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
8: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més

0: estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogó intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: 3CAT Info.
2: Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
4: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
3: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalaté.
5: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
6: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
5: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara, es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Ávila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
7: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret. Open the strait.
2: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
8: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
2: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
9: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
3: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal, de la cooperativa Socarrel de Bràfim, o l'Isel Martínez, d'Elixir de Ponent.
10: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
11: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
3: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
1: Esports.
2: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
12: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
13: My first day has been very great.
14: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
12: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3CAT Info.
12: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
15: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
16: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
12: Dimecres té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: 3CAT Info.
12: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
17: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
12: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
1: 3CAT Info. Són 2:15.
2: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
12: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulic.
2: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
18: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
19: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
18: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
21: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
20: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
21: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
20: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que les l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
2: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
0: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pràcticament dos quarts i mig, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
4: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron que era un civil desarmat.
22: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
4: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
2: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
23: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
24: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
23: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxar enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
5: Un servei.
14: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
23: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
2: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
7: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
8: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
9: Aquí hay más de 50 familiares enterrados, entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad?, que nos apoye en esto, ¿verdad?, porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
6: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
25: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
2: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
26: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
2: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
27: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
1: 3CAT Info.
2: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
1: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falta enllestir alguns tràmits, una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
5: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del Canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta este retard.
10: Sí, que a la bassa han tingut tota la mala sort del món, vull dir, fa dos anys ja van començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
5: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
2: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincident amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
11: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
12: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
11: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
2: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
13: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabal Bosch és el director de Nits de Circ.
15: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
13: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
2: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
16: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
2: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
16: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que això del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero, vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, calentet, i no, no, la nostra idea és mantenir-ho.
2: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
23: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. Bissibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bissibu parla sobre la rebuda de l'equip.
0: Hansi... Welcome me, very, very good.
14: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
23: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3Cat Info.
23: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
4: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
23: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
1: 3Cat Info.
23: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
17: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
23: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blas hi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
18: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.